0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Teniu ganes de seguir cantant o què?

volevi una canzone, eccola qua. Ascolta le parole.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Moments d'òpera.
1: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La passada setmana vam dedicar-la a la desconeguda I Masnadieri, la poc coneguda òpera de Verdi que va estrenar a Londres amb un èxit clamorós. Avui de nou, una obra poc coneguda del geni italià, Il Corsaro.

Il Corsario, és a dir, El Corsari, és una òpera dividida en tres actes, amb música de Giuseppe Verdi, i llibret en italià de Francesco Maria Piave, tot i que basat en el poema El Corsari de Lord Byron. L'estrena va ser el 25 d'octubre del 1848 a l'actual Teatre Verdi de Trieste. En quant als personatges que apareixen en aquest Corsari, Corrado és el capità dels pirates, un tenor, Medora, l'amor de joventut de Corrado, paper per soprano, el paixà Seid és el paixà de Coron, un paper per baríton, Gulnara és l'esclava favorita de Seid, paper aquest per soprano. Aquests són els personatges principals que intervenen en aquest poc conegut títol de Verdi. De fet, Verdi va expressar el seu interès en el poema de Byron, El Corsari, l'any 1844, quan estava planejant una òpera per Venècia, però no hi havia un baríton que fos l'adequat. Així, l'any 1845 havia de compondre tres òperes, una per ser estrenada a Londres, però es va trobar amb diverses dificultats, tal com ja us vam comentar al programa dedicat a Imaz Nadieri de la passada setmana. L'òpera que finalment es va estrenar a Londres, tot i la seva inicial, que era que fos Il Corsaro, finalment va ser, com dèiem, Imaz Nadieri. Però Verdi ho va descartar en trobar l'òpera massa freda i teatralment ineficaç. Per tant, Imaz Nadieri es va convertir, com dèiem, en l'òpera per a Londres, i Verdi i el seu ajudant Emanuele Muzio van viatjar a la capital britànica a finals de 1847 per la seva estrena, que es va celebrar el 22 de juliol d'aquell 1847. Després, el compositor va tornar a París, on va romandre durant 2 anys, mentre que Muzio va tornar a Milà. Després d'Imaz Nadieri, per tal de satisfer l'òpera que tenia pendent per Lucca, Verdi va proposar Il Corsaro. Se li va oferir una contraproposta, però que va rebutjar, i des de París, al febrer del 1848, Verdi va enviar la partitura completa a Lucca a través del seu col·laborador Muzio. Malgrat que Verdi ja era un compositor de gran èxit a Itàlia, l'estrena va passar molt desapercebuda, en bona part a causa de diversos problemes a l'hora de posar en escena el títol. Tanmateix, a més de la ciutat de Lucca, l'òpera es va representar a Milà, Turí, Mòdena i Venècia l'any 1853. En tot cas, anem a conèixer aquest Il Corsaro de Verdi, situant-nos ja a l'inici de l'acte primer. L'acció del primer acte d'Il Corsaro de Verdi comença al vaixell de Corrado, a prop de l'illa. L'illa està controlada pels corsaris o pirates. Un cor introdueix a Corrado, el capità dels pirates, que està a l'exili. Lamenta la seva condició actual, però rep una carta amb informació militar sobre el paixà turc Seid. El convenç de navegar amb els seus camarades i immediatament comença a reunir les seves tropes. Canta Josep Carreras.

La següent escena d'Il Corsaro de Verdi es desenvolupa a la casa de Medora. Medora està sola i està ansiosa pel retorn de Corrado. Acompanyada de la seva arpa, canta una preciosa ària, però vagament sinistra. Un pressentiment sembla dir-li que les coses sortiran malament. En tot cas, canta des d'una veu angelical la soprano catalana Montserrat Caballé.

Quan finalment arriba Corrado, els dos canten un duet que capta tant la serenitat del seu amor com la incertesa del seu futur. Medora demana a Corrado que no marxi, però finalment parteix per anar a enfrontar-se al Paixà. Jessi Norman és Medora i Josep Carreras, Corrado, els dos dígits per Lamberto Gardelli.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim els moments d'òpera. El segon acte del Corsaro de Verdi comença a l'harem del paixà Seid. Les esclaves de l'harem tenen cura de Gulnara, el favorit del paixà. No obstant això, Gulnara no està satisfeta amb les atencions del paixà. Ella es burla de la vida a l'harem i vol la llibertat i l'amor veritable. Un eunuc convida Gulnara a un banquet de celebracions anticipant la victòria del paixà en l'eminent batalla marítima amb els corsaris. Ella expressa l'esperança que alguna cosa millor li pot esperar a la vida, somiant que els corsaris les alliberaran i les dames de l'harem li diuen que sou l'esperança de totes. Montserrat Caballé és de nou Gulnara.

Said i els seus homes expressen els seus sentiments que Alà els protegirà. Un esclau pregunta al Baixà si un mariner, que aparentment ha estat escapat dels corsaris, podria ser admès. Said li atorga una audiència i l'interroga. De sobte tothom s'adona que hi ha flames al mar. La flota del Baixà està cremant. A mesura que el mariner es treu la seva disfressa i es presenta com a Corrado, els seus corsaris envaeixen el banquet i es produeix una batalla. Al principi sembla que Corrado i els seus homes guanyaran, però cometen un error fatal. Veient que l'harem està cremat, Corrado decideix rescatar Gulnara i les altres dones. Això dona temps al Baixà i als seus homes per reagrupar-se. Prenen aleshores presa Corrado i Said se li confronta i condemna Corrado a una mort espantosa, però Gulnara li mostra gratitud per haver-la salvat a ella i a la resta d'esclaves. A més de carreres i cavaller, Gian Piero Mastromei és el Baixà Said.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte. Seguim els moments d'òpera a l'inici del tercer acte d'Il Corsaro de Verdi. Seguit està gaudint de la seva victòria, però no està del tot satisfet. Té por que Gulnara, la seva favorita, s'hagi enamorat de Corrado. Assegura que la mort de Corrado s'apropa, ja que té set de venjança. Gulnara reconeix que estima a Corrado i això enfurisma a Seguit. Montserrat Caballé és Gulnara, mentre que Gian Piero Mastromei és Seguit.

Corrado, després d'haver subornat un guàrdia per deixar-la entre la seva cel·la, Gulnara promet ajudar-lo, lliurant-li un ganivet per matar Seid. Corrado rebutja la seva oferta citant el seu honor com a combatent. També detecta els seus profuns sentiments per ell i li diu que està enamorat de Medora. Gulnara surt d'escena dient que, malgrat tot, matarà Seid. De nou, cavaller i carreres.

0: La darrera escena d'El Corsario de Verdi no podria ser més tètrica. Medora ha begut un verí per morir, motivada per l'absència de Corrado. Però en aquell moment el vaixell que transporta a Corrado i Gulnara apareix a l'horitzó. Quan arriben, Corrado i Medora s'abracen. Però cada personatge relatarà els seus sentiments. Corrado comença explicant com ell i Gulnara es van alliberar, però l'alegria es trenca quan mor Medora a causa del verí que ha ingerit. Tot i que els seus homes intenten detenir-lo en veure morir a la seva estimada, Corrado decideix saltar al mar des d'un penya-segat i així acabar també morint. I aquest és el trist final d'Il Corsaro de Verdi. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Radio Tordera, la emisora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

got no

molt, un mes molt, molt i molt festiu. Avui tindrem com a convidat a Pere Cot per acostar-nos una mica més al seu musical In the Heights, que podrem veure aquest cap de setmana al Teatre Claver. Aquesta entrevista serà a 8:15 de la tarda, és a dir, a les 18:30, i també la podreu veure per YouTube, si us ve de gust. També entrevistarem el representant de la Cobla Ciutat de Girona a les 6 de la tarda, l'Enric Estrada. Aquesta entrevista serà per telèfon. I recordar-vos que avui acabarem una mica d'abans perquè hi ha el ple. Ja sabem que a nosaltres ens agrada acostar-nos a la cultura popular, perquè la cultura popular és la llavor d'identitat dels pobles. I a més, el que és molt popular són les dites. Les dites és una cosa que la gent se'n parla, una en diu una i les aprens, no perquè les has llegit en el puesto, sinó senzillament perquè l'has sentit dir a alguna persona. Agost és el 8è, per tant, avui parlarem una mica, farem un repàs a aquestes dites que parlen del mes d'agost. Agost és el 8è mes de l'any del calendari gregorià, es caracteritza en termes meteorològics per ser el més càlid de l'any i sol ser molt sec. Jo això de que és el més càlid de l'any, jo fa uns temps que penso que el més càlid de l'any és juliol, molt més que agost, però bueno, l'agost té la fama. En el calendari romà, agost ocupava el 6è mes de l'any i va saltar al 8è lloc amb reorganitzar els mesos, fet una reorganització dels mesos que es va fer a l'any 153 abans de Crist. El nom d'agost sembla que té relació directa amb el primer emperador de l'imperi romà, César August. Resulta que el Juli César tenia un mes que era el seu nom, que és Juliol, i per tant aquest emperador tenia una mica d'enveja i va dir, pues si en Juli César té el nom un mes, jo també vull tenir el meu nom un mes, i li va demanar al Senat. Així que, com el mes que s'anomenava Sextilis, va passar a dir-se Augustus. La reforma del calendari feta per Octavi August és com s'ha mantingut fins als nostres dies. També, en aquell mes, hi ha dues dates importants, que és Santa Maria, que és el 15 d'agost, i Sant Llorenç, que és allò de la pluja d'estels, és a dir, que molta gent va a veure'l a la muntanya, jo he anat alguna vegada al Montseny per veure-la. Sant Llorenç, el 10 d'agost, és el sant del mes amb més referències meteorològiques associades sobretot a les precipitacions. Ja sabeu que l'agost a vegades el que fa una tronada, i llavors quan fa una tronada refresca molt, o a vegades després d'aquesta tronada el que ve és moltíssima calor. I tant si plou com si no plou, aquest dia també està associada al dia de més calor de l'any. I una de les dites, o dues dites, hi ha una que diu pluja per Sant Llorenç, pluja de bon temps. Pluja de Sant Llorenç sempre arriba a temps. Hi ha més referències dites de les precipitacions. Pluja d'agost, safrà, mel i mos. Mos recolliu, perquè ja sabem que mínimament estan recollint-se a la verema. Pluja d'agost bona pels horts, quan l'agost plora la verdura és bona, i si plou massa per l'agost no gastis diners en mos, perquè llavors resulta que el vi que sortirà serà una mica igualit, per tant no cal gastar-se gaires diners. Ja es nota, perquè ja fa uns dies que es comença a notar que la tarda s'escurça i la nit arriba més d'hora, i per tant aquesta dita sí que tothom la sap, que diu a l'agost a les 7 ja es fa fosc, és a dir, que a les 7 normalment, el que passa que ara amb aquest canvi d'horari que tenim una hora més, doncs, en realitat a les 7 no es fa fosc, es fa a les 8. I a l'agost, festes per tot, és a dir, ja sabeu que, com us he dit abans, a les festes per tot. Sembla estrany que jo el penúltim dia de juliol us parli del mes d'agost, però és que en realitat la setmana que nosaltres viurem, que començarem i parlarem de coses que passen aquesta setmana venent, ja estem al mes d'agost, per tant, ja no us havia de parlar del mes de... I com que parlava del mes d'agost, vull escoltar una cançó de la Taylor Swift, una cançó que parla del mes d'agost, que porta per títol August. És una cançó del 2020 d'aquesta estadounidenca. I anem a escoltar-la?

0: Una cançó molt i molt dolça, no? És a dir, per aquesta hora de la tarda en la que realment estem una mica, vull dir, una mica mig adormits, no?, amb aquesta calor que està fent. I tal, ja, com us he dit abans, el refrany, doncs penso que m'avisen que anem uns segons a publicitat.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: 107.1 FM. Tordera.
0: Doncs continuem parlant de festes, perquè tal com deia abans, un dels refranys deia que l'agost festes per tot arreu. Recordeu que a dos quarts de set, a les 18:30, podreu veure una entrevista en directe amb artistes i el director del musical que veurem aquest cap de setmana en el Teatre Claver. Per tant, si esteu interessats, recordeu, podeu posar al YouTube i podreu veure, a part, si voleu escoltar-la només, doncs es pot escoltar, però si teniu ganes de veure qui estarà aquí a l'estudi, doncs res, poseu YouTube i podreu veure-ho. Doncs bé, tal com us deia, hi ha moltes festes per arreu d'aquí de Tordera, a banda que ja s'acosta la festa major del poble. Però abans ja aquest cap de setmana n'hi ha. Llavors, comencem per una festa, la festa major de Gelpí. Recordeu, a la mina de Gelpí sempre es fa una festa i en aquest cas la festa comença el divendres a partir de les 7 de la tarda. Torna al segon Tordeo, és a dir, hi ha un disjoc, i podeu anar, hi ha servei de bar, per tant, podeu anar allà a veure tot el que es fa en aquesta tarda de divendres. Dissabte ja, a partir de les 6 de la tarda, hi ha una tarda infantil i el tradicional concurs de disfresses. I a les 21 hores, el sopar de germanor, recordeu que heu de treure el tiquet, és a dir, per endavant, perquè si no, no trobaríeu lloc. I a les 22:30 hi ha ball de nit a càrrec de Maracaibo amb la Sala de Sant Peny. Per tant, la festa és divendres i dissabte. I també és la festa major de Vallmanya. En aquest cas, la festa major de Vallmanya comença el dissabte 1 d'agost. I engloba les diferents activitats. A les 10:30, anècdotes i records de la gent de Vallmanya amb en Daniel Rangil. Recordeu que Daniel Rangil ha vingut aquí alguna vegada explicant-nos algunes dels seus llibres o inclús un calendari que va fer en un moment determinat i, bueno, i ha fet alguna conferència. Doncs és una persona experta en temes relacionats amb Vallmanya i, per tant, serà una bona ocasió per escoltar records i anècdotes de la gent de Vallmanya. A les 11 hi ha una cantata amb la coral de l'Església de Tordera. I a les 11:30 hi ha una missa amb el mossèn Edwin Antonio Vázquez. A les 12 tenim música amb Gelain Gàmez, Tor Terresaire Obert. I a les 12:30 una batallada, un pica-pica, beure per tothom, la rifa d'un pernil i dos menús a les Ferreres. Per tant, ja sabeu, si teniu ganes d'anar a Vallmanya, només és qüestió d'agafar el cotxe i passar una bona estona aquest matí de dissabte. I després de tot això hi haurà una audició de sardanes I, a més, a les 14:30, un dinar de germanor a les Ferreres. Tot això a l'ermita de Sant Miquel de Vallmanya. Però les festes continuen. Per tant, felicitar des d'aquí, bueno, m'he oblidat de dir felicitar a Gelpí, al barri, a la mina de Gelpí, per aquesta festa major que celebraran el divendres i el dissabte. I també felicitar a Vallmanya per la festa major de Vallmanya. Però no paren aquí les festes i continuem amb les festes d'Àgora Park, l'urbanització Àgora Park. És a dir, les festes comencen el dia 31 de juliol, per tant, comencen divendres. A les 19:30 podeu trobar els jocs de tota la vida, una tarda per, amb els nanos, una tarda per jugar, els jocs clàssics de sempre, per grans, petits, pares, fills, veïns i veïnes, amb ganes de riure i compartir i gaudir amb la família. Per tant, ja sabeu, si teniu ganes, doncs el divendres a les 19:30, a la tarda, els jocs de tota la vida, per la canalla, per la gent gran, és a dir, suposo que haurà de ser baix com jocs com els de sacs, curses de sacs i coses com aquestes. I a les 22 hores, un bingo musical que posa a prova l'oïda, reconeixes cançons i gaudeixes d'una nit amb ritme, rialles i moltes ganes de passar-s'ho bé. Tot això ho tenim el divendres. I ens n'anem el dissabte 1 d'agost. El dissabte 1 d'agost, a les 11 del matí, hi ha la Festa de l'Aigua, jocs d'aigua i diversió per refrescar-nos en bona companyia, la millor manera de combatre el calor i passar-s'ho d'allò més bé. Acordeu, dissabte a les 11 del matí, Festa de l'Aigua. I a més, amb la calor que fa, la veritat és que la Festa de l'Aigua ve molt, de, molt i molt de gust. I a les 7 de la tarda, futbol per tothom. No importa si jugues com a Messi, com la... aquí és important participar i divertir-se amb unes rialles entre veïns. Si vols participar, doncs en aquest futbol per tothom t'has d'apuntar a l'associació de veïns, associació. I llavors un correu que és associacions Niagara Park, gmail.com, i o un telèfon que es donaré ara, que és el 623-2611. Si teniu ganes de jugar a futbol i viviu en aquesta urbanització, us agrada el futbol i teniu ganes de jugar-hi, doncs res, ja sabeu. Podeu apuntar-vos a les 7 de la tarda del dissabte. I el dissabte també, a les 22, botifarrada amb música, una ballada per sopar, trobar-nos i continuar la festa amb una mica de música per moure l'esquelet, bon ambient, bona companyia. Els tíquets de la botifarrada amb pa i beguda val 5 euros. La venda de tíquets i fitxes o fitxes el 10 i el 13 de juliol a les 19, però penso que tot això ja s'ha fet en anterioritat. Jo penso que també deus de poder comprar això, no sé, no tinc idea. Perquè en realitat anunciar-ho ara i que sigui el 10 i 13 de juliol, no sé, em sorprèn una mica. Per tant, si teniu ganes d'anar de festa, ja sabeu, podeu anar o bé a la mina de Gelpí, és a dir, el divendres i el dissabte. El divendres, recordeu, comença la festa, a la tarda hi ha el tordeo, el segon any que es fa, el dissabte a partir de les 6 de la tarda, a la tarda infantil i tradicional concurs de disfresses, i amb premis i tot això. A les 21 hores sopar de germanor, que hem de comprar els tíquets perquè si no tindríem lloc, i després, a les 22:30, ball de nit amb la càrrec de Maracaibo, amb la Xara Sant Peny. Tot això el dissabte 1 d'agost. Que voleu anar, que, bueno, que teniu, que aquesta festa d'aquí us sembla que voleu anar a una altra festa, que a més les podeu fer inclús anar a les dues, si teniu moltes ganes, perquè la festa major de Vallmanya és el dematí, i per tant aquesta és a partir de la tarda. Què passa el dissabte? Us repeteixo, el dissabte a la Festa Major de Vallmanya, a les 10:30, anècdotes i records de la gent de Vallmanya, amb en Daniel Rangel, a les 11, cantata amb la coral de l'Església de Tordera, a les 11:30, missa amb el mossèn Edwin Antonio Vázquez, de l'Església d'aquí de Tordera, i a les 12, música amb Gelain Gamiz Tor, terrissaire obert. I a les 12:30, batallada, pica-pica i beure per tothom. Hi ha una rifa d'un pernil i dos menús a les Ferreres, audició de sardanes, i a les 14:30 hi ha un dinar de germanor a les Ferreres, que suposo que se deu haver encarregat a l'Associació de Veïns i Veïnes de Vallmanya. Tot això a l'ermita de Sant Miquel de Vallmanya. I retorno a explicar-vos lo de les festes d'Àgora Parc. Recordeu que comencen el divendres 31 i el dissabte 1 d'agost. El divendres 31 a la tarda hi ha jocs per la canalla, els jocs de tota la vida, a les 19:30. I al vespre, a les 10, bingo musical, que posa a prova l'oïda i reconeix cançons i gaudeix d'una nit amb ritme, rialles i moltes ganes de passar-s'ho bé. El dissabte al matí a les 11, festa de l'aigua, jocs d'aigua i diversió. A les 7 de la tarda, futbol per tothom, és a dir, si teniu ganes de jugar a futbol o, si més no, anar a veure com juguen el futbol altra gent. I el dissabte 1 d'agost, al vespre, a les 22:00, botifarrada amb música. Tot això, és a dir, teniu ganes d'anar-hi, doncs ja sabeu, us ho podeu apuntar. I, doncs, després de tot això, escoltem una mica més de música, ja que tenim tantes festes. Jo he recordat una cançó molt antiga, que és una cançó de la Carina, que és una cançó de l'any 1969, composta per el Ronnie Scott. Es tracta d'una adaptació a l'espanyol per Carlos Céspedes, i es tracta d'un dels temes més recordats de la Carina, i va ser un número 1 en la llista dels venuts durant 7 setmanes consecutives. Fixeu-vos, clar, estem a l'any 69, però llavors la Dècada Prodigiosa, que és un altre grup de música, va fer una adaptació en l'any, una versió en l'any 1985. Anem a recordar aquesta cançó de la Carina? La Fiesta.

0: Bé, doncs suposo que a banda d'aquesta cançó que hem escoltat últimament, heu escoltat la cançó de Karina, que segurament que es va, us ha portat amb algun record els que teniu una certa edat. Bé, ja sabeu que a Tordera sempre se fan coses i una mica començant amb el tema de la Festa Major de Tordera, el Fotoclub Tordera ha creat un taller que diu «La creativitat fotogràfica amb el teu mòbil». Dins dels actes de la Festa Major, el Fotoclub Tordera organitza el taller La creativitat fotogràfica amb el mòbil per a nens i joves de 7 a 15 anys. És una activitat superxula, dinàmica, professional, per aprendre a fer fotos increïbles. És a dir, podem portar mòbil o qualsevol altre aparell de fotografiar, però serà una manera per fer-ho a gent jove, i es farà el dia 15 d'agost a les 10 de, als 10 del matí.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Avancem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera algunes de les notícies destacades aquesta jornada de dijous. L'establiment del servei de recollida i transport de residus municipals arriba avui al ple de l'Ajuntament. La sessió començarà a les 7 de la tarda i la podreu seguir per Ràdio Tordera i els nostres canals de YouTube i Instagram. Segueix el desplegament de la tecnologia LED al carrer Aragó. Els últims dies s'han substituït 25 fanals del carrer. Bàrbara Vergés, regidora d'Obres i Serveis.
3: A mica en mica doncs, anem substituint aquest enllumenat per un enllumenat LED sostenible per tal de baixar, no?, aquest cost energètic que tenim i que últimament doncs, amb la inflació doncs, tot ha pujat pels anys dels subministres.
2: Sofia i Aran, els noms més posats a Tordera durant el 2025. A Catalunya els noms més posats van ser Júlia i Biel. El tordarenc Carles Maleis inaugura la setmana vinent l'exposició Energia Bonica a la sala Maria Lluïsa García Tornel de Blanes. La mostra es podrà visitar del 7 al 30 d'agost. Ens parlava de l'exposició el mateix artista.
4: És un recull d'obres de 3 anys. Es divideix en 3 etapes. O en tres sectors, diguéssim. Un és obra social, reivindicativa, l'altre és fons marí i l'altre és tema floral i d'animalons.
2: En esports, l'Atlètic Club Tordera busca nous talents per al sènior A i infantil A. L'entitat tordarenca obre les seves portes al pavelló dels Països Catalans per tancar les plantilles de cara a la propera temporada. Cristian Romero és el nou entrenador del sènior.
5: Vamos a estar haciendo la presentación de la nueva temporada para jugadores que ya están en el club y para nuevos incorporados que quieran conocer lo que estamos preparando, se pueden pasar a conocernos el jueves 30.
2: Parlem també del temps, de la previsió meteorològica per aquest dijous, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Avui nova jornada marcada pel temps estable i sobretot càlid. Avui les màximes poden pujar una mica al voltant d'un grau respecte a ahir. Per tant, si ahir arribem als 34, en alguns punts de l'interior de la comarca avui podríem fregar els 35. Tot això amb vents fluixos, situació marítima tranquil·la que es mantindrà també de cara a demà i durant tot el cap de setmana. Demà amb alguns núvols més, però sense precipitacions i amb temperatures que podrien recular una mica, però continuaran molt càlides.
2: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Bona tarda. Hola. Hola, Enric.
7: Bones.
0: Hola. Ara, és que teníem l'informatiu, però t'hem trucat a les 6 i quedava un minutet per acabar. Bueno, gràcies per haver volgut parlar-nos aquesta tarda aquí en aquest programa que es diu, que parla de cultura i que en l'estiu es diu A l'ombra dels tilers, senzillament perquè aquí davant de la ràdio tenim uns tilers que ens fan molta ombra i que ens van molt bé per aquest estiu tan calorent, tan calorós.
7: I tant.
0: Que sí. Bé, vosaltres demà actuareu a Tordera aquí a les 10 del vespre i a nosaltres...
7: Correcte.
0: Mana?
7: Correcte, dic.
0: Ah, vale. Dic que a les 10 del vespre i per tant nosaltres sempre volem conèixer una mica més a les coples que van passant per aquí tots els divendres i en aquest cas la copla és la ciutat de Girona I ens agradaria una mica conèixer la història d'aquesta cobla que va començar, que neix al 75, per tant ja porteu una llarga, ja tenim una llarga durada, no? Ja heu fet bastantes passes, no? I heu tocat moltes sardanes, és a dir, ens fas una mica de història de la vostra cobla?
7: Sí, doncs bé, la cobla Ciutat de Girona neix, com bé dius, al 1975, i neix d'una iniciativa del que va ser el primer Flavio Laire i director de la cobla, que era en Lluís Buscarons, que buscaven, ells eren tots músics d'orquestres, i cansats d'anar amunt i avall d'escenaris i balls de nit i focus, doncs van decidir muntar una cobla, i el que sí que volien és que fos una cobla de renom dins de la comarca de Girona, i així es va ser. És a dir, van agafar dels millors músics que van trobar a totes les orquestres que volien deixar al món de la nit, uh-huh, i van formar la Ciutat de Girona.
0: Molt
7: doncs
0: bé.
7: Il·lustres com en Miquel Tudel amb el Fiscorn, el Josep Puig amb el Moreno amb el Fiscorn, després hi havia en Jordi Comte, és a dir, els germans Esteve de Calonja. Vull dir, va ser una bona trobada de músics que van aconseguir des dels inicis muntar una cobla de molt de renom i molta categoria.
0: I sempre ha sigut exactament els mateixos o ha tingut diferents etapes?
7: Bé, ha tingut diferents etapes. O sigui, ara, tot just l'any 2025, van sí, commemorar el 50 aniversari.
0: Sí.
7: I aquest aniversari vam intentar juntar el màxim de famílies, perquè com bé sabeu, des del 75 fins al 25 va ser 50 anys, i si aquella l'encla de músics ja rondaven els 50-60 anys, doncs, clar, molts ja, malauradament, ja no hi són.
0: Ja.
7: Que sí que van contactar amb familiars i... Perquè, de fet, l'únic que està ara, encara avui dia, que encara està entre nosaltres, és en Josep Maria Bruguer, que és un músic de Mer, que tot just era el més jove de la formació, tot just tenia 17-18 anyets quan va començar,
0: ah, molt bé.
7: I ara, doncs, sí que ens va acompanyar en el concert, i el que sempre s'ha intentat, a mesura que han anat abandonant la formació músics, doncs continuar els relleus amb músics de la mateixa categoria per no perdre mai el nivell de la cobla.
0: Bé, vosaltres teniu una programació de sardanes, suposo que al llarg de tant de temps deveu de tenir moltes i moltes sardanes, no?
7: Sí, moltíssimes, moltíssimes. Però bé, diuen que quan amb la varietat està al gust,
0: yeah,
7: llavors, clar, en 50 anys l'arxiu que anem fent, perquè el bo de la sardana és que constantment i diàriament joves compositors estan fent sardanes noves i d'alguna manera s'està evolucionant el món de la sardana. I gràcies a tots aquests compositors, doncs, hi ha un relleu generacional que és molt important, que això ens dona vida, perquè realment la sardana estem en un moment que està molt viva.
0: Ja. Yeah. I vosaltres, és a dir, aprofiteu, és a dir, us poseu en contacte amb aquests joves compositors? O són
7: ells? Sí, us posem en contacte, o quan ells tenen una sardana, doncs es posen en contacte amb nosaltres. Mira, hem fet aquesta sardana nova, doncs envia-la, la repassem. I, bueno, de fet, el que també val a dir és que abans, que és el comentari que fem moltes vegades, nosaltres quan anàvem a tocar fa una sèrie d'anys, no gaires, portàvem una maleteta amb 40, 50 o 60 sardanes i anàvem tocant les sardanes que nosaltres creiem convenients. Ara la cosa ha canviat una miqueta i el que fem és enviar un llistat de sardanes a l'agrupació, com per exemple en aquest cas aquí a vosaltres, a Tordera,
0: a la nostra
7: tot un llistat, i d'aquell llistat doncs, l'agrupació tria les que més els agraden.
0: Ara jo t'anava a preguntar precisament si les havíeu triades vosaltres o si les triaven les diferents agrupacions. En aquest cas les ha triat la nostra dansa, no? És a dir,
7: sí, sí, correcte. I a més, pel que veureu demà, qui vingui, veureu que és un repertori, a part que està molt i molt bé, és un repertori molt ballador, és un repertori pels músics molt exigent. És a dir, són sardanes de molta categoria i no estan a l'abast de qualsevol copa, tampoc. Si veieu el repertori i veniu demà, us donen a compte que és molt exigent, molt ballador, molt maco, i realment són d'aquelles ballades que valen la pena d'acostar-se fins a la plaça, perquè no sempre escoltem sardanes d'aquest tipus de categoria, que són les que heu triat aquí a l'agrupació d'aquí de Tordera.
0: Bé, veig que han triat nou sardanes, entre les que hi ha la Mari Franz, l'Ocellet et canta, no? L'Ombra de la Rectoria. Quina més n'hi ha?
7: Hi ha Niu d'Amor, d'en Viladesau, Per un mateix camí, que és una sardana en Jordi Molina de Blanes, Pare i amic, que és d'en Jordi Paulí, que és de Sitges, L'Orineta fuig del niu, que és del, malauradament, de parescut en Sigfrig del Bany, d'amic Jaume, del nostre compositor, d'en Josep Coll, i per acabar, 70 febrers de l'Enric Ortí. És a dir, fixa't que en aquest repertori tenim Mari Franz d'en Saderra, d'en Saló, tenim en Jordi León, Niu d'Amor d'en Viladesau, és a dir, tenim una sèrie de compositors clàssics i a partir de Per un mateix camí són compositors que el que parlàvem abans, que són gent jove, que està escrivint i molt bé.
0: Molt bé. Vull dir, està molt bé això de que agafeu compositors joves i que els doneu l'oportunitat de que les seves sardanes s'escoltin, no? I vagin viatjant per arreu, perquè és una manera de, a més, doncs, d'anar ampliant el repertori, no? I que aquesta gent que escriu amb tanta il·lusió que senti que les seves sardanes s'acullen en els diferents cobles, no? Perquè suposo que, igual que vosaltres, altres cobles deuen de fer el mateix, o si més no, semblant, no?
7: Suposo que sí. Imagino que sí, no sé què fa la resta de cobles, però...
0: Jo tampoc, jo m'ho imagino, penso, si vosaltres teniu ganes de... Jo suposo que tothom deu de tenir una mica de ganes de fer una mica de variant, no?, i d'incloure en el repertori coses noves, a dir que sí. D'aquestes nou sardanes, quina destacaries tu?
7: Ostres, és que són totes... De totes és molt difícil trobar-ne una que sigui millor que l'altra, eh?
0: Sí?
7: És a dir, si una és bona, la següent és millor, i la següent és que estan totes molt i molt bé. És a dir, si haguessin de triar una, seria molt i molt i molt difícil. És a dir, d'aquestes nou sardanes, d'aquesta ballada, en triar-ne una, és una feina complicada.
0: T'he posat en un compromís, no?
7: No, és per compromís, és una realitat. A vegades sí que hi ha agrupacions que són més clàssiques i busquen autors més clàssics o desapareguts, però realment aquesta ballada és impactant, és impressionant.
0: Bueno, nosaltres és aquí hem triat la primera. Hem pensat, mira, la posarem una mica perquè aquesta entrevista, vull dir, comenci a tenir una mica de regustet, que és el que podran escoltar demà a la plaça. És a dir, no sé si t'assembla... He triat la primera, vull dir, m'ha sigut molt fàcil i pensat, mira, doncs la primera, no sabia quina triar, dic aquesta segur que anirà bé. O sigui, que bueno, no.
7: Doncs veureu que només l'inici dels curs ja entra potent.
0: Ah, molt bé. Bueno, doncs me n'alegro molt que t'assembli bé que aquesta sigui la que hem triat. Bé, jo no sé si vols explicar-nos alguna cosa més o penses que amb això una mica ja hem fet venir ganes de que la gent vingui demà a la plaça a ballar sardanes.
7: Home, només veure el repertori ja donen ganes de venir a sentir la copa i a ballar. Bé, comentar també que amb aquest 50 aniversari que vam fer, vam enregistrar un CD del 50 aniversari, uh-huh, en el qual hem fet un recull de tots els compositors i directors que han passat per la copla, donant sobretot importància perquè la ciutat de Girona sempre es va caracteritzar per ser una copla que a totes les ballades feia obligades, que les obligades són sardanes de lluïment d'un sol instrument, yeah, i la ciutat de Girona sempre s'ha caracteritzat per ser una de les cobles que sempre a cada ballada feien una sardana de lluïment de cada instrument. I llavors tot això ho hem reflectit en aquest CD, que està molt i molt bé, i si algú es vol acostar demà i donar fe d'aquest CD, el tenim a la venda per tothom.
0: Bueno, ja sabeu, és a dir, a més de venir aquí a escoltar i a ballar i a escoltar sardana, podeu comprar un CD en el que fa un recull d'aquestes sardanes del 50 aniversari, que ells han fet un recull del que els sembla més adient perquè sigui una bona, un bon CD, no, diríem?
7: Exacte, sí.
0: Bé, doncs jo t'agraeixo molt que hagis estat aquí aquesta tarda amb nosaltres i espero que demà ens veiem a la plaça i que puguem ballar sardanes conjuntament. Bueno, vosaltres tocar-ne i nosaltres ballar-ne. Vale?
7: Perfecte. Segur que disfrutaríeu molt. Que tothom que vulgui ballar sardanes que s'acosti a la plaça perquè realment serà una ballada memorable.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Enric, per estar aquí aquesta tarda. I ara escoltarem, com t'he dit, escoltarem la primera sardana del repertori de demà, que és Mari Franz. D'acord? Doncs fins una altra. Gràcies. Adéu.
7: Perfecte. Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: Adéu.

Bé, doncs ja heu escoltat una mica abans a l'Enric, ens ha explicat una mica les sardanes que podrem escoltar demà divendres i podrem ballar. I recordeu que, bueno, que a més ells portaran un CD del 50 aniversari que van complir en l'any 2025, que feia 50 anys que eren, i que a més tenen una sèrie de sardanes que podreu comprar aquí a la plaça. Bé, i una altra cosa que continua i a més de mà de la mà de la nostra dansa són els balls folks a la plaça. I aquest dissabte els balls folks ve un grup que es diu Se'n fa una. Són un grup de músics agarenses, és a dir, Terrassa, amb la intenció de fer-nos ballar. Se'n fa una, us explicaré una mica d'on surt aquest grup que vol fer ballar aquest dissabte, i diu, Se'n fa una es va presentar públicament el 5 d'octubre de 2007 en un concert a la plaça Vella dins dels actes de Correllengua, i en aquell moment just es complia un any després del nostre primer assaig, és a dir, feia un any que estaven junts. El grup va començar a gestar a principis d'octubre de 2006, fruit d'una trobada d'amics que havien decidit cada una tarda per compartir les seves aficions musicals. La majoria ens havien conegut en el si d'altres entitats culturals de Terrassa, algunes d'elles eren el Porronet i el Bitxo del Torrent Mitxer de Terrassa, i es sentien atrets per la música folk. Especialment en Carles, el nostre acordionista, el seu acordionista, que és un habitual de les ballades folkis de la plaça del Rei de Barcelona i està vinculat a l'associació cultural L'Ull i l'Ai, que realitza activitats relacionades amb el folk i la cultura tradicional i popular en general. Des d'aleshores han ampliat el nombre de membres, per tant, jo he mirat les fotografies i la veritat és que ara no recordo quants eren, però són bastants, i de temes fins a confeccionar un repertori molt variat amb músiques tradicionals d'arreu del món. La veritat és que tenen un nom molt especial, jo he pensat per què es diuen d'aquesta manera, no? Diu, pel que fa al nom, la decisió no va ser gens fàcil, fixeu-vos el que es diuen, d'aquesta manera, Se'n fa una. Havia de ser un nom original i després de molt de temps de pensar-hi i en el darrer moment va arribar la inspiració. Ja sabeu que sempre a vegades arriba la inspiració en un moment determinat que quasi bé ni t'ho esperes. Un amic del grup, el nostre fan número 1, va arribar al bar on ens trobàvem parlant del nom i en aquell moment es va presentar la seva parella com la fauna. I ens va agradar molt i després d'unes quantes deliberacions vam pensar que Se'n fa una, de fauna, era el nostre nom, perquè és tan ampli i obert que dona peu a moltes interpretacions. Per tant, es van quedar amb aquest nom i aquest és el nom que té aquest conjunt que vindrà el proper dissabte. Ja sabeu, el dissabte, si voleu ballar balls folks, doncs només heu d'acostar-vos a la plaça a les 10 del vespre i posar-vos a ballar. Llavors, una altra cosa. Ja sabeu que nosaltres estem en col·laboració, treballem moltes vegades amb Argentona, amb el Museu del Càntic, a més es fan arribar sempre informació sobre les seves festes que celebren. I en aquest cas arriba la 76 Festa del Càntic d'Argentona, que és, com és tradició, és el 4 d'agost, celebren una nova edició del Canti, per tant, si tinguéssiu ganes, ja sabeu que els Cantis és una cosa preciosa, el museu val molt, molt la pena, i si algú de vosaltres ja no treballa, està jubilat i si vol acostar, Argentona està aquí molt a prop. Doncs tenen a les 10 del matí el seu horari de la festa, diu a les 6, a les 7 del matí ja comencen a agafar els cantis de l'any i comencen a preparar per després la venda d'aquests cantis. I aquest any els cantis de l'any estan dissenyats per en Ramon Benedicto i Gai Benedicto donant inici a la festa del canti. A les 10 del matí hi ha l'ofici en honor de Santo Domingo, la xerbotada, vot de poble i benedicció de les aigües i dels cantis de l'any.
a l'església parroquial de Sant Julià i Font de Santo Domingo. A les 12 del matí hi ha la venda dels càntics de l'any i llavors, a més, un cop realitzada l'ofici en honor de Sant Domingo, a les 10 del matí, com hem dit abans, la xarbotada és a les 11:30 i el vot del poble serà a les 11:45. Serà l'hora de la benedicció de les aigües i dels càntics de l'any, que un cop beneïts ja estaran disponibles per a la seva compra tant a la paret de les mentides com al Museu del Càntic d'Argentona. Per tant, ja sabeu. Ens acompanyaran els dissenyadors del canti de l'any en Ramon Benedito i Gai Benedito, que signarà els cantis a qui ho desitgi. Ara bé, què és la festa del canti i d'on prové?

0: fins que l'any 51 es recuperà com a festa del càntic, tal com la coneixem a l'actualitat. És així com anualment s'inicia el dia preparant els càntics que recolliran les aigües beneïdes amb la posta de càntics i a continuació s'oficia una missa en honor de Santo Domingo que en acabar dona pas a la xarbotada i així gegants, capgrossos, xarbotaires i caps de càntic recorren el carrer des de l'església parroquial de Sant Julià fins a la font de Santo Domingo i aquí es renova el vot de poble al sant per donar pas a la benedició de les aigües i dels càntics. Un cop beneït, és l'hora de venda de càntics. Per tant, és a dir, ja sabeu, si teniu moltes ganes d'anar a aquesta festa, és el 4 d'agost. I ara ens n'anem uns moments a publicitat.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera.

0: Bé, doncs com us deia abans de començar el programa, com us he dit, aquesta tarda teníem aquí a diferents representants de Peracot, a diferents actors, el director del musical i a més la persona que ha muntat els balls, suposo, no? Vull dir que, a veure, jo us diré exactament quins són aquestes persones que tenim aquí i també us he anat dient que aquesta entrevista la podíeu veure perquè s'emetia per YouTube, per tant podíeu a més d'escoltar-la, veure-la, sí que vosaltres mateixos podeu triar els que tingueu la possibilitat de veure-la. Estem aquí esperant que estigueu amb nosaltres. Tenim en Xavier Mercader, que és el director, a la Cinta, a Cinta Alcácer.
1: Hola, què tal?
0: A la Laia Serrano.
2: Hola, bona tarda.
0: En Marc Fuentes.
3: Bona tarda.
0: I a la que porta el ball, que seria la Elia Rodríguez.
4: Hola.
0: Bé, doncs moltes gràcies per estar aquí. Ja us he dit que acabaríem una miqueta abans perquè avui tenim el ple de l'Ajuntament, per tant tenim fins a 55 per poder parlar d'aquest musical. Doncs una mica jo... bueno, vull dir, aquest musical el podrem veure aquest cap de setmana. Es va estrenar en el 2005, jo el que he buscat a la informació, no? En el 2005. Després es va fer una pel·lícula d'aquest musical que, i els directors, o el compositor, no? Els directors, el compositor és el Lin-Manuel Miranda i la Chiara Alegria Judes.
5: Correcte.
0: És a dir, que bueno... És una musical que té ja molts anys, és a dir, perquè de 5 té 21 anys, és a dir, i per què... Tu que ets el director, suposo que tu ets el que has triat el musical, no? O què?
5: Bé,
0: o t'han donat alguna pista?
5: O sigui, ha sigut una decisió col·legial, sí? Però sí que el fet de que teníem el material i les partitures, més o menys teníem tot una mica a favor, a vegades quan tens el material també et decantes per poder-lo fer aquí. Jo és veritat que anteriorment, o sigui, abans d'estar a Peracot, ja l'havia dirigit també amb un altre grup fa una pila d'anys, i això també feia doncs, que, bueno, com que aquí no s'havia fet mai i era un material que coneixia una mica bé, doncs ens animéssim a fer-lo aquí, que no té res a veure amb la versió que jo ja havia dirigit, perquè a cada lloc al final la proposta és diferent, vulguis o no, o sigui, que els actors són diferents també... fa que l'escenari, l'energia sigui diferent, això també ho fa especial, no?
0: Bueno, clar, suposo que, els actors són diferents, l'espai també, no?
5: També, l'escenografia d'aquest any és espectacular.
0: Sí?
5: Si ho comparo amb el que jo havia fet en un passat, evidentment és una meravella. Aquí la Glòria i l'equip s'ho ha currat molt, vull dir.
0: Sí?
5: Vull dir, que comparant, m'has parlat de l'espai, eh?
0: Sí, sí,
5: després
0: sí.
5: Ja el que és a nivell interpretatiu... No. Molt, molt superior, eh? Vull dir, no, això sí que no hi ha cap dubte.
0: No, perquè jo, a vegades, només quan parlem de musicals o d'obres de teatre o el que sigui, normalment donem molta importància als actors, però jo penso que l'atrezzo també és molt important, no? Perquè acompanya una mica, i aquesta gent que a vegades queda una mica oblidada, pobreta, és a dir, ningú com aquell que diu ningú els aplaudeix o com a mínim no els té en compte, jo penso que els hem de tenir en compte, no? És a dir, que l'atrezzo forma part de l'obra, no?
5: Totalment, totalment, sí, sí.
0: Bé, doncs, no sé, vull dir, quanta, a banda de vosaltres, quanta gent sou? Quanta gent passa, doncs, més o
4: fent
0: menys?
4: Fent números, jo crec que ens anem entre els 60 i els 70 participants.
0: 60,
4: i no
0: 70.
4: Sé si incloent també l'equip més tècnic, els que no estan sobre l'escenari el dia de l'obra, potser pujaríem una miqueta més.
0: Un 60, més o més, entre actors, ballarins, no?
4: Sí, figuració també.
0: Figuració, és a dir, bueno, aquests serien els entre 60 i 70, és a dir, és bona, una, molta gent, no? I dirigir molta qualitat, gent deu de ser molt complicat, no? O què?
5: No, vull dir, complicat o no, al final també és l'energia que té tot el grup, és com, l'altre dia ho sentia de no sé algú que ho va comentar, que el musical d'estiu de Peracot és com la festa major de l'entitat.
0: Sí.
5: I al final em quedo amb aquesta frase, és una cosa que fa, o sigui... No hi ha ningú imprescindible i alhora ens necessitem tots perquè el projecte surti endavant. Si només hi ha una sola peça, això no tira. I al final penses, ostres, la força de tota la gent, des de la gent que està al darrere, com la que està davant de l'escenari, la feina de direcció, vull dir, és un conjunt de peces que entren en col·lisió i fan que el resultat sigui espectacular.
0: Pues que a més, durant l'estiu tothom espera ja el musical de Peracot. Vull
5: correcte.
0: Dir, això ja és
4: nosaltres
0: una cosa...
4: Nosaltres els primers, eh?
1: Sí, sí. És fer-lo i començar l'estiu.
0: Clar, clar, sí, sí, arriba l'estiu, diu, tothom diu, bueno, hi haurà un musical, ja ho sabem, és a dir que ja, ja tothom ho espera, és a dir que ja ho tenim clar dintre del nostre calendari, és a dir, és normal. Bé, jo penso que cadascú de vosaltres, vull dir, jo no feu el que vulgueu, em aneu explicant si vosaltres voleu cadascú el seu personatge, o què és el que feu, tu, per exemple, tu, què és la teva coreografia, què és el que has preparat, és a dir, vera.
4: Vale, doncs, abans de res, és veritat que la secció coreogràfica no la porto només jo, la porta també la Gisela Vergés i la Xènia Brunet. Aquest any hem fet una mica la feina entre les tres.
0: Molt bé.
4: I és una feina que normalment fa la Gisela sola. I tot i fer-la entre tres, amb la Xènia comentàvem la quantitat de feina que ha arribat a fer la Gisela tots aquests anys. Per tant, agrair-li una mica també tota la feina que ha fet en silenci tant de temps. I, bueno, la nostra tasca és una mica organitzar l'escenografia amb les persones, és a dir, decidir una mica quines cançons necessiten una mica més de suport coreogràfic, quines no, com ho fem, com muntem els balls, quines ballarines fan cada ball i quin no, evidentment muntar aquests balls, i ara que estem al Teatre Clavé, doncs anar organitzant una miqueta a tothom perquè se sentin també còmodes a l'escenari quan els actors canten o estan actuant.
0: Clar, en realitat vosaltres, com que quan feu uns quants assajos al Teatre Clavé, us heu d'adaptar en un moment determinat en coses que haureu preparat anteriorment, no? Llavors, exacte, això també comporta una mica més de feina.
4: Sí, perquè al final nosaltres treballem inicialment amb el cos de ball únicament, tot i que alguns sí que són actors, principalment són unes noies meravelloses que es dediquen a la dansa.
0: Molt bé.
4: I després arriba el moment d'afegir-hi els actors,
0: ja,
4: que ja és una mica combinar les dues coses. I quan arribes al teatre també has d'afegir-hi l'escenografia, que a vegades doncs, la talla una mica d'espai per aquí, per allà, veus que les entrades doncs, s'han de canviar o s'han de modificar d'alguna manera, i és també adaptar-se una mica al que et vas trobant.
0: Bueno, vull dir, tu dius que aquest any ha sigut la primera vegada que vosaltres treballeu un trio, no? Que només únicament ho feia ella, vull dir, d'unidó, sí, no? Deu haver estat una experiència molt maca, no?
4: Sí, bueno, la veritat, clar, jo he estat cos de ball durant més de 10 anys en els musicals de Pere Cot, i per primera vegada se m'ha cedit una mica el testimoni de la direcció de les còreos, i fa molta il·lusió d'haver-ho vist des de darrere tantes vegades, a trobar-te amb que ets tu qui ha de gestionar una mica les persones, els horaris, quan va bé fer-ho, quan no, quines idees tinc, què m'inspira de cada cançó o què no. I en especial diré que aquest musical crec que té una complexitat una mica específica, perquè les cançons ens expliquen molt de la història. I això implica també que en el ball s'entengui el que ens està dient de lletra, el que els actors intenten comunicar-nos, sense perdre una mica també el fet de que crec que els musicals de Pere Cot han destacat molt de temps per les coreografies que s'hi fan.
0: Sí.
4: Vull dir que aquest musical ha sigut una mica un repte,
0: molt
4: la
0: bé.
4: Veritat.
0: Bueno, doncs el repte sempre et fan créixer com a persona.
4: Ui,
0: no?
4: Sense dubte. Sí, sí.
0: Cinta, tu que... Sí. Quin personatge fas o...
1: Jo faig un personatge que es diu Carla, que per mi crec que és un personatge molt divertit. Me sento força còmoda fent-lo, perquè al principi em van dir seràs de tal manera i vaig baixar, i després penso, ah, pues mira, pues més o menys, no? una mica més exagerat, però vamos, que està bé. Sí que és veritat que el que deia abans la Èlia, això del cos de ball, que els actors a vegades no sabem, no volem molestar, però és que ho fan de veritat, o sigui, salten d'una manera, penso jo fes això i allà m'acabava, però... I el personatge meu és un de tants, o sigui, sí que n'hi ha personatges que són principals i expliquen la història i porten el cos de lo que és en si la història, per on anirà la trama de lo que és l'obra, però són molts els que muntem, els personatges que muntem en el barri aquest on vivim, la nostra vida i el nostre dia a dia. I llavors, bueno, jo faig, estic amb ella, estem treballant en una perruqueria i llavors, bueno, fem la nostra història, amb la nostra problemàtica, amb tot el que hi ha, que no hem explicat de què va el musical, ni
5: no,
1: l'explicarem,
5: bueno,
1: perquè...
5: Sí,
1: ara,
5: bueno,
0: no, explicarem, sí que
5: ara
0: explicarem,
5: que
0: es presenti, no?
5: Es presenti explicar, tothom
0: sí,
5: i després diem una mica de què va.
0: Una mica de què va, jo penso,
5: no, home,
0: que sí.
5: Jo crec que està bé que sí. Expliquis, pues, això, que ets una treballadora de la bellesa...
1: Això, amb les meves penes d'arribar a final de mes i els meus cotilleos i el salseo del barri.
5: Salseo sobretot, Cinta, salseo sobretot.
1: Això, sobretot jo perruquer amb el campantino, però bueno... Molt bé, i ja està. I això és el que m'agrada. Igual que elles fan les tres de tot allò de la música, això també el director és el Xavi, però per mi també n'hi ha tres directors. També està el Ger, que és el director més de la música.
5: Musical, el que porta la part de cant.
1: Vull dir que són Gerard. Molts els que amb uns te dirigeixes per una cosa, amb uns altres és molt a coordinar. I ho fa molt bé, eh? No, de moment no m'ha renyat cap.
0: Molt bé, bona, i tu, Laia?
2: Doncs jo faig de Daniela, que és un personatge també de la perruqueria i que està una miqueta entre el sí i el no amb un altre personatge, amb l'Usnavi, que és en Marc.
5: No sabia què feies de Daniela.
2: Ai, Daniela, he dit Daniela.
1: És la Vanessa, però...
2: Soc la Vanessa.
0: Ah, bueno. Havies agafat un altre personatge.
2: Sí, he canviat el nom. I res, aquest és el meu primer musical. Jo no he estat mai a ningun escenari, ni he cantat mai en públic, ni res. I la veritat és que estic encantada d'haver-ho fet amb aquesta associació, perquè m'ho estan fent molt fàcil. Al principi jo estava molt espantada. I m'estan recolzant moltíssim, o sigui que... Ha sigut una meravella.
0: Tu, a més, cantes. Tots canteu.
1: Ella canta molt i al·lucinareu.
5: I Déu-n'hi-do com canta. Sí.
1: Canta? Tot s'ha de dir. Com canta, però no ve cantant mai.
0: Sí?
2: Sí, ha sigut un pas de... a lo loco.
0: Però a vegades tirar-se una mica així a la piscina va bé, no?
2: Sí. També us t'haig de dir que, clar, jo em vaig presentar i no m'esperava pas aquest personatge.
0: Ah, vale.
2: Clar, jo m'esperava més algun personatge més secundari i tot això, i ha sigut un gran repte. En Xavi ho sap al principi.
5: Jo és que vaig al·lucinar molt tant amb el càsting d'ella, de la Laia, com també amb el càsting de la Martina, que fa un personatge també molt central, que fa el personatge de Nina, i que són com dos noves incorporacions a l'entitat. Per primera vegada fan un musical amb nosaltres, i va ser com un... El càsting els vam veure, i després amb l'equip vam dir, bueno, és que com que ja veies en elles el personatge, no? Això és com, yeah, com un tresor, perquè dius, és que és... l'han escrit per ella, aquest personatge, saps?
0: Perfecte.
5: I va ser molt guai veure-ho. Vull dir que és tot un repte que jo penso que estan assumint, vamos, d'una manera espectacular.
0: Molt bé. Ja sabeu que a la ràdio a vegades hem de parar un moment, hem de parar per anar a publicitat.
3: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca, plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
6: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
3: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
7: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
9: En 7.1 FM.
0: Bé, doncs continuem amb aquesta entrevista, no? Ja veieu que tothom està força animat i molt content de tot el que l'està tocant fet. Per tant, això es traspassarà segurament a l'obra, perquè l'entusiasme sempre surt, quan a l'escenari. És a dir, això, si els actors, les actrius, els que canten, els que ballen, estan realment, si tenen moltes ganes, aquestes ganes es traspuen directament després a l'obra. Doncs continuem a l'últim, no?, que tenim en Marc. A veure, Marc, tu què ens expliques? Tu què fas?
10: Bones, jo sóc en Marc. I bé, tinc el plaer i agraeixo la confiança per poder fer l'Usnavi, que quan tens un paper bastant rellevant a l'obra, doncs hi ha molt de paper, saps que hi ha una confiança i que la gent doncs confia en que t'has de prendre el paper i en fer determinats sacrificis també, perquè també es fan sacrificis, tant sigui la disponibilitat com també les hores que dediquem, encara que no siguin d'assaig, sinó també per preparar el paper, preparar el personatge, construir el personatge, i és un repte que l'he pogut gaudir molt, això vull dir, perquè a més, aquest any, doncs, el paper d'Usnavi em permet fer raps, cantar, actuar, és a dir, barreja moltes facetes que m'agraden molt practicar en el meu temps lliure, i bé, l'Usnavi, doncs, és un dominicà que des de petit, o sigui, que quan era petit va arribar als Estats Units, perquè el seu pare el va portar, i doncs té una botiga i ha d'acabar de definir per ell mateix quin és el seu concepte de família, de casa i de lloc.
0: Molt bé. Sí, bueno, molt ben una explicat. Mica això hem vist molt ben explicat, vull dir, una mica ens has fet la idea de quin serà el seu personatge, no? I a més també veieu que també està superencantat i superagraït, és a dir que, bueno, ja veureu que el musical serà una verdadera joia. Bé, doncs ara el que dèiem abans, també podríem saber una mica l'argument, clar, no podem saber el final ni coses com aquestes, així,
5: no, spoilers no podem,
0: però sí que podem fer que la gent una mica sàpiga què és el que podrà veure, no?
5: Dic, sí, us sembla bé? Vale. Mira, a mi m'agrada... Bueno, no. A mi m'agrada molt definir aquest musical com la història de les petites històries. No hi ha una trama ultra principal amb un antagonista, protagonista i un conflicte, sinó que es van com barrejant diferents històries de diferents personatges d'un barri. Al final tot passa al barri de The Heights, a Washington. Són tot gent que va emigrar de la seva terra natal buscant el somni americà, des de Costa Rica, República Dominicana, Xile, Cuba, bueno, tota aquesta gent que se'n van cap allà buscant el seu somni, i ens trobem, doncs, en tres dies concrets del mes de juliol en aquest barri, amb tot de gent, les seves vides, les seves històries, tant professionals com amoroses com personals, personatges més entranyables, d'altres que doncs tenen aquest component més còmic, d'altres que són doncs més emotius, i al final doncs bé, en aquestes circumstàncies cada personatge, doncs, bé, hi ha qui buscava el seu somni americà i potser no l'ha aconseguit, i potser desitgen o anhelen tornar a casa seva buscant aquella vida que potser no tenen ara i que potser anhelen, però, clar, al final el que qüestiona el musical és què és casa, no? Què és casa? Casa és el lloc físic on vius o la gent amb la que t'envoltes? I potser diríem que hi ha dos fets que no desvalarem, potser un de més bo i l'altre potser no tant, que exploten tot plegat en aquells dies de juliol i que fan que la gent hagi de prendre les seves pròpies decisions.
0: Perquè jo és possible que hagi vist en algun lloc que la pel·lícula es deia En el barrio?
1: Sí.
0: Eh que sí?
5: Gràcies, Cinta, no tenia ni idea d'això.
10: Sí, la versió
5: potser sí, potser sí.
1: És un barri de Nova York que es diu In the Hutch.
0: Per això, jo ara, per exemple, entenc perfectament, perquè jo he buscat informació i he vist que posava En el barri i he pensat, això deu ser una bueno, la història d'un barri en un moment determinat, sí. Clar, no pots explicar el barri sempre. I suposo que deuen haver-hi els personatges típics d'un barri. Per això jo suposo que surt la perruquera.
1: Bé, hi ha de tot. Hi ha negocis, la gent que hi viu, la gent que hi treballa, la gent que hi està. I és un, com has dit tu, que fa anys que es va escriure aquest musical, que es va fer. Em sembla que el director tenia 19 anys quan el va fer, i ell propi també va ser... els seus orígens també són...
0: Perquè sí, ell era sud-americà. El nom que ell té, bàsicament, jo penso que americà, Lin-Manuel Miranda, americà...
1: No, té de tot una mica. I llavors suposo que li tocava.
0: Ascendents no, és a dir, ascendents no, si més no, després ella ja, si va néixer o el que sigui, ja és americà, però els teus ascendents no són americans, per tant, suposo jo que havia reflectit una mica, i quan tu has parlat del sud-americà, d'un personatge, dic, segurament m'has fet anar enllaçant idees de les que jo tenia ja abans. És a dir,
1: toca temes que són també de l'actualitat, del sentiment de pertinença de la comunitat, de la falta de peles, del canvi climàtic, de tot una miqueta.
0: Bueno, a més, normalment en els barris sempre hi ha, bueno, hi ha aquella relació interpersonals que són, que a més, bueno, això desgraciadament ara els barris a vegades són més individualistes i la gent té poca idea de barri, no? Abans les associacions de veïns i això era una cosa que aplegava molt a la gent i la unia molt, cada vegada menys perquè ens han fet molt individualistes, però sí que és una constància que el barri té com una història per si mateixa i a més on t'estàs ubicat també fa que siguis d'una manera determinada, no?
1: Sí, sí, la gent normalment diu jo sóc d'aquí i si és un lloc que hi ha barris et diuen el barri. Clar. No et diuen només el nom de la ciutat, però tot fas a les ciutats.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, jo que sóc barcelonina, per exemple, jo quan dic que sóc de Barcelona jo dic que sóc d'Horta, no. Perquè sóc d'Horta. No. És a dir...
2: Jo també sóc d'Horta, eh?
0: Tu també ets d'Horta?
5: Ja està, tots, ja ho tenim aquí. Tot encaixa, tot encaixa.
1: No, casa on és casa, ara? Aviam.
5: Aviam, sí. Posem el centre en l'important.
0: Bueno, però sí, vull dir, jo quan... No, dic, sí, clar, sí, que soc barcelonina, però jo sempre dic soc d'Horta. I quan parles amb un barceloní, sempre dius, tu d'on ets? I la gent no te diu que és de Barcelona, te diu, soc de Gràcia, soc del Poble Nou, soc del Poble Sec, tothom te diu del seu barri. I aquí a Tordera no sé si ho fem exactament igual. Jo també dic que sóc de Fibra.
1: Sant Pere, Sant Andreu.
0: Sí, jo també dic que sóc de Fibra. És a dir, tu ets de Tordera, però jo sempre dic jo sóc de Fibra, perquè clar.
1: Ja, sí.
0: Perquè visc allà, no? I té unes condicions determinades, no? Pues suposo que l'obra una mica fa això, no?
4: Sí. I els personatges jo crec que se senten bastant del barri, sí. I en general es refereixen en tota l'obra en tot moment que ells són d'In the Heights, que són del barri. Vull dir, de Washington com a tal... No en parlen tant, ells són gent de barri que viuen com gent de barri i s'hi consideren plena i completament.
2: Sí, en parlem molt del barri, o sigui, tota l'estona és en barri.
0: Molt bé. Bueno, va, ens queden 3 minuts, què més coses podem dir?
5: Que vinguin a veure'ns.
0: Bueno,
5: mira,
0: banda això.
5: Jo voldria fer una crida aquí a tots els nostres oients a que ens vinguin a veure aquest cap de setmana. Jo crec que hi ha una cosa que és màgica en el món del teatre. Hi ha obres que et fan viatjar i parlo del viatge, vull dir que et fan passar per molts moments. Aquest musical té com molts ingredients. Hi ha moments que rius, fins i tot podem parlar d'un humor tirant a l'absurd. Hi ha moments que apareix un cert punt dramàtic, amb uns conflictes molt marcats. Hi ha també molts moments que són com molt emotius. I penso jo que en una obra et fa riure, i si ho dic ràpid, quan una obra et fa riure i et fa plorar i et fa viatjar per tots aquests moments, això enganxa. Vull dir que la gent que ens vingui a veure crec que passarà dues hores meravelloses amb gent molt entregada dalt de l'escenari i el nostre objectiu o el que ens fa molta il·lusió és que el viatge que fem a l'escenari el puguem compartir amb els espectadors.
0: Bueno, a més, el que tu has dit, és a dir, és molt important perquè la vida és això, una estona de riure, una altra estona diferent, és a dir, que una mica és com tu vius, no? Com tu vius, digues.
4: Sí, no, anava a dir que justament venim de l'any passat que vam fer Mamma Mia, que és un títol que crida molt, moltíssim,
0: sí,
4: molt conegut.
0: Sí, però aquest no tant.
4: Clar, In the Heights és un musical, crec que no és tan conegut, que sí que hi ha, bueno, té els seus seguidors també, però no és un títol que de primeres ja coneguis la història.
0: No, clar.
4: I m'agradaria doncs que la gent li donés una oportunitat, que coneguin la història del barri, del que passa, que crec que pot sorprendre moltíssim.
0: Bé, doncs jo penso que una mica per donar una mica de contingut i fer venir ganes, posarem una peça del musical perquè aneu escoltant la música que escoltareu el proper cap de setmana. Recordeu, és el dissabte i el diumenge, a quina hora? A les 7.
4: A les 7 de la tarda, Teatre Clavé.
0: Teatre Clavé. Per tant, podeu treure les entrades, podeu anar-les a buscar a taquilla o podeu treure-les a través d'internet, és a dir, que podeu tenir les dues possibilitats. Digues.
10: I si puc afegir, ja que parlem del barri, de sentir-se de la fibra, també dir que els actors, la gran majoria, som d'aquí a Tordera, així que si volem també aquest sentiment tordarenc,
0: hi
10: és a l'obra.
5: Fem la terra aquí.
0: Fem terra. Molt bé, doncs escoltem la cançó. Moltes gràcies per haver estat aquí i espera un moment que farem una foto.
10: Fins la propera.
0: Adéu. You can sing anything. What? Carla, whatever comes into your head, just

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: No ha fet ni un mi, eh?
2: No en sé.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: 9 en punt del matí, avancem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Alguns dels titulars destacats a la jornada: Tordera aprova per unanimitat la nova ordenança i l'establiment del servei de residus, pas previ clau per al nou contracte, la nova normativa substitueix i actualitza textos anteriors. Escoltem a Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
2: Des de la regidoria de Medi Ambient considerem bàsica aquesta ordenança. Ens hauria agradat molt poder-la portar a aprovació molt abans. Creiem que és realista amb la situació actual i la situació futura, vàlida també en el seu apartat de deixalleria per a la futura deixalleria que està en fase d'aprovació del projecte.
1: Avui hem sortit també al carrer per saber l'opinió dels tordarencs sobre la nova llei que vol prohibir fumar a terrasses i platges. El Consell de Ministres aprova el projecte de llei antitabac que prohibirà fumar en certs espais públics. Escoltem alguns dels entrevistats.
3: Sí, és el mateix. És dir, deixa, viu i deixa viure, no? Hauríem de ser una mica més empàtics amb la gent que tenim al voltant.
1: Èxit rotund en The Heights, al Teatre Claver de la mà de Pere Cot i Set de Dansa. El musical sorprèn amb una posada en escena plena de ritme i un decorat molt treballat. Escoltem alguns dels actors i actrius.
4: En primer lloc, moltíssimes gràcies a tots els actors i ballarines que estan aquí al damunt, que han compaginat la seva vida laboral, familiar i personal, perquè això surti així de bé.
1: I la Fundació La Caixa impulsa la transformació de la terrassa de l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes en un espai terapèutic i de convivència. El donatiu ha permès convertir un espai en desús en una terrassa segura.

0: En esports, avui arrenca una nova edició del torneig de Villes a la Fresca. Fins a 48 equips competiran des d'aquesta nit fins divendres en un dels esdeveniments esportius i socials més esperats de l'estiu. I finalitza la tercera edició del torneig de Sant Andreu amb gran èxit. 18 dies de gran festa i ambient a la pista que culminen amb el títol de la Roja Mecànica en la categoria sènior. Un informatiu al d'aquest dilluns on parlarem de comarca, on tindrem espai per la previsió del temps, tot plegat a l'informatiu de Ràdio Tordera que us ampliem a partir de les 10 del matí. Fins llavors, que passeu bon dia.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia. Obrim per vacances.

En una època en què els pisos es podien comprar encara i en què no existien ni Tripagos, ni TripAdvisors, ni Bookings, no podies planificar les vacances per internet, en què no existien les companyies de vol barat. En aquella època, les famílies, especialment si tenien més d'un fill, acostumaven a comprar una casa, un apartament, encara que fos petitó, vora la platja. I allà hi passàvem tot l'estiu o tot l'agost, depenent també de la proximitat en el lloc de treball, perquè abans tampoc estava tan clar quan els progenitors feien vacances, eh? Doncs bé, en aquestes segones residències de platja, en què hi passaves com a mínim tot un mes, al final es creen hàbits. Hàbits que, bé, una rutina, una certa rutina, però que se surt de la rutina habitual de l'hivern i que es converteix en rutina també, però d'estiu, de vacances. Per exemple, anar a comprar l'esmorzar sempre a la mateixa panaderia que acaba a prop de l'apartament, seure tots a taula per esmorzar, una cosa insòlita, eh? Que no és possible fer durant tot l'any, i menjar moltíssim, un bon esmorzar. Passar-se tot el dia a la platja, simplement per estar fora de casa, quan a la platja també t'hi podies estar a migdia, cosa que ara no massa. Després a dinar, una bona becaineta mirant la tele o el que convingués, sense aire condicionat, perquè tampoc era tan necessari en aquella època. I les tardes, què fèiem amb les tardes? Aquestes tardes llarguíssimes, en què fa bon temps i ve de gust, doncs això, estar fora de casa, passar el temps al carrer. Doncs aquelles tardes llarguíssimes s'acabaven convertint en passejos en què sempre queia un gelat, per exemple, passejos que s'allargaven fins tardíssim, no calia sopar, i sobretot un tema recurrent que jo crec que alguns dels que estem escoltant també afegireu a la vostra llista de records infantils d'estiu. Les fires d'atraccions, que eren tan comuns, no sé si encara ho són, jo crec que ja no tant, en aquelles poblacions costaneres. Just like we used to do. Allí alguns vam aprendre a disparar l'escopeta de balins, i la veritat que no se'ns donava gens malament, a caçar patos i, per tant, guanyar peluixos d'aquells impossibles que després no sabies on posar, que criaven pols després tot l'estiu i s'anava retrobant a l'apartament estiu rere estiu. I també, alguna vegada, si tenies sort, podies arribar a guanyar un peixet de colors, un peixet d'aquells petitons que te'l donaven un brosso de plàstic, sí, i després havies de comprar la peixera i tot, i et durava, bueno, els dos dies que quedaven d'estiu. Doncs avui parlem de records d'estiu, records d'infantesa o records de més de maduresa, eh? Perquè d'estius, els estius també van canviant a la nostra vida, evidentment. Estius per fer amb família, amb parella, amb gent o fins i tot a sol. Records d'estiu. D'això va la pregunta del dia que us fem avui, i de fons, per això hem triat aquest tema, perquè jo me'n vaig cap a les fires d'atraccions i se'ns ha vingut al cap que hi ha un grup britànic, ni que sonen a Nova Orleans, són britànics, es deien Fairground Attraction, van estar molt actius l'any 90 i van versionar aquest tema dels molts, que són xulíssims. Hem triat aquest que la cantant country de Nashville, la Patsy Cline, l'any 57 ja havia immortalitzat en la seva veu. Doncs als 90 els Fairground Attraction li van donar una segona vida. Walking After Midnight, allò de passejar també sota la lluna, que és molt típic dels estius.

0: cançó per saludar avui des de Cardedeu l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria,
0: com
1: què tal,
0: vas?
1: Com estàs?
0: Com vas, energia? Va, que t'incorpores avui. Com
1: molt
0: estem?
1: Bé, molt bé. Sí. La veritat és que estic molt bé. Hi ha certs nervis perquè li agafo el relleu a l'Enric, que ha deixat el nivell realment alt.
0: Sí.
1: Però moltes ganes. I a més amb un tema com el d'avui, que em sembla espectacular i molt nostàlgic també, eh?
0: Ah, que sí? Tu també tens els teus records d'estiu, ens els deixaràs, sí? Sí? Perquè
1: aquí
0: ens despullem tots una miqueta, cada dia. Que acabem oblidant que hi ha gent a l'altre costat i acabem xerrant de més. Però bé,
1: sí, exacte. Però bueno, sí, jo després us ho explico també. Seguirem, doncs anirem recol·lectant els àudios i els missatges de tothom perquè ens expliquin tradicions, records d'estiu, no? Perquè al final, quan pensem en l'estiu, sovint ens venen al cap imatges com molt concretes, com ara doncs una taula llarga compartida amb la família, les vacances en aquell lloc on tornem any rere any, festes majors, tardes de platja, moltes coses. Però a més, més enllà dels llocs o les activitats, hi ha una... O sigui, aquestes tradicions és com que donen molta forma, no?, als records i a tot plegat. Llavors, doncs, anirem recollint tots els records i les tradicions dels oients i els anirem explicant aquí.
0: Recordeu que podeu participar a través de deixant missatges al nostre Insta, Obert Vacances, i com sempre a les 10 ens en farem a ressò amb una nova connexió, en aquest cas amb l'Aina Barbanya. Tenim tot el mes d'agost, Aina?
1: No, les dues primeres setmanes. Després m'agafarà el relleu la meva companya, l'Estela.
0: Buah, coneixeu un munt de gent. Sí que sou gent a Cardedeu,
1: sí,
0: un munt de gent, no?
1: Sí, som molta gent. Molta gent s'ha animat a obrir per vacances, és a dir, que anirem coneixent a diferents persones al llarg de l'agost.
0: Perfecte. Doncs, Aina, t'anem escoltant de moment la propera connexió a les 10. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: L'Aina Barbany, des de Cardedeu, avui us proposa que ens deixeu records d'estiu.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem d'això, de com són les tradicions i els records d'estiu, amb un reportatge ben xulo, però a part tractarem altres temes que també són actualitat. Mireu, aquest cap de setmana vam veure una manifestació a Roda de Barà, a Torredembarra, tot plegat per protestar. Els veïns protestaven, veïns i ajuntaments, contra unes pantalles acústiques que ha d'instal·lar Adif, unes pantalles de 5 metres d'alt que tallaran el so, en principi, dels trens, però també tallaran tot el paisatge costaner. Sabrem, quines són les demandes dels veïns i com està la situació. També marxarem cap a Vilanova i la Geltrú, perdoneu, perquè aquest cap de setmana ha tingut lloc la Diada de les Neus. És el protagonista dins l'espai, el podcast casteller dels dilluns. Coneixerem la cançó de l'estiu de Lleida, que sembla que ho està petant. Es diu La Lleida que rinclona i la canten les Silvestres. Una formació de noies que, com us dic, estan caient molt bé per terres de Ponent i avui les coneixerem per tot Catalunya. Després farem aquelles coses que no venen de gust però que a vegades s'han de fer però que també han canviat amb el temps. Deures d'estiu. Un treball feixuc pels nens, però moltes vegades també pels pares. Des de l'Espai Maramar, que ens porten des de l'escala, avui sabrem què és l'arqueologia subaquàtica, en tindrem més detalls. I en temps friki, en el Friki Time, des de Ràdio Vilafant, avui ens proposen una manga que fa reflexionar sobre com utilitzem el nostre temps. Freiren. Tot plegat és el contingut de l'Obert per Vacances, que s'estendrà fins a les 11 del matí i que enceta la setmana. Avui és dia 3 d'agost, encetem la setmana, encetem el mes, però això sí, tradicionalment, com venim fent des que vam començar, arrenquem programa amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: I per ser més d'agost ja veureu que se'ns van incorporant persones noves, companys nous de les diferents emissores fins i tot noves, que de moment han intervingut d'una manera i ara d'una altra. A veure, a pams. De moment, l'actualitat, primer, ens la porta Girona FM i en aquest cas saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, benvingut al programa. Vinga,
3: comencem
0: explicant que unes 400 persones es van manifestar ahir a Serra de Daro per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter.
3: Ho van fer amb una marxa lenta a peu, també amb bicicleta i amb tractors, fins a Masveí, que està a direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària. La plataforma Prou Excuses i una vintena d'alcaldes de la comarca van reclamar ampliar les carreteres, moltes de les quals tenen un carril per sentit i sense voral, una situació que asseguren contribueix a l'alta sinistralitat. Glòria Manull és l'alcaldessa de Serra de Daró.
4: Bueno, el que es demana i es reivindica fa molts anys, doncs, que aquestes carreteres siguin segures, i això és, doncs, fent les obres que tant estem demanant, doncs, que les carreteres siguin més amples, una ampliació de les carreteres, que hi hagi voral, no el que hem vist ara en aquest tram que hem fet la marxa, on fins i tot mitja línia està esqueixada, vull dir, hi ha l'asfalt que està trencat, i bueno, és això, que sí, que sigui unes carreteres segures per la nostra gent, que dia a dia ha d'anar a treballar, de portar els seus nens a les escoles, i senzillament vivim aquí.
3: Segons la plataforma, a la zona s'hi registra un accident cada dues setmanes. Tot i valorar positivament el paquet de mesures anunciades pel govern, han advertit que fins que no hi vegin maquinària treballant, no s'ho creuran.
0: Serra de Daró, que vas inventar una mica el nom, eh? Diguem bé els noms de les poblacions. I ens posem més seriosos perquè hem de lamentar una altra víctima mortal a les platges catalanes. Moria i ofegada una dona de 74 anys, i això passava en una cala de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'avís al telèfon 112 es va rebre ahir cap a les dues del migdia, alertant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua a la zona de la Cala Masset, molt propera a la platja de Sant Pol. La dona va ser traslladada fins al punt de socors per una embarcació de salvament marítim, on efectius del sistema d'emergències mèdiques li van practicar maniobres de reanimació sense que es pogués fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: I encara un darrer apunt que ens du a Palafrugell, que ha detectat un increment de la venda de droga a domicili a l'estiu per pressió policial al carrer.
3: Especialment en els nuclis habitats de Calella, de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. Una situació que es dona d'una banda per l'arribada massiva de turisme durant la temporada d'estiu, que multiplica per 4 la població global, i de l'altra perquè la pressió policial ha desplaçat els punts de venda de droga de les places i els carrers. De fet, amb la incorporació de la unitat canina i de drons a la policia local, els agents han detectat que cada vegada troben més substàncies estupefaents a terra, perquè els traficants les llancen quan veuen aproximar-se els agents en comptes d'intentar marxar corrent.
0: És l'actualitat de Terres Gironines. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies i fins demà.
3: Moltes gràcies, fins demà.
0: La propera connexió ens du cap a Terres Barcelonines. Des de Cugat Mèdia saludem a Pau Vázquez avui. Pau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, benvingut. El temps que et quedis, perquè sabem que aneu
5: serà
0: i veniu.
5: Seran dos dies i després vindrà la Tina i farem un relleu.
0: Doncs vinga, avui i demà ens escoltem. Mireu, comencem explicant-vos que els conductors que aquest cap de setmana han passat per les benzineres de Barcelona ja es queixen, lamenten la pujada dels carburants, tot plegat coincidint amb l'inici del mes d'agost i les vacances d'estiu.
5: Sí, Núria, és que omplir el dipòsit és cada vegada més car. Un dels usuaris, Rafael Martínez, assegura que necessita el cotxe cada dia per anar a treballar i que l'encariment de la benzina ja es nota a la butxaca.
6: Jo necessito el cotxe per anar a la feina i l'increment al mes, a mi particularment, són 60-100 euros més, perquè treballo lluny. I, bueno, i també per l'oci, per anar a la platja, amb la família, el que sigui, doncs es nota molt la benzina cara. S'agrairia que el govern fos una mica més conscient de que la benzina és una gran despesa per les famílies.
5: Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica, aquest estiu omplir el dipòsit és sensiblement més car que fa un any. Els preus s'han vist afectats per la tensió als mercats internacionals del petroli, també per la retirada progressiva de les bonificacions impulsades pel govern espanyol, un procés que culminarà a l'octubre. Molts conductors, com escoltàvem, asseguren que han optat per benzineres de baix cost, però admeten, com dèiem, que l'increment dels preus també s'hi ha acabat notant.
0: I parlem encara de mobilitat. Complicada concretament aquest matí de dilluns per als conductors que hagin de travessar Barcelona.
5: I és que des d'avui la ronda de dalt per un carril per sentit entre les sortides 5 i 6 a l'altura de l'Institut Vall d'Hebron i l'avinguda de Vallcarca per una nova fase de les obres de cobertura de la via. La restricció afecta el carril lent i es mantindrà fins a principis de setembre, de manera que en aquest tram només hi haurà dos carrils operatius per cada sentit. L'Ajuntament de Barcelona recomana evitar aquest itinerari sempre que sigui possible, especialment en les hores punta, i planificar els desplaçaments amb temps perquè es preveuen pretensions importants. Les obres permetran avançar en la construcció dels murs, les sortides d'emergència i la futura cobertura de la ronda, que generarà un nou espai verd i d'ús ciutadà de 340 metres sobre la infraestructura, en benefici dels barris de Sant Genís, dels Agudells i de la Teixonera. Està previst que aquesta cobertura quedi enllestida el 2027.
0: I de la carretera a l'aire, atenció als passatgers que hagueu de volar des del Prat, perquè demà dimarts comença una vaga indefinida del personal de terra.
5: La CGT manté la vaga a partir d'aquest dimarts entre el personal de terra, facturació i embarcament de Ground Force a l'aeroport del Prat. El sindicat majoritari i el comitè d'empresa denuncia que la companyia s'ha negat a negociar amb el comitè de vaga i assegura que la mobilització és l'única via per reclamar unes condicions de treball segures i dignes. La CGT acusa Ground Force de treballar amb una plantilla mínima, amb càrregues de feina insostenibles, una elevada rotació de personal i un ús abusiu de les hores extraordinàries. També denuncia la falta de descansos i de formació adequada per a les noves incorporacions. Aquesta vaga coincideix amb la temporada alta de vacances i pot afectar la operativa de diverses aerolínies. El sindicat lamenta els inconvenients que pugui generar els passatgers, però defensa que la seguretat i la salut laboral són irrenunciables.
0: Doncs notícies que ens arriben de terres barcelonines, des de Cugat a Cugat Mèdia. Ho dic bé, això, Pau?
5: Cugat Mèdia, exacte.
0: Cugat Mèdia, no sé mai si és Cugat Ràdio, Cugat Mèdia, vosaltres teniu de tot una
5: tenim
0: miqueta.
5: Tenim ràdio, tenim de tot.
0: Molt bé. En Pau Vázquez, moltíssimes gràcies, Pau.
5: Gràcies, Núria.
0: És això, la informació des de les terres barcelonines ens arribarà durant tot aquest mes d'agost des de Cugat Mèdia. I també des de Lleida canviem d'emissora, per dir-ho així, capçalera. En aquest cas serà Emun, qui ens porti les notícies a Ponent. Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem parlant d'incendis d'alta muntanya de Sanet, en aquest cas a l'Alta Ribagorça. Continua actiu i manté en alerta els serveis d'emergències.
7: Doncs sí, segons els agents rurals, el foc afecta unes 71 hectàrees de terreny forestal repartides en dos focus, una part de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers treballen amb tres helicòpters, un hidroavió i equips especialitzats per contenir les flames en un terreny sobretot molt escarpat i de difícil accés. Ahir la tarda l'incendi va tornar a generar un pirocúmul, fet que va obligar a intensificar les maniobres aèries per evitar que el foc avanci o cap a la Vall de Boí o surti de les limitacions del terreny català, ja que se troba molt proper a l'Aragó. Els bombers alerten que l'incendi té un potencial de propagació de fins a 2.700 hectàrees i que podria continuar actiu durant diversos dies. Els agents rurals apunten que de moment l'origen més probable del foc és l'impacte d'un llamp.
0: I seguim amb altres qüestions, parlant ara del proper dia 12 d'agost, i és que Ponent ja escalfa motors per l'eclipsi total de sol, fenomen històric que també es podrà viure a les Terres de Lleida.
7: Sí, a Lleida Ciutat i les Borges Blanques, a la capital de les Garrigues, formen part dels 20 emplaçaments recomanats pel govern per seguir l'eclipsi. A la capital del Segrià s'habilitaran dos espais oficials, que és a la catedral de la Seu Vella i al barri dels Mangraners, amb totes les entrades disponibles ja exaurides. Els experts recorden que qualsevol espai obert orientat cap a l'oest pot ser un bon lloc per veure el fenomen sempre que s'utilitzin les ulleres homologades. També insisteixen en la importància de planificar els desplaçaments, ja que es preveu una gran afluència de visitants. Per ara, escoltem el president de la Societat Astronòmica de Lleida, Antonio Mòdol, que explica que a Ponent ja preparen l'eclipsi en tot de xerrades i conferències divulgatives, ja que aquest any tot aquest àmbit ha despertat força interès a la demarcació de Lleida.
0: Tall de veu que sembla que no podem escoltar Arnau.
7: Doncs mira, si et sembla bé, Núria, t'acabo explicant que aquesta singularitat ha despertat un força interès turístic, ja que hi ha una ocupació hotelera força elevada, sobretot el que és a la zona de la Plana de Lleida, del Segrià, la Noguera i les Garrigues.
0: Sens dubte tindrem més inputs, sobre més detalls sobre l'eclipsi a mida que s'acosti al dia, com 12 d'agost, i vaja, estem a començaments de mes i ja estem escalfant motors des de fa molta estona. Arnau Vilà, des d'Emun, moltíssimes gràcies.
7: A tu, Núria, bon dia.
0: Vinga, la darrera connexió, com sempre, la fem aquí a casa nostra, Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Parlem d'ocupació hotelera, en aquest cas a Lleida ens deien que a causa de l'eclipsi nosaltres agafem la informació que es donen des dels hotelers de Costa Daurada, que preveuen un agost, més enllà de l'eclipsi, un agost amb xifres d'ocupació similars als darrers anys, 95%, diuen.
8: Doncs sí, així ho preveu la Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona. Calcula que l'ocupació aquest mes es mourà entre el 85 i el 90% en moments àlgids, on s'arribarà al 95%. El sector, però, pensa que amb l'eclipsi o no, la Costa Daurada presentarà xifres similars a anys anteriors. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, ha explicat que augura una bona ocupació, però sense grans canvis respecte a l'agost passat.
9: I a la primera quinzena, normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer que, bueno, tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
8: El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats.
0: Mira, curiós això del Mundial de Futbol,
8: sí.
0: Eh?
8: Sembla que l'eclipsi no ens afectarà gaire en l'ocupació, però el Mundial de Futbol sí.
0: Bueno, ja ho diuen, que no afectarà tant, no es veurà tant destinacions que ja són eminentment turístiques, que ja omplen a l'agost, sí que en altres ubicacions. Repassem notícies també destacades d'altres llocs del territori, Marina.
8: Doncs sí, els xiquets de Tarragona ahir van fer un recorregut per a alguns dels espais més emblemàtics de Tarragona, aixecant pilars i recuperant les tres camises que han vestit al llarg de la seva trajectòria, els 100 anys. El diari Més de Tarragona explica que Interior habilitarà un dispositiu per evitar furts durant l'eclipsi, o sigui que tothom pot aprofitar, aquell dia. Juli Bayot i el gos Atila s'han proclamat vencedors del 37è concurs de gossos d'atura de Prades al Baix Camp, que es va celebrar precisament ahir al migdia. I el diari de Tarragona destaca que Tarragona està pendent del jutge per activar el pla Jaume I, l'aparcament que portem anys parlant aquí a Tarragona.
0: Sí, sí, sí. Doncs bé, notícies que ens duen també a l'actualitat més propera. Marina Pérez, moltes gràcies.
8: A tu.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs el que fem és seguir avançant en el programa. La propera entrevista ens durà a parlar sobre les mobilitzacions que hi ha hagut aquest cap de setmana a Torredembarra, veïns de Torredembarra, de Roda de Barà, protestant també de Tarragona, d'altres localitats veïnes, protestant per aquestes pantalles acústiques que vol instal·lar Adif, a pantalles contra el soroll dels trens, però pantalles de 5 metres d'alçada que taparien tota la façana marítima, canviarien brutal i radicalment el paisatge. De fet, en algun tram ja estan instal·lades i és així. Sabrem com estan les coses. Hem concertat una entrevista que se'n farà càrrec Ona la Torre. Segurament us haureu trobat, és possible que si heu baixat per terres d'aquí de Tarragona us hagueu trobat la manifestació aquest cap de setmana, i en tot cas sí que les últimes notícies parlaven d'una possible aproximació entre els alcaldes de la zona i les associacions de veïns i Adif per decidir si hi havia una solució una mica més possible, i una solució més mitigada. El que fem nosaltres, però, pendents d'aquesta entrevista, és seguir endavant amb altres qüestions, i abans d'abordar el tema de les pantalles acústiques d'Adif, coneixem profundament l'actualitat castellera, que aquest cap de setmana ha passat per la Diada de les Neus, que ha tingut lloc a Vilanova i la Geltrú. No només parlem del que ha passat el cap de setmana a nivell casteller, sinó també de les places que podeu visitar la setmana vinent, el proper cap de setmana, i alguna curiositat castellera. Tot plegat ens ho explica l'Eric Rosique des de Ràdio Ciutat de Valls.
1: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
2: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i també apuntarem una curiositat, una història o una temàtica castellera que ens ajudarà a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi! Doncs analitzem el que ha donat de si aquest cap de setmana i destaquem sobretot el primer castell de Déu de l'any 2026 que se l'apunten els castellers de Vilafranca a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Diada poderosa dels Verds de Vilanova, que clavaven el castell de Déu en primera ronda i que completaven l'actuació amb el 3 de 9 en folre i agulla, el 5 de 9 en folre i el pilar de 8 en folre i manilles. Una Diada de les Neus que va complir els objectius per les colles, descarregant-ho tot. La colla jove de Tarragona també descarregava dos games extra amb el 2 de 9 en folre i manilles i el pilar de 8 en folre i manilles. Els Liles completaven l'actuació amb el 4-9 en folre per seguir apuntalant objectius de temporada. I Diada calcada amb la clàssica de 8 pel que fa a la colla local, els Bordegassos de Vilanova, amb el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, mateixos castells que descarregaven els nens del Vendrell. Dit això, repassem altres diades que han passat aquest cap de setmana, i una d'elles va ser a Vilafranca del Penedès, a Martins Street, on la colla jove Siques de Valls descarregaven el 3 de 9 en folre com a millor castell abans de la Fira Agost. Els del carrer d'en Gasó desmuntaven el 5 de 8 però completaven el 4 de 8 i el pilar de 7 en folre. Qui també va escarregar castell de nou aquest cap de setmana va ser la colla vella de Siques de Valls en forma de doble compromís. En primer lloc, la colla vella descarregava el 4-9 en folre a Vilaseca, en una diada on també van plantar el 5 de 8 i el 7 de 8, i diumenge els del Portal Nou van tenir una accidentada diada a Vilarrodona, caient amb el 3 de 9 en folre, però això sí, van descarregar el 5 de 8. Finalment, molt remarcable i molt ressenyable el paper de les colles tarragorines. Els Xiquets de Tarragona, a l'actuació de Vilaseca, es van anotar el segon 4 de 9 en folre de l'any, després d'un intent desmuntat, el 3 de 8 i el 7 de 8. I una altra colla que també ha deixat petjar d'aquest cap de setmana és la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, descarregant el seu primer 4 de 8 amb l'agulla als Pallaresos.
1: Segona ronda, agenda de plaça.
2: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants. Avui, però, hem d'apuntar-nos una diada indispensable entre setmana. Dimecres hi ha una actuació cabdal i importantíssima a la plaça del Blat de Valls amb la Fira Agost. Colla Vella i Colla Joves dels Xiquets de Valls portaran un programa de màxims després de la gran festa major de Sant Joan que van viure el passat 23 de juny. Programa de màxims per ambdues colles amb possibilitat de portar castells de gamma extra i el 4 de 9 net, entre d'altres. Pel que fa al cap de setmana, ens fixem en dissabte, la festa major de Llorenç del Penedès. En l'actuació hi haurà la colla jove de Tarragona, la colla jove Xiquets de Valls i els nens del Vendrell. No serà, però, l'única actuació que es farà a la localitat del Baix Penedès. I és que diumenge de matinada se celebra la Diada dels Aficionats de Llorenç del Penedès. Es tracta d'una actuació a l'antiga, de matinada, i que tradicionalment s'hi reparteixen talls de cindre a tots els assistents, amb una actuació diferent al calendari casteller, amb els aficionats de Llorenç com únics representants en aquesta diada diumenge a la matinada. Podríem considerar, doncs, un cap de setmana tranquil pel que el fa al calendari casteller en el segon cap de setmana del mes d'agost.
1: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
2: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els bordegassos de Vilanova, colla anfitriona de la Diada de les Neus d'aquest cap de setmana, i que enguany ha realitzat un acte improvisat en memòria a l'estàtua que roman a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, com és el cas del senyor Josep Tomàs Ventosa. Tomàs Ventosa va ser un polític i comerciant vilanoví que corona la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, una de les places porxades més grans de Catalunya i d'estil neocolonial. Els bordegassos l'han vestit fins a 3 dies seguits de forma diferent a l'estàtua de Tomàs Ventosa, a un acte improvisat, però també carregat de simbolisme per celebrar la Festa Major de les Neus. Escoltem a Unai Estevez, membre dels bordegassos de Vilanova.
3: Però a Vilanova aquesta estàtua, més que el significat que té històric de 1800 i el que vulguis, aquesta estàtua, cada dia que hi ha un acte, la vestim diferent. Ahir era el correfoc, va vestir el diable, avui va de bordegàs, demà l'exició Falcons anirà de Falconer. Aquesta estàtua jo crec que cada vegada que ve una festa la vestim diferent. Està cansat aquest home, si tingués vida i tingués ulls, està cansat de vestir-se de diferents maneres.
2: I fins aquí aquesta edició de l'Obert Casteller. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i també hem aprofundit en una curiositat castellera d'aquest cap de setmana. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat de l'Obert per vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
0: L'Obert Casteller, sí, Eric, si és que en 5 minuts es poden fer un munt de coses, es pot explicar, doncs això, tota l'actualitat castellera, almenys la que, bé, la més propera, per dir-ho així. L'Obert Casteller, ara sí, dona pas a la propera entrevista de la jornada. Una entrevista que ens porten des d'Ona la Torre, i és que divendres un centenar de persones, això era divendres, com dèiem, no ben bé el cap de setmana, divendres, unes 100 persones es van concentrar a Roda de Barà, al Tarragonès. Protestaven contra les pantalles acústiques de DIF. La protesta la convocava l'Associació de Veïns Costa Daurada, Barà de Roda, però s'hi van sumar la plataforma Mercaderies per l'Interior, diferents representants polítics i també veïns d'altres municipis, com Torredembarra. Tot plegat, respon al projecte de DIF d'instal·lar 14 quilòmetres de barrera barreres metàl·liques de 5 metres des de Tarragona fins al Vendrell. En parlem de per què els veïns ja estan en contra en connexió amb Ona la Torre. Anna Plaza, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia, qui tens per aquí? Vau seguir de ben a prop la manifestació, suposo, no? La concentració.
4: Ho van seguir més directament els companys de Roda de Barà Ràdio, però sí, evidentment ens van fer ressò de la notícia, tenint en compte també que tenim veïns de Torredembarra que s'han mobilitzat. Per parlar-ne hem convidat en Lluís Vallell, que és membre de la Junta de l'Associació de Veïns de Baix Amar, de Torredembarra, un barri que està a tocar de les vies del tren i que precisament es veurà afectat per les pantalles. Lluís, bon dia, benvingut.
5: Hola, bon dia.
4: Vosaltres hi vau ser en aquesta concentració de divendres. Quina valoració en feu? Com va anar?
5: Bé, sí que hi vam a ser-hi. Jo la valoració que em faig, o nosaltres la valoració que en fem, és que va ser més important l'impacte, l'atenció dels mitjans de comunicació que la del públic, la de la gent, que realment estem patint totes aquestes conseqüències de que es posin aquestes pantalles. Hi havia gairebé més mitjans de comunicació que gent, 100 persones, doncs, aproximadament, no és gaire afluència, i a més la curiositat és que per l'hora que es va fer divendres a les 11 del migdia, la mitjana d'edat que hi havia allà, sort que hi havia dues nenes de 8 i 10 anys, si no haguéssim arribat als 80 anys de mitjana.
4: D'això se'n vau queixar una mica prèvia a la concentració, que vam parlar també aquí a Ona la Torre, Lluís, i us queixava una mica de la falta de mobilització de la gent, també quan heu organitzat actes a nivell veïnal a Torredembarra per intentar informar la població de què suposa aquesta instal·lació de pantalles acústiques a tota la línia de costa. La gent encara no s'ho veu, això.
5: Sí, és una situació que és molt curiosa, no? Perquè sempre repeteixo una mica el mateix, de que quan fem coses d'aquestes i fem actes de conscienciació, la mitjana d'edat doncs està per sobre dels 75 anys. Intentem que sigui en horaris que no siguin laborals, que siguin a les 7 o a les 8 de la tarda, però sí que el jovent, doncs tothom treballa, té família, té extraescolars, i sé que és difícil d'atendre, però potser ens deleguen massa amb nosaltres doncs l'activitat i la reivindicació d'aquest tema. A mi em crida l'atenció, doncs, famílies que tenen criatures que dormen a 100 metres de l'eix de la via i que, no sé, sembla que estiguin esperant que altra gent solucionem un problema.
4: També hi havia representants polítics el divendres en aquesta manifestació. Quina lectura en feu?
5: Bé, amb això, doncs, jo la lectura és sempre una mica la mateixa, no? Per part seva, l'aprofitament dels mitjans i de la imatge, fer campanya abans de la campanya, i per altra part sí que és important que gent que està els diputats a Madrid, doncs, que almenys tinguin presència aquí i part dels propis interessos que tinguin personals i partidistes, que siguin conscients del problema i que apretin el que puguin apretar a Madrid.
4: Perquè la gent es pugui fer una idea de la problemàtica, expliquem per què us ho poseu en aquestes pantalles, que s'ha de dir que a Roda de Barà ja n'han instal·lat, i no sé si aquí va ser una mica quan us va fer saltar l'alarma de veure el que havien fet a Roda.
5: Sí, això efectivament és així, no te'n fas cabal, no te'n fas idea fins que vas allà i ho veus i ho toques. És impressionant, és algo que és un mur que les dimensions espanten, el color també espanta perquè és d'un verd fosc i té un impacte visual tremendo, i després també el fet de que és una barrera visual, física, psicològica, a nivell de climatologia local, para els vents, són tot inconvenients. I també, vista l'eficiència d'aquestes barreres, pel que diuen i pel que sembla, doncs deixen molt que desitjar.
4: Sí, per?
5: Doncs perquè hi ha zones en què hi ha un efecte rebot, que si no estan ben posades les zones encara reboten cap als edificis del davant, hi ha zones en què hi ha ponts i accessos que les barreres no hi poden ser i allà surten com uns canals de soroll, de fressa que impacten els veïns. Hi havia una senyora allí que explicava que abans ella mirava la tele sense barreres i quan passava un tren no havia de pujar el volum de la tele, i ara que hi ha les barreres, que és un cas d'aquest pas elevat o d'aquest pont, que allà no hi ha barreres, aquesta senyora no pot sentir la tele i ha de pujar el volum cada vegada que passa un tren.
4: Més enllà de l'impacte visual, també temeu que aquestes barreres, si s'arriben a instal·lar, perquè de moment n'hi ha a Roda de Barà, el projecte és posar-ne des de Tarragona fins al Vendrell al llarg de 14 quilòmetres, és a dir, en diferents trams, que puguin comprometre la seguretat.
5: Sí, aquest és un punt de vista que jo estic molt enfocat i tinc una idea de conscienciació, i és que nosaltres aquí a Torredembarra, darrere l'església de Baixamar, vam patir un accident, crec que era l'any 2002, que van xocar dos trens de passatgers en descarrilament i van haver-hi dos morts, 140 i pico de ferits, i es va poder actuar d'una manera popular ràpidament. Els veïns vam córrer, vam treure gent d'allà, es va obrir l'església, es va muntar allà un petit centre de recuperació dels ferits, i inclús una grua del Club Marítim va venir a aixecar ferros per poder treure gent de sota, i la reacció va ser molt ràpida. Jo m'imagino què passaria avui amb un cas similar de dos trens de passatgers i amb les barreres, l'efecte túnel, allò està tancat, encara que hi hagi portes d'accés cada no sé quants cents de metres, què passaria amb un accident d'aquests, mentre arriben els equips de rescat i es pot accedir allà i desmuntar barreres i això. L'estructura o l'infraestructura de les barreres és impressionant, jo no l'havia vista i la vaig veure i la vaig tocar divendres a Roda, i està molt ben feta, hi ha uns murs, uns fonaments de formigó, uns pilars de ferro molt ben fets, és una obra molt ben feta físicament. Per tant, accedir a dintre per fer un possible rescat seria molt, molt complicat.
4: Les pantalles de Roda ja vam dir que s'han instal·lat, concretament es van posar una mica sense avís després de les obres que es va fer d'ampliació del túnel de Roda l'any passat. La resta encara no se sap quan es faran, i una altra de les coses que us queixeu als veïns és que no heu tingut accés al projecte, o sigui, no en coneixeu els detalls.
5: No, en absolut. Jo tinc contactes amb l'Ajuntament de Torredembarra, el projecte anterior el que es va desestimar sí que hi vaig tenir accés, i d'aquest actual jo, pel que em consta i el que em deien inclús els periodistes, no, ni vosaltres mateixos en teniu coneixement o accés en aquest projecte. Que jo sàpiga, en l'Ajuntament encara no el tenen.
4: També us queixàveu de la lentitud en les reunions, perquè sí que els ajuntaments van dir que farien front comú, que mirarien de reunir-se amb Adif i amb la subdelegació del govern per intentar consensuar el projecte, però aquesta reunió encara no s'ha produït.
5: Em consta que sí, que els ajuntaments en certa forma estan mancomunats amb aquest problema, tots els ajuntaments afectats, i sí que es diu que hi ha una entrevista, una trobada demanada amb la subdelegada del govern de Tarragona, i que de moment no hi ha data fixada per això. Jo és un tema que no puc entendre, que polítics que estan al nostre servei, en aquest cas la subdelegada del govern de Tarragona, que quin és el problema per concedir una entrevista amb els alcaldes a curt termini, no anar-ho diluint i allargant en el temps, no ho entenc.
4: Aquest és un projecte que ha anat sortint sobre diverses vegades en el temps, perquè l'any 2001 s'havia presentat un primer projecte, els ajuntaments van protestar, es va acabar retirant, i aquest del que estem parlant ara es va presentar a la tardor de l'any passat. Adif va dir que hi havia voluntat de consensuar-ho amb els municipis. Vosaltres teniu aquesta sensació de que hi ha aquesta voluntat de consens o no?
5: No, en absolut. Nosaltres vam fer una sèrie d'al·legacions des de les associacions de veïns de Torredembarra, i les han tombades totes, vull dir, les han negat totes, les han denegat totes, i aquí no hi ha cap opció ni de negociació, ni de diàleg, ni de replantejament d'altres possibles solucions.
4: Núria, em sembla que volies fer alguna pregunta.
0: Sí, volia preguntar-li al Lluís. He estat buscant una miqueta d'informació. Veig que aquestes pantalles acústiques aquí a Catalunya només estan aquest tram instal·lat a Roda. Després, a l'estat espanyol, em sembla que cap al País Basc també n'hi ha algun tram d'instal·lat. I sobre, vull dir que seria una prova aquí a Catalunya que encara no, en fi, que no està vista encara ni provada del tot. I us volia preguntar, sobretot, quina alternativa doneu? Jo crec que vosaltres també heu investigat, no?, maneres menys disruptives d'abordar el problema dels sorolls.
5: Sí, jo vaig assistir a una conferència al Col·legi d'Arquitectes de Tarragona, promoguda per la plataforma de mercaderies per l'interior, i en allà, doncs, una empresa basca ens va explicar, doncs, les opcions que hi havia d'un tipus de pantalles de baix impacte, que fan 1,20 m, 1,30 m d'alçada, d'un material absorbent, que es col·loquen just al costat de les vies, que allà on s'origina el soroll. El soroll s'ha d'atacar, primer s'ha d'intentar que no es produeixi, si es produeix atacar-lo a lo més pròxim i lo més immediatament possible, perquè no entri en reverberacions i amplificacions i fenòmenos físics. Per tant, i això ells ho tenen provat, ho tenen experimentat, en tenen posades a diferents llocs, inclús amb algunes amb l'entorn d'Adif, i estan amb el procés de que Adif homologui aquestes pantalles, i sembla ser, pel que ens van dir, que això també s'està diluint i s'està allargant en el temps.
0: Seria una bona solució per vosaltres.
5: Per nosaltres sí, per nosaltres, perquè l'impacte visual és mínim, l'impacte mediambiental és mínim, per tant creiem que aquesta seria la solució. Hi ha una cosa que sí s'ha millorat molt amb els sorolls de les vies dels trens, és que al fer el tercer carril, la tercera via, s'han canviat totes les vies, tots els suports, i s'ha reestructurat tots els ferms de sota, i els sorolls dels trens han disminuït moltíssim per l'efecte via. Per tant, jo crec que el problema gros dels sorolls que teníem fa 5 anys endarrere, doncs amb aquestes activitats, amb aquestes actuacions, ja s'ha baixat moltíssim. A la nit ja no em desperten els trens, els que passen avui en dia. Els de demà passat, amb els trens aquests de llarg europeu i tot això, ja no ho sabria valorar-ho.
4: Perquè aquest és el problema de fons, no, Lluís? És a dir, ara parlaves del tercer carril, que és una tercera via que s'ha instal·lat a la infraestructura per permetre els trens en ample europeu, que fa preveure que hi haurà, quan això entri en servei, un increment dels trens de mercaderies, ja també a través de la plataforma Mercaderies per l'Interior, però també s'hi heu anat sumant entitats veïnals, tot un moviment que reivindica que els trens de mercaderies no passin per aquesta línia de costa.
5: Evidentment, i això té dos conceptes i dos raons fonamentals. Una, el propi increment del pas de mercaderies i moltes d'elles perilloses, amb el risc que això comporta. Quan tu no pots passar amb un camió de mercaderies perilloses per al mig d'una ciutat, d'un poble, Adif passa uns trens que hi porten 40 o més camions equivalents de mercaderies perilloses i passen pel mig de les ciutats de Tarragona, d'Altafulla, de Torredembarra, de Roda, sense cap prescripció i sense cap lògica. I l'altre punt, que és molt important, és el tema col·lapse de la línia. Aquesta línia és una línia que per al transport de passatgers ja està molt saturada i amb un funcionament absolutament deficitari per errors d'envelliment, d'infraestructura, d'arrobament de cables, de mil coses, que només falta saturar-la amb les mercaderies perilloses, amb la qual amb els temps d'usos de pas dels propis trens es disminueixen els temps de manteniments preventius i correctius que s'han de fer perquè les línies es conservin. I això no s'entén, els números no surten. Hi haurà un col·lapse que quedarà tot bloquejat al tràfic ferroviari, tant l'un com l'altre.
4: Doncs li agraïm moltíssim al Lluís Vallei que ens hagi acompanyat avui per parlar d'aquesta problemàtica de les pantalles acústiques, però que va una mica més enllà, perquè també ens porta a parlar de la reordenació ferroviària al Camp de Tarragona amb aquesta previsió d'increment de pas de temps de mercaderies. Moltes gràcies.
5: A vosaltres, gràcies per la ressò que esteu durant a tot aquest tema.
0: I moltes gràcies, Anna Plaza, companya, des d'Ona la Torre. Una abraçada.
4: Fins la pròxima.
0: Fins la pròxima. Falta un quart per arribar a les 10 i de Terres Tarragonines fins a Terres de Ponent. I per parlar de cançons. Cançons de l'estiu, que sí que n'hi ha moltes, que cadascú té la seva i, de fet, vam dedicar tot un programa la setmana passada a repassar aquelles cançons de l'estiu d'abans i d'ara. Però nosaltres us proposem que escolteu la cançó de l'estiu de les Terres Lleidatanes d'aquest estiu. Sona així.

0: Això que estem escoltant es diu La llei de Carrinclona i tenim a les Silvestres, que ja les escoltàvem allò fent menció del seu nom al començament de la cançó. Les tenim, no, les té la Laura Alcalde a Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
1: Hola, Núria, què tal? Bon dia.
0: Molt bé, això és la cançó de l'estiu a Lleida, doncs?
1: Sí, a Lleida i ara ho serà a tot Catalunya, perquè aquesta cançó entra al cap i no surt, ja us ho dic ara. Aquesta és la cançó que han fet les Silvestres, com deies, amb la Glòria Rivera, cupletista també de Guissona, lleidatana, sí. I avui ens acompanyen dues de les membres d'aquest grup, l'Eura Gaia Escué i l'Arantxa Broto Martínez. Noies, què tal? Molt bon dia, com esteu?
2: Yeah.
1: Escolteu-me, com surt una mica la idea de fer aquesta Lleida Carrinclona, aquesta cançó de l'estiu?
2: Mira, doncs hi ha el concepte aquest de Carrincló a Lleida que ens agrada molt, que va sortir dels gitanos i que, bueno, al final l'hem acabat adoptant primera com una mica ofensiu, no? Potser de coses...
1: Semblava negativa, no?
2: Sí,
1: la...
2: exacte, però al final ja si se n'han d'enriure de nosaltres ja ho fem nosaltres directament.
1: Això mateix. Però és una mena de jota garrotín? És una fusió? Què és exactament?
2: És una jota.
1: És una jota.
2: Que sembla que la jota no, és com molt d'uns territoris molt concrets, però... Bueno, aquí també n'hi havia. I passa que la melodia aquesta que surt a la peça és de la Granadella, que és un poble d'aquí Lleida, i és la jota que tenen allà tradicional, i li hem fet nosaltres llavors unes lletres.
1: Què surti a fer el caragol? Expliquem-li a tot Catalunya què surti a fer el caragol, Arantxa.
3: Bueno, això ho hauria d'explicar l'Eura, potser que...
2: No sé.
3: Que és la que va fer la lletra.
2: No sé massa què és fer el caragol, però és sortir i passar-s'ho bé.
1: I ja està,
3: el sol,
1: sí.
3: El sol.
1: I fer-ho poquet a poquet.
0: Per què dieu això del caragol? Perquè em sembla que hi ha una tradició aquí, no?, d'anar a buscar caragols i...
1: Bueno, a veure, clar, nosaltres amb les bosses del Prica sortíem a fer cal. Ara la gent que ens escolti, que tingui menys de, què, 20 anys o 25, no sabrà què és el Prica.
3: Sí, no sabrà de què parlem.
2: Què és el Prica?
1: El Prica és un supermercat enorme del qual no farem ara mateix publicitat, però sí que és veritat que per nosaltres era molt típic, no?
3: Molt típic.
1: Sortir quan plovia. Quan plovia, que també és una cosa que ha quedat com enrere la vida de l'estiu de Lleida. Sortíem a buscar caragols amb les bosses del Prica i això queda reflectit a la cançó. Que heu volgut com recollir una mica també tota la tradició, no? O d'alguna manera aquella tradició més popular.
3: Sí, sí, i tot el que a nosaltres ens fa felices de ser de Lleida una mica, no? Que és pues, anar a buscar caragols amb les bosses del Prica, pues sortir a fer el caragol, no, que dèiem ara, estar a Morenes, però no per haver anat a la platja, sinó perquè estem al tros allà amb els amics fent una barbacoa o el que sigui,
1: i després de collir fruita. O embossar. Hi ha un territori concretament que embossa els pressics perquè no se facin, doncs això, perquè la pedra no els hi faci malbé. Clar, el temps ha canviat tant i tot ha canviat tant una mica, no, que hem com de recuperar totes aquestes tradicions perquè no se'ns oblidin, perquè si no, malament. Jo crec que té una reivindicació també, a banda de voler ser la cançó de l'estiu de Lleida, té com molta reivindicació la cançó, no?, en certa manera. Festiva.
2: Sí, de territori, festiva, sí, de música també, no?, tradicional.
3: Sí, i sobretot també el que dèiem, no?, reivindicar lo Carrincló, que se li ha donat sempre com una tonalitat una mica fosca i de...
2: pejorativa,
3: sí. Exacte, i nosaltres ho reivindiquem com algo que estimem i que és molt nostre i que ens encanta ser carrinclones.
0: A mi m'agrada molt que hagin comptat amb la Glòria Rivera, que intueixo que és qui canta, no?, la Glòria Rivera, que aquí ens l'estimem molt, ha passat diverses vegades per aquí com a actriu, com a cupletista, i vaja, que la coneixem, la Glòria Rivera, Terres Tarragonines.
2: Claro, molt bé. No,
0: pues ja
2: és que és un personatge
0: tenim
2: aquí increïble i és que no la podíem fer amb ningú més que amb ella, aquesta cançó.
1: I expliqueu-nos una mica qui sou les Silvestres, perquè ara parlàvem de la cançó, però una mica qui sou les Silvestres, què feu? Doncs
3: pues mira, Silvestres som tres noies de Ponent, de la nostra terra, que fem bàsicament polifonia tradicional, a través de l'Eura, que és la que potser ha estat més vinculada amb el tema tradicional i del territori, recuperem cançons tradicionals.
2: Sí,
3: estic dient tot el rato tradicional, però és que és lo que fem.
2: I barregem també amb música actual. Sí.
3: Exacte, i per acostar una mica a l'actualitat i als nostres dies, i perquè nosaltres som noies que vivim en el segle XXI també i ens agraden altres tipus de música, llavors pues, ho barregem amb música més actual, bases electròniques...
1: I tot amb la veu, majoritàriament, i amb algun instrument tipus pandero, però... I altres instruments? No me'n vull deixar algun d'important.
2: No, bàsicament el pandero, bàsicament perquè pandero. També és una mica reivindicatiu de que... Mira, ara el sentim. Sí, és un instrument que tocaven molt les dones d'aquí, que és una tradició que queda bastant oblidada. A més, elles feien bastant... Bueno, era un moment d'expressió personal important en les seves vides, així que...
1: Doncs elles són les Silvestres, tenen una agenda repleta. Jo no me vull deixar, no voldria acabar, Núria, jo si et sembla bé, escoltant-les una mica, perquè sé que tenen una agenda repleta a partir d'ara. Em deien que el juliol han estat una mica tranquil·les, però a partir d'ara la cosa ja es comença a animar, no, noies?
2: Sí.
1: Que sapigueu que les podeu buscar a Instagram, a pàgina web.
2: No,
1: Instagram, majoritàriament.
2: Sí,
0: per tant, sembla que hi ha tradició, hi ha ganes, d'escoltar aquesta música més tradicional, com dèiem, no? Aquí, fins i tot polifònica i tal, ja us conviden a festes majors i vull dir que hi ha ganes. Que a vegades pensem en festes majors i pensem, o en festivals, i pensem bàsicament en orquestres, no? I no, hi ha ganes també d'escoltar aquest tipus de música.
1: I potser són actes més vinculats a la cultura, no? I a la cultura popular, potser?
2: Sí, però jo crec que ara és un moment que està com ressorgint tot això. Ens hem desvinculat tant de la nostra terra que crec que ara torna ben necessitats, no? De tornar, no sé, a veure qui som en origen, no? I jo crec que sí, està sortint bastants grups i bastantes propostes en l'entorn de la música d'arrel.
1: Mm-hmm. Que bé.
0: Digues, Laura, digues.
1: Digues. No, anava a dir que jo no vull que acabem sense que puguin cantar una miqueteta o puguin escoltar-les una miqueteta.
0: Poden cantar en directe, s'animen, no?
2: Sí.
1: Podeu fer alguna coseta preciosa, que sí.
0: Ai, que
1: la faran segur. La faran segur. I per tant, com que jo... Tu manes, Núria?
0: No, em sembla
1: fantàstic. Una mica de temps,
0: Sí.
1: Sí,
0: tenim 3 minutets.
1: Doncs som-hi, noies.
2: Doncs mira, farem una cosa, que de la cançó que està de la Llei de Carrer Enclona, perquè no som les 3 i no podem fer la polifònica.
1: Clar, no hem parlat de que sou 3 membres.
0: Sí, la Laura. Núria. La Laura pot...
1: Home, jo no, sí, podria.
2: T'animes,
1: no,
2: Laura?
1: Jo m'animaria, però no ho podré fer tan bé.
2: Igual ho hauríem d'haver provat abans.
1: Exacte.
2: Doncs farem les cobles, que són com la part solista d'aquesta Llei de Carrer Enclona i que diuen tots els tòpics del carrinclonisme lleidatà. A veure si els aneu descobrint, començo jo, sí? Primer parlo molt de la fruita, A veure, molts tipus de fruita. De Sant Joan la vera, sóc

0: Ei, super! Escolta'm, gallina de piel una mica que es diu aquí, eh? Perquè jo no sé com tenen la pell a Tarragona, però aquí som Pink Ladies i som no som blanquilles, eh?
1: Perdó, això de Pink Ladies, eh?
0: Núria, què? Núria, què?
1: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Aquí reivindicant. Sí, molt bé. Molt bé.
2: Doncs, escolteu-me, us volia preguntar que... per la presó de Lleida. Hi ha un tema que es diu la presó de Lleida, que si us sembla així com de fons l'anem posant. De què va això, xiques?
0: És una d'aquelles parade que s'ha cantat a totes les escoles, no? Sí. I que hem cantat totes i tots, no? Que tot i tenir una lletra molt profunda i molt dura, no?
3: No sabem ni de què va, eh? Sí. Quedem amb la primera estrofa.
0: És veritat que a vegades penso que nosaltres, primer o segon de primària, cantàvem aquestes cançons.
3: Oh, pues això, déu-n'hi-do, eh? Jo no, eh?
0: Jo crec que érem petits i petites i cantàvem aquestes cançons, eh? Que són d'arrel, dures i que expliquen, doncs això, històries complicades, no? Mm-hmm. Com la recupereu?
3: Bueno, és que aquestes històries, els romansos, les balades, explicaven clar. Històries i a vegades eren bastant dures, sobretot contra les dones. També com perquè era una manera, en el moment que era tot tabú, no?, explicar a les noies joves coses que podien passar i que vigilessin perquè no els hi passessin. Bueno, no sé, sí. I a vegades les històries són molt dures, però precisament per això.
2: Doncs ens quedem escoltant la presó de Lleida. Aquest tema sembla tan tradicional, no?, de cantar terres lleidatanes, i ens quedem amb les silvestres. Gràcies, eh? Us hem conegut i ara ja us buscarem.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Laura, gràcies a tu també, Laura Alcalde, des de Rosselló, Ràdio Rosselló. Una abraçada forta. Deixem en bona música i bona companyia.
0: Adéu, Laura.
2: Fins ara.

Maries. Qui escolteu de fons és el mateix Jané, parlant de les 12 històries d'aquest llibre, unes històries que van marcar moltes infanteses a Catalunya, entre elles la meva. I el projecte va néixer precisament d'aquí, de la necessitat de molts boomers de recuperar aquelles pàgines que ens van fascinar, amb bruixes que feien encanteris, gegants que et perseguien muntanyes enllà i reis malvats que, si et despistaves, et deixaven sense cap. Una rondalla, de fet, no seria una rondalla si no té un punt gore, oi? Rondalles de Catalunya, el podcast, és un exercici de recuperació de memòria i alhora també una manera d'homenatjar un gran home, plan diria un homenot, com és l'Albert Jané. Dirigint la revista Cavall Fort o amb el Sergi Grapes, el Lucky Luke, els Barrufets o les mateixes rondalles, l'Albert porta tota la vida empenyent perquè els nens d'aquest país gaudeixin llegint i ho facin en català. A ell li vam dedicar sencer el Premi Radio Associació, que una setantena de ràdios de la xarxa vam rebre per les rondalles com a millor programa de ràdio local. Rondalles de Catalunya, com deia, és fruit de la col·laboració de molts professionals de les ràdios locals, narrant, posant veu a personatges o, i aquí he de fer una parada especial, fent-ne un disseny sonor deliciós. Cada tècnic, amb el seu estil i des de la seva emissora, ha fet que totes les històries tinguin una personalitat pròpia. Uns cracs, vaja. I a més, com que l'homenatge de l'Albert ben bé s'ho valia, tenim una llista de VIPs que s'hi van tirar de cap quan els hi vam demanar d'actuar. I no només parlem de professionals de la cosa com el Jordi Bosch, el Cesc Casanovas, el Josep Maria Pou, la Vicky Peña o el Sergi López. També el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, i l'aleshores presidenta del Conca, la Vinyet Panyella. La llista, però, és més llarga. Músics com l'Anaïs Vila, l'Anna Roig, la Judit Nederman i l'Arnau Tordera, humoristes com l'Òscar Andreu, l'Òscar Dalmau, la Neus Rossell, el Jair Domínguez i en Peyu, comunicadors com el Joan Pau Inarejos, la Jessica del Moral, el Miquel Calçada o el Carles Porta, que per una vegada és la víctima del crim. Abans d'acomiadar-me, deixeu-me escombrar cap a casa i parlar-vos de la xarxa Més, la plataforma de les teles i de les ràdios locals. Allà hi teniu el Territori Podcast, un espai on podeu...

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, comencem l'informatiu de Ràdio Tordera d'avui dilluns 3 d'agost de 2026. Comencem les notícies del dia. Tordera aprova per unanimitat la nova ordenança i l'establiment del servei de residus, pas servir clau per al nou contracte. La nova normativa substitueix i actualitza textos anteriors, ho explica Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
2: Des de la regidoria de Medi Ambient considerem bàsica aquesta ordenança, ens hauria agradat molt poder-la portar a aprovació molt abans. Creiem que és realista amb la situació actual i la situació futura, vàlida també en el seu apartat de deixeria per a la futura deixeria que està en fase d'aprovació del projecte.
1: Tordera opina sobre la nova llei que vol prohibir fumar a les terrasses i platges. El Consell de Ministres aprova el projecte de llei antitabac que prohibirà fumar en certs espais públics. Escoltem el que opinen alguns veïns.
3: Sí, és el mateix, és dir, deixa, viu i deixa viure, no? Hauríem de ser una mica més empàtics amb la gent que tenim al voltant, sí, sí.
1: Èxit rotund de Integates, el tretre clave de la mà de l'ACR Peracot i set de dansa. El musical sorprèn amb una posada en escena plena de ritme i un decorat molt treballat. Escoltem a Carla Barceló, actriu i membre de l'entitat.
4: En primer lloc, moltíssimes gràcies a tots els actors i ballarines que estan aquí al damunt, que han compaginat la seva vida laboral, familiar i personal, perquè això surti així de bé.
1: La Fundació La Caixa impulsa la transformació de la terrassa de l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes a un espai terapèutic i de convivència. El donatiu ha permès convertir un espai en desús en una terrassa segura, accessible i equipada per al descans, la convivència i la rehabilitació de pacients i residents. Avui arrenca una nova edició del torneig de bitlles a la fresca. Fins a 48 equips competiran des d'aquesta nit fins a divendres en un dels esdeveniments esportius i socials més esperats de l'estiu. Finalitza la tercera edició del torneig Sant Andreu amb un gran èxit. 18 dies de gran ambient a la pista que culminen amb el títol de la Roja Mecànica en la categoria sènior.

0: I a continuació, la previsió del temps de Joaquim Serra, del Consell Comarcal del Maresme.
1: De moment arrenquem aquesta primera setmana sencera del mes d'agost amb una situació meteorològica força tranquil·la. Avui s'espera que domini el sol tant aquest matí com aquesta tarda, fins a mitja tarda. Després veurem com s'incrementa la nuvolositat, ja que hi haurà tempestes que afectaran l'interior, les comarques de la Catalunya central, fins i tot cap a la serralada prelitoral, però en canvi aquí a la costa ja arribaran molt debilitades. Arribaran en forma de núvols, sense descartar alguna goteta puntual, sempre poca cosa. Vents fluixos, situació marítima tranquil·la i temperatures que baixen una mica però que continuaran realment molt altes. De cara a demà s'espera que tinguem un temps amb alguns núvols encara de matinada, primeres hores del matí, sense descartar algun petit ruixat a la zona de la serralada litoral al Maresme Nord, i tot això amb unes temperatures que demà baixaran una mica.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha aprovat inicialment, amb el vot favorable de tots els grups municipals, Govern, En Comú Podem, Vox, RC, PSC i Junts, l'establiment del servei públic i de recollida i transport de residus municipals i la de la xalleria, així com la nova ordenança reguladora que ha de regir aquest àmbit. Aquest tràmit es configura com un pas previ i necessari per poder aprovar properament els plecs del nou contracte de residus. La nova normativa substitueix i actualitza textos anteriors. S'estableix clarament que els residus pertanyen als productors i que només passen a ser propietat de l'Ajuntament un cop dipositats correctament els elements de contenció o a la via pública segons la normativa. S'hi detallen els residus domèstics i assimilables, el model de recollida, els colors de referència de cada fracció, consells pràctics, com aixafar les garrafes de plàstic, i el funcionament de serveis específics com la recollida porta a porta de voluminosos o la fracció vegetal. S'hi defineix com es du a terme la recollida d'origen industrial i comercial. S'inclouen els avantatges d'aquesta pràctica que permet una reducció del 50% en pes de la fracció resta i la possibilitat de sol·licitar reduccions fiscals a la taxa de residus. L'apartat de règim sancionador, que fins ara depenia de l'ordenança de civisme, queda integrat dins d'aquesta nova normativa de residus. El regidor de Medi Ambient, Sergi Massó, considera que la norma és realista, dinàmica i que marca les normes del joc per usuaris i administració.
1: Des de la regidoria de Medi Ambient considerem bàsica aquesta ordenança. Ens hauria agradat molt poder-la portar a aprovació molt abans. Creiem que és realista amb la situació actual i la situació futura. Vàlida també en el seu apartat de deixalleria per a la futura deixalleria que està en fase d'aprovació del projecte. Una ordenança que ha de ser dinàmica i que s'ha d'adaptar als canvis normatius i de necessitats. Una ordenança que marca les normes del joc per als usuaris i també per a l'administració, on es marquen límits, uns límits raonables, que deriven d'una realitat que cada cop els usuaris han de tenir més present. La recollida, el transport i l'eliminació dels residus que generem té un cost que cada dia és més elevat i que entre tots hem de mirar de reduir. Així doncs, aquesta ordenança és senzilla i honesta i pretén ser una eina i una guia per a tots els usuaris. És per això que us demanem el vostre vot favorable.
0: Durant el plenari, tots els grups van coincidir en la necessitat de desbloquejar aquesta situació per avançar cap a una licitació urgent del servei. Des de RC, tot i votar a favor per imperatiu i necessitat de donar cobertura jurídica al servei, es va mostrar certa incertesa respecte al model final que s'implantarà, reclamant més debat i compartir el contingut dels plecs abans que les decisions quedin tancades. Per la seva banda, des de Vox es va criticar la gestió passada i l'estat actual de la neteja, mentre que la resta de formacions van subratllar la importància de disposar d'una eina moderna i realista per millorar la neteja i la sostenibilitat del municipi. Escoltem Salvador Giral, d'En Comú Podem, Eric Pérez, de Vox, Marta Paset, d'RC, Rafa Delgado, del PSC i Elisabet Mejías, de Junts.
2: Sí, bueno, aquest procediment és un pas imprescindible que esperem des de fa molts anys i que està encaminat a l'establiment i regulació de la prestació del servei de recollida i transport de residus i, en conseqüència, tenim més a prop aquesta tan desitjada i necessària licitació del nou contracte d'aquest servei que, com tothom sap, doncs, té moltes mancances. Així que és evident que el nostre vot serà favorable. Gràcies.
3: Nosotros también votaremos a favor y con la idea de desatascar esta situación que lleva ya demasiados años enquistada y que no se le ha puesto solución. Por otro lado, las basuras de Tordera están más sucias que nunca y eso es por la irresponsabilidad de los que nos gobernaron en mandatos anteriores, que por cierto, muchos de los que no asumieron responsabilidades en su día en esta materia son los mismos que hoy en día nos gobiernan. Pero dicho esto, votaremos a favor porque consideramos que es urgente establecer el servicio para poder licitar un nuevo contrato con la mayor brevedad posible.
4: Sí, per part d'Esquerra també els avancem que hi votarem a favor perquè entenem que es tracta, com ja s'ha comentat, d'un pas administratiu necessari per regular formalment un servei públic essencial i donar cobertura jurídica a la seva prestació. Parlem d'un dels contractes més importants de l'Ajuntament, tant pel seu impacte econòmic, però també, sobretot per la incidència directa en la qualitat de vida dels veïns i veïnes, la sostenibilitat ambiental i les obligacions derivades de la normativa europea i catalana en matèria de residus. Ens preocupa que el govern afronti l'aprovació dels nous plecs de la licitació sense haver-ne compartit prèviament el contingut amb tots els grups municipals, no? Perquè creiem que un contracte d'aquesta transcendència mereixia un debat polític previ sobre el model de recollida abans de que les decisions quedin pràcticament tancades.
5: Sí, en primer lloc, agrair i valorar l'esforç i el treball del regidor i el nostre vot serà favorable.
4: d'aquest govern municipal de desencallar ja per fi la licitació. Sembla que ho tenim a tocar. En breu podrem publicar ja les bases del nou concurs i, per tant, entenem que cal millorar el servei perquè, en definitiva, és el que la ciutadania ens demana. Havíem treballat en aquesta qüestió com una de les prioritats, més enllà de que la prioritat ara també la marca la qualitat de l'aigua. No hem deixat de treballar ni amb les escombraries ni en l'aigua, i especialment en aquest darrer mes. El que provem avui al final és ordenar, planificar i estructurar per poder explicar allò que passarà a partir de la nova licitació, i per tant agraeixo també que tots els regidors s'hagin posat d'acord.
0: El punt es va aprovar per la unanimitat del plenari. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei antitabac, una mesura que preveu prohibir fumar a les terrasses dels bars i restaurants, platges, piscines, d'ús col·lectiu i festes a l'aire lliure. Aquesta iniciativa representa el canvi de legislatiu més important en aquest àmbit de l'última dècada. A Tordera, la notícia ha generat debat i opinions diverses entre la ciutadania. La proposta, impulsada pel Ministeri de Sanitat, cerca que el tabac i els vapejadors deixin d'estar normalitzats socialment. A més de la restricció a les terrasses i platges, la llei preveu establir un perímetre mínim de prohibició de 15 metres a l'exterior d'edificis públics, escoles, centres sanitaris i parcs infantils. Així mateix, es prohibeix explícitament el consum als menors d'edat, aplicant multes que hauran de pagar els pares o a la realització de treballs a la comunitat. A l'hora de valorar aquesta futura normativa, els veïns i veïnes del municipi mostren postures diverses, especialment pel que fa a l'aplicació en espais a l'aire lliure i al civisme individual. Alguns veïns consideren que la mesura pot ser excessiva i suggereixen alternatives com la delimitació d'espais en lloc d'una prohibició total.
6: Evidentment, si estàs enganxat com una sardina, pues, si estàs fumant i estàs molestant del costat, però que si no... Hòstia, és un espai lliure, no? No sé. Sé que cada cop som menys empàtics, però que si és una persona amb dos dits de front, pues, si tu estàs fumant en un lloc que veus que no molestes, pues, per què no? Sí, sí. Igual que la platja, perdona.
7: Sí, sí, sí, sí.
6: La platja amb el teu cucurutxo, poses allà la teva colilla, però bueno, ja entenc que hi ha molta gent que no és així, però el mateix que fa això, pues, tira papers, deixa les caques...
0: D'altra banda, també s'apunta a la necessitat d'empatia i civisme a l'hora de compartir l'espai públic, posant en relleu la gestió dels residus i el respecte als que hi ha al voltant.
8: No és que em vulgui posar medalles, però sí que tinc en compte la gent que tinc al voltant. Intento asseure'm lluny per no molestar, però crec que és un moment de plaer i que s'ha fet tota la vida, i ja sé que no és excusa que s'hagi fet tota la vida, però... crec que estan exagerant. Crec que aquell invent que van fer de separar zona de fumadors i no fumadors a l'època d'interiors es va veure que no va funcionar, però en una terrassa on l'espai és públic, crec que potser també es podria delimitar d'alguna manera la zona de taula i terrasseta d'hostaleria per fumadors.
0: El text haurà de buscar ara els suports necessaris al Congrés dels Diputats per tirar la llei endavant. Des de Sanitat confien en el seu recorregut parlamentari per seguir reduint l'índex del tabaquisme, que actualment se situa en el 25,8% de la població.

0: Teatre Claver de Tordera ha viscut aquest cap de setmana dues jornades inoblidables amb la representació de In the Heights, el gran projecte teatral d'aquest estiu de la Serra Pere Cot i l'Escola 7 de Dansa. Amb una gran demostració de teatre, dansa, ritmes llatins i rap, la producció ha aconseguit traslladar el públic al barri de Washington Heights, a Nova York. L'obra, creada originalment per Lin-Manuel Miranda i Chiara Alegria Udes, segueix les vides, somnis i dificultats dels veïns d'aquest barri. La producció local ha destacat per la seva escenografia i per l'esforç de tot l'equip directiu i tècnic per adaptar el muntatge a les dimensions de la sala gran del Teatre Claver. En acabar la funció, Carla Barceló, actriu i membre de l'entitat, ha volgut agrair públicament a tothom qui ha fet possible el musical.
1: Molt positiva, jo crec que ha sigut una experiència espectacular. Molta gent nova, o sigui, hem fet una mica de renovació de plantilla, però també tothom que s'ha quedat amb un nivell molt alt.
2: Moltíssimes gràcies a tots els actors i ballarines que estan aquí al damunt, que han compaginat la seva vida laboral, familiar i personal, perquè això surti així de bé. Això no hauria estat possible si al darrere no hi hagués hagut una direcció com la d'en Xavi Mercader, la Gisela, l'Èlia, la Xènia i en Gent. Tampoc em vull deixar a tots els membres de l'entitat que han fet possible aquest decorat, que és impressionant.
0: Per la seva banda, l'actor Marc Fuentes ha valorat molt positivament el resultat final de l'espectacle.
1: Molt positiva, jo crec que ha sigut una experiència espectacular. Molta gent nova, o sigui, hem fet una mica de renovació de plantilla, però també tothom que s'ha quedat amb un nivell molt alt, molt contents. Doncs mira, nosaltres entrem a un local que evidentment no té ni les dimensions exactes ni les altures exactes com és quan puges a l'escenari amb tota la escenografia muntada. Llavors, aquesta setmana que hem estat a César Claver, ens hem pogut adaptar. El primer dia sí que va ser una mica a l'abordatge, a veure què surt, no? Perquè també diferents altures, posicions, aquí no se't veu perquè no se't veu la llum, però durant tota aquesta setmana hem pogut perfeccionar molt, pujar el nivell, i crec que hem pogut fer una obra que la gent ha pogut gaudir.
0: Amb l'ovació del públic i gairebé totes les entrades venudes per a les funcions de l'1 i 2 d'agost, l'ACR Pere Cot i Set de Dansa tanquen amb un balanç immillorable d'aquesta aposta per la cultura, demostrant un cop més el talent dels actors i actrius de Tordera. La Fundació La Caixa, a través de CaixaBank, ha fet una donació de 10.000 euros a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que ha permès adequar la terrassa de la primera planta de l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes. Aquest espai, fins ara en desús, s'ha transformat en una zona de trobada, convivència i rehabilitació destinada als pacients i residents del centre, com a també a les seves famílies. El projecte s'emmarca en l'aposta de la Corporació per crear espais més humans i centrats en les persones. Disposa d'un entorn exterior agradable, segur i accessible, li permet reduir la sensació d'hospitalització, afavorir el benestar emocional gràcies al contacte amb la llum natural i l'aire lliure i oferir un espai més confortable tant durant les estades dels pacients com a les visites dels familiars. L'actuació ha inclòs la instal·lació d'un tancament perimetral per reforçar la seguretat, la col·locació d'un tendal retràctil, l'enjardiment de l'espai i la incorporació de mobiliari exterior, amb taules, cadires i un baúl que fa les funcions de sofà i d'espai emmagatzematge per als coixins i els barrets de sol. També s'ha incorporat equipament mòbil i rehabilitació que permet traslladar part de les activitats terapèutiques a l'exterior.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Aquest vespre, a partir de les 9, el Parc de la Sardana tornarà a ser l'escenari de la moció de les bitlles de la Fresca 2026. La competició, que és una de les grans protagonistes de les nits estiuenques, s'allargarà des d'avui dilluns 3 fins al pròxim divendres 7 d'agost. El torneig, organitzat per la Penya del Bistec, comptarà amb un màxim de 48 equips participants. Per tal de garantir l'equitat de la competició i mantenir el seu esperit popular, l'organització va establir que només un màxim de 10 places d'aquestes 48 podrien ser ocupades per equips federats. Com és habitual, la participació al torneig és totalment oberta a qualsevol persona a partir dels 8 anys d'edat, fomentant així un ambient intergeneracional i festiu. Els equips que saltaran al terreny de joc estaran formats per un mínim de 5 i un màxim de 8 jugadors. La gran festa de les bitlles viurà el seu colofó final aquest divendres. Com a cloenda de l'últim dia de competició, s'organitzarà una botifarrada que serà totalment gratuïta per a tots els jugadors i jugadores que hagin participat en el torneig. L'organització, però, vol fer partícip a tot el poble de l'esdeveniment. Per això, qualsevol persona que no hagi jugat al torneig també es podrà sumar a aquest sopar final per un preu de 6 euros per persona. El torneig organitzat per l'Atlètic Club Tordera ha brillat durant 18 dies, del 13 i el 31 de juliol. L'entitat ha convertit la pista en l'epicentre absolut del futbol sala estiuenc, generant un ambient espectacular. La competició ha oferit un alt nivell competitiu, en la categoria sènior, a plat fort de les nits d'estiu. La Roja Mecànica s'ha proclamat campiona superant el Bar Ranxel a la gran final, coronant-se a una modalitat que enguany oferia la gran atractiu d'un premi econòmic de 2.000 euros. Pel que fa a les categories formatives, el quadre d'honor d'aquesta edició s'ha tancat amb les victòries Tinter de Mi Barrio, de Benjamí, de Càmping de la Vi, Mosquitos Muertos, d'Infantil, i Balambambú, de Cadet, els quals han superat els seus respectius rivals deixant grans detalls de qualitat a la pista. Però més enllà dels marcadors i els trofeus, la gran victòria d'aquesta setmana porta la signatura indiscutible de l'Atlètic Club Tordera. L'organització vol destacar que l'èxit d'aquesta tercera edició no hauria estat possible sense el treball incansable i totalment desinteressat dels propis jugadors del club, que han cobert diàriament la gestió de les actes i els marcadors a la taula, garantint que no faltés res durant cada jornada dels partits.

0: festival Mar d'Estiu obre una nova etapa després de 2 anys de reformulació. Amb un recinte renovat i una aposta per millorar l'experiència del públic, el certamen vol convertir-se en un dels grans festivals municipals de l'estiu, ho amplia Jordi Termé.
1: Després de la cancel·lació de l'edició del 2025, l'organització ha aprofitat gairebé 2 anys per redissenyar un certamen que el 2024 es va haver de traslladar d'urgència, a pocs dies de començar, arran de problemes administratius i de les queixes pel soroll al seu emplaçament original. El resultat és un nou recinte amb més capacitat, un vilatge ampliat, més espais verds, una oferta gastronòmica reforçada i millores tant a la graderia com als serveis. L'objectiu és convertir el Mar d'Estiu en una de les cites musicals de referència de l'estiu a Catalunya, apostant per una experiència que va més enllà dels concerts. Joan Campolier és l'alcalde de Santa Susanna.
2: Després d'un any sabàtic, doncs, bueno, ens fa molta il·lusió encetar doncs, aquest 26 amb aquest nou març d'estiu. A més, amb un tot diferent, vull dir, amb un Villars doncs, molt acurat, amb molt verd, una cosa molt ben preparada. Tinc molta il·lusió a posar-ho en marxa perquè espero de que, bueno, que sigui, que agradi a tothom i que, bueno, aquestes hores, doncs, des de les 7 de la tarda fins als 2 de la nit, sigui un espai de trobada, un espai de divertir-te.
1: La nova edició arrenca avui a la nit amb el concert del cantant italià Zucchero i continuarà durant les properes setmanes amb artistes nacionals i internacionals.
0: La consellera de Territori, Habitatge i Transformació Ecològica, Sílvia Paneque, presenta avui a Vidreres les noves mesures ambientals per impulsar la implantació d'energies renovables amb criteris de sostenibilitat i protecció del territori.
3: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat avui al Parc Solar de Vidreres les noves mesures ambientals que el govern impulsarà per facilitar la implantació de projectes d'energies renovables, tot garantint la preservació del territori i la biodiversitat. Durant la visita a les instal·lacions, Paneque ha destacat la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, però ha remarcat que aquest desplegament s'ha de fer amb criteris ambientals rigorosos i compatibles amb la protecció dels espais naturals.
4: Però si hi havia una qüestió doncs, que era del tot necessari posar a punt era la modernització de les nostres infraestructures, especialment aquelles que tenen a veure amb la mobilitat a Catalunya. Estem també en escenaris de creixement demogràfic. De fet, els últims anys hem passat de 6 a 8 milions d'habitants a Catalunya. Per tant, modernitzar les infraestructures vinculades a la mobilitat i millorar també aquelles infraestructures vinculades al reforçar els nostres serveis públics.
3: La consellera està acompanyada pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Salgatal, i pel director de Generació de l'Energètica, Gil Lladó, amb qui ha conegut de primera mà el funcionament del Parc Solar de Vidreres, un exemple de producció d'energia renovable al territori. Les mesures presentades busquen compatibilitzar l'acceleració de la transició energètica amb la conservació dels valors ambientals, en un context en què Catalunya continua apostant per incrementar la producció d'energia neta i reduir la dependència dels combustibles fòssils.
0: A continuació, la previsió del temps de Joaquim Serra, del Consell Comarcal del Maresme.
5: Comencem aquesta primera setmana del mes d'agost amb una situació meteorològica que ens porta alguns petits canvis aquesta tarda. De moment, aquest matí migdia, domini del sol, però aquesta tarda s'incrementarà la nuvolositat. No esperem que hi hagi precipitacions aquí a la comarca, però sí que podríem tenir doncs, una goteta que es podria escapar. Tot això a conseqüència de les tempestes que es formaran cap a les comarques de l'interior, afectaran la Catalunya central i arribaran aquí a la costa ja molt debilitades, molt desfetes, però, com dèiem, no descartem que es pugui escapar alguna gota molt puntual. Això passaria de cara a aquest vespre, aproximadament. Pel que fa als vents, en general, fluixos, de direcció variable, amb predomini del Garbí a la costa, i la situació marítima s'ha de mantenir dominada pel marejol. De cara a demà s'espera una nova jornada de temps tranquil, tot i que amb alguns núvols al matí, poc importants, creiem. No hi ha d'haver precipitació, potser cap a la serrada litoral al Maresme Nord es pugui escapar algun petit ruixadet de matinada a primeres hores del matí, però després hauria d'anar millorant tot això amb unes temperatures que demà baixen una mica, tampoc no massa, i que de cara a demà passat doncs, es mantindran una mica més agradables, sobretot pel que fa a les temperatures nocturnes, ja que les màximes tornarien a pujar lleugerament. Tot apunta que entre dijous i divendres tindríem un altre canvi de temps, en aquest cas amb més entitat, i sí que podríem tenir algun ruixat, seguir la comarca, fins i tot algun xàfec de cara a la nit de dijous a divendres i la matinada del divendres. Tot això, evidentment, ja ho aniríem confirmant. De moment, ens quedem amb aquesta previsió de bonança, tot i que aquesta tarda, com ja hem dit, tindrem més núvols sense descartar alguna goteta i amb temperatures que sembla voldran baixar una mica.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% més per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, el Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
3: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
2: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat els països de la Unió Europea que, segons ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, no han estat a l'altura davant la crisi migratòria de Ceuta i reclamarà solidaritat en la reunió extraordinària de ministres d'Interior d'aquest dimarts. També ha anunciat que el govern espanyol reforçarà la frontera, intensificarà la vigilància de les xarxes socials marroquines i augmentarà també la coordinació amb el Marroc. Álvarez ha assegurat que l'objectiu és retornar fins a l'última persona que va entrar de manera irregular i ha destacat la col·laboració sense precedents del govern marroquí en les devolucions. I pel que fa a la mobilitat, des d'avui la Ronda de Dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 fins al 24 d'agost per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. A banda, pel que fa a les afectacions en aquests moments, un accident a l'AP7 a Castellví de la Marca deixa un carril tallat sentit Barcelona i una avaria a l'A2 a Abrera, també amb dues incidències provoquen retencions en ambdós punts. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que obliga també a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments els trens circulen per via única. Això afecta les línies de l'R2 Sud, a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet a l'Alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista pel migdia que podria ajudar a estabilitzar el foc o, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitar que les flames avancin cap a la Vall de Boí. Aquest matí, de fet, s'hi han incorporat 4 mitjans aeris amb personal especialitat del GRAF i l'EPAF. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Hola, amics i amigues, oients de Ràdio Tordera. Us parla Montserrat Solà, avui amb la veu una mica enrovellada, després d'un cap de setmana ple d'activitats, concerts i festes majors arreu del nostre estimat poble. Un mes d'agost molt esperat, afortunat per als qui esteu de vacances i pels qui no, salut i feina. Bon dia a l'ara i aquí d'estiu.

0: Avui farem repàs a les notícies d'actualitat i també a les culturals. Us oferirem el Santoral, un record a les efemèrides, ocorregudes tal dia com avui, i també unes idees pels oients que tenen la sort de poder estar de vacances. També tindrem la previsió del temps, la pregunta del dia i, per finalitzar, la tertúlia sobre la temàtica prou interessant dels negacionismes que ens ha preparat en Carles Andreu. Santoral. Santoral, Santa Lídia, deixeble de Sant Pau, Sant Nicodem. I tenim dos sants de casa nostra, Nostra Senyora del Miracle. Segons la tradició, el 3 d'agost de 1458 es va esdevenir el miraculós de l'aparició de la Mare de Déu en forma de nena a dos nens pastors de Riner, al Solsonès. La gent dels pobles i veïns, i de més enllà, aviat va iniciar pelegrinatges que convidaven a anar al lloc del miracle. I així quedà batejat aquest santuari. Una petita comunitat benedictina, depenent de Montserrat, té cura del santuari. Us hem preparat un resum de les notícies dels últims dies de casa nostra i del món. Recuperen 72 cadàvers del mar, de gent que volia arribar a Ceuta. El nombre de morts després de l'entrada multitudinària de ciutadans marroquins a Ceuta ha augmentat a 72, segons que han confirmat el delegat del govern espanyol a Ceuta. Miguel Ángel Pérez, per l'altre costat, l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, assegura que ja hi ha un centenar de morts. També es calcula que prop de 73.500 marroquins han sortit de Ceuta cap al Marroc des de dijous. Segons fonts policials citades per EFE, en aquestes xifres es podrien incloure migrants que havien arribat a la ciutat en dies anteriors, o fins i tot d'altres que han entrat i sortit en més d'una ocasió. Itàlia comença a aplicar controls als passatgers procedents de l'estat espanyol. Desitja aplicar l'espai Schengen de lliure circulació per la Unió Europea. Dues concentracions de grups d'extrema dreta són rebutjades per contramanifestacions de gent de Ceuta. Els grups d'extrema dreta van visitar la ciutat amb l'únic objectiu d'aprofitar les dificultats per a sembrar odi, divisió i por. I l'agitador Alibes Pérez va haver de sortir escoltat per la policia. Trump vol cobrar $100.000 al mes per qui vulgui accedir abans dels comptes de la seva xarxa. Abans no es facin públics. Ha llançat un servei que permet de veure a la plataforma els missatges que més sacsegen els mercats abans de que es facin públics. En el comunicat del llançament, la companyia detalla que els clients podrà llegir primer aquells missatges que més sacsegen els mercats. Aquesta circumstància preocupa senadors com Elizabeth Warren, que temen que es tracta d'un intent encobert de manipulació de mercats financers. A nivell comarcal, destaquem fuita d'amoníac al polígon de Vilamalla, que causa dos ferits. Apareix un cadàver en un contenidor a Lloret de Mar. Una notícia pel que fa als esports. El futbol infantil comença a prohibir les rematades de cap. La recerca assenyala una relació entre els impactes repetits al cap i les malalties neurodegeneratives. Els experts demanen canvis reglamentaris, educació i protocols més estrictes. La setmana passada, el club italià Como va sorprendre el món de futbol amb la presentació d'un pla ambiciós per a reduir els impactes al cap dels jugadors, del planter. Parteix de la idea que els cops de cap s'han de prendre tard, gradualment i sota un control estricte, quan el cervell infantil ja ha completat bona part del seu desenvolupament. Efemèrides. Cristòbal Colón, segons la versió oficial, salpa de Palos de la Frontera el primer viatge cap a Amèrica. 1704. Durant la Guerra de Successió Espanyola, el dia 1 comença el bombardeig naval per 61 vaixells de la flota anglesa a Gibraltar. I tal dia com avui, desembarquen 9.000 soldats i milers de mariners i l'endemà prenen possessió del Penyal. 1907. Es crea el Sindicat Solidaritat Obrera. 1914. Alemanya declara la guerra a França entrant a la Primera Guerra Mundial, que havia començat 6 dies abans quan Àustria va declarar la guerra a Sèrbia, un conflicte que causa entre 20 i 22 milions de morts. 2017. A Eivissa mor Ángel Nieto, pilot de motociclisme de velocitat espanyol, que va guanyar 13 campionats del món de motociclisme. I tot i que ell deia havia guanyat 12+1 per allò de les supersticions. 2017. Avui farien anys el cantant Nino Bravo i l'escriptora Maria Eulèlia Campmany.
1: Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás.
0: Qui era Noelia? Aquesta veu tan encantadora que tenia Nino Bravo i que enamorava amb la seva veu a totes les nostres mares.

0: Seguidament, saludem i connectem amb els nostres col·laboradors de la previsió del temps. Paquita Albertí al telèfon. Bon dia, Paquita.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, Paquita, la Xafogó? Com anem?
1: No me'n parlis. Déu-n'hi-do, eh? Cada dia em penso que em fa més.
0: Haurem d'engegar el ventilador cada dia, eh? Una miqueta més, velocitat.
1: Ja no, però el ventilador n'hi ha prou, eh?
0: Digue'ns, què tal avui?
1: Mira, la màxima del divendres va ser de 34 graus. El dissabte, la mínima, 23 graus en 6 dècimes i la màxima de 32 graus en 4 dècimes. El diumenge, la mínima, 22 graus en 1 dècima i la màxima de 33 graus en 9 dècimes. I ara aquest dematí, 23 graus i aquests moments estem a 28 graus amb una humitat d'un 70% i marca núvols. No sé si plourà, però no ho crec, eh?
0: A veure, si ens donen un petit respir i podem agafar una miqueta d'aire.
1: Fa molt de temps que no plou.
0: I tant, a veure, la pluja és parada. Molt bé, Paquita, moltes gràcies, doncs. Que tingueu un bon dia a tots.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Continuem amb en Joan González, que ens donarà les temperatures de Marreixac.
2: Bon dia. Aquest cap de setmana a Marreixac han tingut les seves temperatures. El divendres van tenir una màxima de 32 graus i una dècima. La mínima va ser de 19 graus i dues dècimes, amb una humitat un 65%, i el màxim de vent de 32,2 km hora. El dissabte, la màxima va ser de 30 graus i 4 dècimes, la mínima de 21 graus i 9 dècimes, l'humitat un 69%, i el màxim de vent, com el dia anterior, de 32,2 km hora. Ahir diumenge la màxima va pujar a 32 graus 9 dècimes. La mínima va ser de 21 graus 6 dècimes, amb una humitat d'un 56%, i el màxim de vent de 27,4 km hora. I avui dilluns la mínima ha sigut de 22 graus 7 dècimes, i ara aquests moments, a les 3:15, estem a 29 graus 9 dècimes, i tenim una humitat d'un 71%. Això és tot. Adéu-siau. A Marreixac, la mitjana de la setmana del 27 de juliol al 2 d'agost, la màxima antiga d'aquesta setmana va ser de 31 graus 3 dècimes, mentre que l'any passat va ser de 27 graus 7 dècimes. Això són 3 graus i 6 dècimes més alta. La mínima aquesta setmana va ser de 20 graus i 3 dècimes i l'any passat era de 18 graus 6 dècimes. Això també és 1 grau i 7 dècimes més alt. En quant a la pluja, ni aquesta setmana ni l'any passat, encara cap gota. I el màxim de vent aquesta setmana va ser el dia 28, que vam arribar a 37 km hora. I l'any passat va ser el dia 31, també amb el mateix, 37 km hora. La mitjana del mes, de l'1 al 31 de juliol, la màxima d'aquest mes va ser de 32 graus 6 dècimes. I l'any passat va ser de 29 graus 5 dècimes. Això són 3 graus i una dècima més alta. La mínima aquest mes va ser de 20 graus 7 dècimes i l'any passat va ser el mateix, de 20 graus i 7 dècimes. En quant a la pluja, aquest mes no ha caigut cap gota, mentre que l'any passat van caure 60 litres. En quant a la pluja, caiguda de gener fins a juliol, han caigut 321 litres i 7 dècimes i l'any passat eren 388 litres i 8 dècimes. Això són 67 litres i una dècima menys. En quant a la temperatura, el màxim de temperatura va ser el dia 8, quan arriba a 37 graus 8 dècimes. La temperatura mínima va ser el dia 7, en 17 graus 4 dècimes. El màxim de puja, com he comentat abans, no hi és, no va caure cap gota. En quant al vent, el màxim de vent aquest mes va ser el dia 16, que vam arribar a 41,8 km hora. I la mitjana d'aquest mes són de 26 graus 6 dècimes. Això és tot des de Marreixac. Que tingueu bon dia. Fins demà. Adéu-siau.
0: Bé, doncs passem a les temperatures de fibra color. La màxima va ser de 33 graus com 6 dècimes, la mínima de 21 graus com 8 dècimes, i ara estem a 30 graus com 2 dècimes amb una humitat del 70%. Déu-n'hi-do, Llorenç, com va fent de les seves.

0: Bé, doncs saludem els contertulians que avui ens acompanyen. Bon dia, Maria Jesús Cauvilla, la bon nostra dia. Fidel contertuliana que no falla mai. Moltes gràcies per ser aquí.
1: Sí, quin remei.
0: Molt bé, bon dia. I llavors tenim, hem tingut el plaer de conèixer en Lluís Mateu, sí, que ens acompanya aquí. Moltes gràcies per ser aquí amb mi.
2: El plaer
0: i tots nosaltres.
2: Meu. Ja havia participat en el magazín temps enrere, el que passa que al fer el programa també dels polifacètics, doncs se'm juntava.
0: Perfecte, ho feu fenomenal. Perfecte, doncs us farem la pregunta del dia, a veure, per vosaltres, quines serien les vostres vacances ideals? Vacances. Carretera i manta o què penseu fer? A veure, explica, Maria Jesús.
1: Les meves vacances ideals seria passar-me un mes sense fer res.
0: Uau, molt bé, doncs, està bé. Relaxant, amb
1: sí,
0: l'ambient càlid.
1: Sí, allò llegint o escoltant música o allò... No, m'és igual el lloc, però allò, tranquil·litat i res d'estrès.
0: Perfecte. I en Lluís, què ens explica? Que ens sembla que ens agrada per molt la zona del Pirineu i la fresca.
2: Bueno, m'agrada també la platja, no? Oh. Però les meves vacances ideals seria una autocaravana i seguir el sol.
0: Molt bé, això sí.
2: Anar improvisant, aquí em quedo un dia i aquí me'n quedo dos.
0: El teu aire, el teu ritme.
2: I aquí no paro.
0: Molt bé.
1: Jo aquest dia ja ho vaig fer una vegada, quan vivia al Rot, vam fer-ho també, i la veritat
0: és que... Desconnexió total, no?
1: Desconnectes, sí.
0: Sí, perfecte. Sí. Molt bé, doncs tenim en Carles Andreu per telèfon, a veure què ens diu. Bon dia, Carles.
3: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, bon
3: molt
0: dia?
3: Molt bon dia.
0: T'afegeixes a la pregunta del dia? A veure, per tu, quines serien les vacances ideals? Per allà a Madrid, o així?
3: Bueno, ara mateix... Però és que vacances em faig ja des que estic jubilat, no?
0: Clar que
3: bueno,
0: sí.
3: Vacances, ja no, toca. Però no... Ja toca, no?
0: Sí, sí.
3: No sé, vacances ideals... Sí, les vacances ideals són aquelles en què el despertador no et sona cada dia, i que tu pots fer la pròpia teva agenda i no te la fan els altres... Bueno, aquestes són les vacacions.
0: Molt bé, Carles.
3: El viatjar també, no? Però bueno.
0: Molt bé.
3: Tot això.
0: Tot això i el que vingui sobre la marxa, no? Perfecte.
3: Sí.
0: Doncs moltes gràcies, Carles. Fins després, aquí una estoneta a la tertúlia. Val,
3: sí,
0: doncs,
3: perfecte.
0: Fins ara, a reveure. Doncs voldríem fer també unes petites recomanacions per als que esteu de vacances. Si aneu al País Valencià, us recomanem el tresor de Villena. És un conjunt de peces d'or i argent trobades dins una guerra del 1963, per atzar en una riera de les proximitats de la població, sense context arqueològic. Devia ser un amagatall de l'època de la transició, de bronze al ferro. Pot ser datat entorn del segle X-XVIII abans de Crist. És un conjunt de l'orfebreria més importants en aquesta època de l'època de l'Europa Occidental. I els que esteu a casa, doncs us podeu arribar a Sant Pere de Riu, en una església de... és una església del municipi de Tordera, aquí al Maresme, protegida com a bé cultural d'interès local. Pertany a Tordera, però formava part de l'antic terme d'Orsavinyà, i des del punt de vista popular i esglesàstic ha estat sempre vinculada a la parròquia de Pineda de Mar. Se la coneix també com el nom de Sant Pere de Pineda, on tenim la tumba del modista Manuel de Partegàs. Bé, i també, si voleu, aquest vespre tenim aquí Tordera local, comencen les bitlles a Tordera, a les 9 del vespre, al Parc de Sardana. Us esperem allà tots, a veure, a fer una miqueta d'esport i...
2: Les catalanes, no?
0: Sí, sí, sí, les catalanes, sí, sí. Molt bé, doncs fem una petita pausa i tornem de seguida, no marxeu.
4: I aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica... Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí ral 182.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
8: No, primer has de fer la digestió.
7: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Ara i aquí, d'estiu.
0: Bé, doncs avui comencem amb la temàtica prou interessant dels negacionismes, una tertúlia que ens ha preparat en Carles Andreu, que el tenim al telèfon. Novament, Carles, bon dia.
10: Sí, hola, bon dia.
0: Bé, Carles.
10: Bé, una petita introducció voldria fer.
0: Sí, primer després saludem als contertulians, un moment, val, segontet. Maria Jesús, val, bon dia, bon gràcies dia per ser aquí tan fidel com sempre.
1: Aquí estem.
0: Moltes gràcies. I en Lluís, bon dia, aquí també va, molt agraïda per estar aquí.
2: Ben trobats.
0: I som els que som, doncs molt bé.
1: Això.
0: Endavant, Carles.
10: Sí, bueno, una petita introducció. Sí. Primer, què és el negacionisme? És una actitud, no?, que consisteix en la negació sistemàtica i irracional de fets històrics demostrats o de teories avalades àmpliament per la comunitat científica. En el primer cas de negació de fets històrics tenim, per exemple, la negació de l'Holocaust, que diuen que aquest extermini o no hi va ser, o s'ha exagerat, etcètera, etcètera, no? Un altre negacionisme és el del tabac. És una estratègia, diguéssim, de la indústria tabaquera, no?, per ocultar els danys del tabac. I això es pot fer, per exemple, creant dubtes sobre la ciència i buscant frenar lleis de salut que els podrien perjudicar, no? Per això es pot fer, per exemple, comprant falsos experts, creant dubtes i afirmar que no hi ha proves clares entre el càncer i el tabac. Hi ha un altre negacionisme que no hi entraré, que és el de l'eficàcia de les vacunes, no? Perquè va ser un fet, va anar tot molt ràpid, no? Hi havia urgències i aquí jo puc admetre que en alguns casos van salvar vides, però potser, sense estar-ne segur, en alguns altres doncs no va passar això, Potser excepcionalment. Per això no hi entro, perquè no estic preparat per entrar-hi. La que més... Ara hi ha la negació del canvi climàtic, no? També se'n diu emergència climàtica.
0: Sí.
10: Aquí hi ha un fet que és molt... potser preocupant, no? Perquè aquí el PP s'apropa a Vox en el negacionisme del canvi climàtic. Hi ha presidents de comunitats autònomes, per exemple, Ayuso, Rueda, el de Galícia, o Pérez Llorca, el del País Valencià, que treuen importància al canvi climàtic com a causa de la intensitat dels focs. El Moreno Bonilla d'Andalusia creu que sí que hi ha un canvi climàtic, però al mateix temps pacta mesures anticanvi climàtic amb Vox i rebutja les polítiques de la Unió Europea contra l'escalfament global. Jo he patit aquests dies perquè el meu fill, que té, ha salvat la casa, no? Però,
0: més mal.
10: En el lloc, sí, però en el lloc on viu tot l'entorn s'ha cremat,
0: Sí, sí,
10: i
0: sí.
10: Hem estat una setmana patint, patint, la seva família, jo també, per suposat, perquè no sabia si perdria la seva llar. Al final no, gràcies a Déu. Però... però durant l'angúnia, l'angoixa d'aquests dies,
0: sí,
10: aquí està, no?
0: Per previsió van ser desallotjats i, clar, és que és greu.
10: Exacte. Sí, no, van estar desallotjats, Van estar desallotjats, però mentre estaven desallotjats no sabien si tornarien a veure la seva
0: casa.
10: Al final ha acabat bé.
0: Vale,
10: però,
0: molt bé.
10: Però han patit molt,
0: I tant que sí.
10: I, Bueno, i les causes del negacionisme són de moltes classes, no? Hi ha que són de tipus psicològic, social i ideològic també. En fi, mecanismes de defensa mental, desconfiança en les institucions i també una influència de les xarxes socials. Acabo dient una cosa. En casos hi ha... en determinats casos no molt... molt radicals, podríem dir, hi ha, qui, hi ha que pot passar una cosa, que les dades et desmenten la realitat i pots dir tu que qui està equivocat és la realitat, no?
0: Bé, Carles, bueno, sí, deixem a veure...
10: Ho deixo aquí. Així.
0: Perfecte. Sí. Doncs bé, Maria Jesús, un tema ni fet a mida.
1: Sí, la veritat és que
0: una
1: sí.
0: Una realitat o bueno, una creença?
1: Jo partiria a partir d'una frase de Gandhi, que la veritat, encara que sigui en minoria, no deixa de ser veritat. I el canvi climàtic, que primer era calentamiento global, ara és canvi climàtic, i després no sé com li diran, perquè si comença a nevar al desert, perquè hi ha hagut nevades al desert, hi ha hagut nevades al mes de maig, que no... O sigui, i no hi ha consens.
0: Real. Va molt ràpid ara, no, el canvi climàtic?
1: Canvi climàtic...
0: No tenim temps de datar-nos.
1: No. A veure, jo crec que el canvi climàtic és una fal·làcia, és una mentida, realment, perquè el clima tota la vida aquí ha canviat. Hem tingut èpoques en què era glaciacions, hi ha hagut èpoques en què les temperatures eren molt més altes que ara, i la vegetació estava en su pleno auge. No té relació el que estan dient ara mateix, que el canvi climàtic és culpa de nosaltres, que és culpa nostra, perquè emetem massa CO2. Realment estem en una època en què la quantitat de CO2 a l'atmosfera és mínima, perquè no arriba...
0: Home, ara som molta més gent, no, Maria Jesús?
1: Sí, però és igual.
0: No?
1: No, perquè ha d'influir, o sigui, però influeix,
0: més
1: però
0: quantitat.
1: És que com més CO2, més plantes i més verd està el planeta.
0: Bé.
1: Perquè les plantes s'alimenten de CO2 i tant absorbeixen com en treuen, o sigui que no tenim nosaltres, no tenim cap responsabilitat amb això, ni tan sols els cotxes, perquè hi ha hagut èpoques que estaven molt més alt, però tot estava molt més verd, també.
0: Bé. Doncs aquesta és la teva opinió. Doncs a veure, en Lluís Mateu, què n'opines d'aquest tema?
2: Home, jo crec que sí que hi ha un canvi climàtic. Jo recordo passar els estius d'una altra manera molt més adequada. Vull dir, ara el mes d'agost dura 50 dies, per dir alguna cosa, no? Dic sí que hi ha canvis, i són canvis que es noten a tot arreu.
1: Perquè el clima ha canviat tota la vida, o sigui...
0: I però podria no ser que fossin uns interessos per que, segons qui, o,
1: a veure,
0: o què?
1: Evidentment. Què ha passat des de que han començat amb el canvi climàtic? Restriccions en vehicles, pujada d'impostos, perquè paguem més impostos, per allò, que paguem les bosses de plàstic, quan realment les bosses de plàstic les estem pagant 3 vegades, perquè ja les cobren, ja estan dintre l'escandall, i igualment es continuen fent, perquè no s'han prohibit les bosses de plàstic, si això contamina tant, perquè el plàstic és un dels contaminants més...
0: Plàstics.
1: Per tant, no...
0: I en Carles, que aquestes opinions dels nostres contertulians, que diuen, que et penses... Bueno, ja has donat la teva petita reflexió, però hi ha alguna cosa més a dir? O...
10: Bueno, a veure, a mi, jo penso una altra cosa. Per exemple, jo no discutiré dades que no conec, no? Jo no sóc científic, jo no sé si el CO2 n'hi ha més o menys, i cosa... no em dedico a això. Però sí que noto coses. Per exemple, la factura de la llum, perquè em poso l'aire condicionat, aquest estiu serà molt més cara que la de fa un any i molt més que la de fa 3 anys, no? El cas dels incendis, la Serra de Madrid, allà on, la que ha patit el meu fill, perquè sí, ha recuperat la casa, però bueno, però ja no té el valor que tenia,
0: sí,
10: perquè tot l'entorn, que era una meravella, ja no hi és, eh? I si la vol llogar, per exemple, ja no podrà fer-ho, o ho farà un preu molt, molt més baix. Vull dir que hi han coses que un nota, no? Jo, a veure, els glaciars a l'Àrtic o a Suïssa s'estan derretint. Això crec que és un fet, no?
2: Sí.
10: I bueno, algú està passant. I jo subo més. I això és el que puc dir. Ho noto amb aquestes coses.
0: Sí, sí, sí. Que...
2: Però... Sobretot la temperatura del mar.
1: Però han perdut memòria. Perquè hi ha hagut, perquè hi ha hagut anys molt calorosos quan jo era més petita. Però anys que jo, malgrat, o sigui, no podia dormir de la calor que tenia. I ara els vespres són fresquíssims. I al matí, a primera hora, quan surto, me poso una jaqueta per sortir al pati, perquè tinc fred.
0: Però tu creus que aquestes altes temperatures que hem anat tinguent últimament, tenint temps les persones d'adaptar-se tan ràpidament com cada últimament estiu, va aquest canvi climàtic?
1: Tots els estius
2: amb un patí. Jo crec que no.
1: Hi ha estius que acaben abans, sí, i hi ha estius que duren
2: però les
1: més.
2: Les temperatures no reculen. Ja partim d'una temperatura més alta cada any.
1: Jo no, sí. Això no, no ho he notat. Jo això no ho he notat, però de totes maneres hi ha una cosa, allò dels incendis. La majoria d'incendis han estat provocats. No ha sigut perquè ha caigut un tros del sol i s'ha posat a cremar. És perquè la gent està calant foc. I estan calant foc a llocs que també els interessa cremar-ho per posar-hi plaques solars o centres de dades o el que interessa als que fan els diners.
0: I això, Maria Jesús, que ha comentat en Carles Andreu sobre les vacunes i això, tu hi creus amb les vacunes o et fan por les vacunes, les indiccions, les agulles?
1: No, a veure,
0: et fan
1: por? No em fan perquè no me les poso.
0: Et fan,
1: o sigui,
0: por?
1: No me les posaré.
0: Et fan por o hi creus? No, hi creus.
1: No,
0: és una realitat.
1: No, i després quan has vist... quan reportatges seriosos fets per gent seriosa sobre els efectes secundaris i sobre la comparació entre nens vacunats i nens no vacunats, i dius
0: La prova està que també han salvat vides, no? Les vacunes.
1: Això diuen, però hauríem de saber-ho, perquè més aviat algunes se les han emportat, o sigui, que
0: els científics ens ho... I tu què ens comentes?
2: Jo sí que crec en les vacunes, sobretot la del Covid.
0: Sí.
2: I crec.
0: Creus que sí.
2: I crec perquè hi ha investigació darrere. Que no tota serà bona.
0: Mm-hmm. Les xarxes poden influir.
1: La investigació no hi era, perquè aquesta vacuna la teníem feta abans de que declaressin el Covid. Ja. O sigui que aquí hi ha un negoci, i el negoci ha sigut bestial.
0: Bé, que és respectable les opinions de cadascú, cadascú creu. I la seva realitat.
1: Sí, no.
0: Tant pot ser que sí, que no, cadascú té la seva opinió. Ara
2: Jo crec que s'han salvat moltes vides.
1: Bueno, potser perquè també, o sigui, jo trobo que els medis de comunicació oficials no donen alternativa. O sigui, no hi ha alternatives, no escolten igual a uns que als altres. Jo crec que aquí hi ha molts metges que també estan en contra. I molts metges no es van vacunar, tot i que posaven vacunes. O sigui que... potser...
0: Què dius, Carles, això de la Maria Jesús, que sembla que té un bon...
1: No sé, és la meva opinió i prou. O sigui, no...
10: No, jo crec... Informada. Jo crec que van salvar més vides que no a l'inversa, no?
2: Jo també ho crec.
10: Ho crec. Ara, és una creença, no és una certesa.
1: Sí, és una creença, això mateix.
10: Però una creença que jo crec fundada... Bueno, el que passa és que, clar, al principi, que s'havia d'investigar, desenvolupar, es va fer molt de pressa, no? Però ara ja ha passat un temps...
2: L'emergència.
10: Clar, l'emergència hi era, no?
0: Sí, sí.
10: I es havia de córrer, i segurament es havia de córrer aquest risc, no? Hi ha riscos que val la pena córrer i altres que no. I aquest risc segurament era dels primers.
0: Mm-hmm. Es va deixar tot de costat, sí, sí. I llavors això, el tema que ens has comentat del tabac, que també pot influir en el càncer?
10: Mira, això,
0: a què et refereixes?
10: És que jo ho comprovo amb mi mateix, no? Jo estic 60 anys fumant,
0: sí.
10: I fa un any que no fumo.
0: Ja es nota millora.
10: O sigui, sí, però bueno, però si no ho hagués fet, doncs ja restaria...
0: Sí.
10: No estaria viu, segur, eh?
0: Molt bé, molt valent.
10: O sigui, i sí, sí, ho he fet això, i bueno, i ara el problema que tinc és el de perdre pes, perquè al deixar de fumar vaig guanyar pes, i ara el vull perdre.
0: Amb esforç tot es pot, amb valentia, i sí, sempre endavant, i a lluitar contra les malalties el dia a dia.
10: Sí.
0: Sigui amb vacunes, sigui amb voluntat pròpia. Molt bé, Carles.
1: Bueno, i remeis naturals.
2: Jo el que crec que en tot
0: naturals,
2: això...
0: també, clar que sí.
2: En tot això s'ha de tenir criteri, t'has d'informar tot el que puguis.
1: Sí.
2: I has d'escoltar molt, has d'escoltar moltíssim.
1: Sí, pues és el que jo he fet, he escoltat molts metges.
0: Tenim la informació.
1: I l'informe aquest que va fer una noia que es diu Nino, que van fer 6 dosis de realitat, que era sobre, precisament sobre les vacunes, la història de les vacunes, i que quan van començar a posar la vacuna de la verola a Anglaterra, els volien obligar els pares a vacunar els fills, però cada vegada que vacunaven un nen es moria. I els pares els amagaven per no... Que va haver-hi gent que van anar fins i tot a la presó perquè no van voler vacunar els nens. Però realment hi ha una mica una història macabra darrere del tema de les vacunes.
0: Bueno, per sort anem evolucionant també i seguim...
2: A veure, jo a nivell personal, a casa som 5 germans, tinc 3 germanes, una d'elles va agafar el Covid, no s'havia volgut vacunar i va estar a punt de quedar-s'hi. Se'n va donar la vacuna posteriorment i va anar recuperant-se a poc a poc, però a punt va estar de no explicar-ho.
0: Fantàstic.
2: I li van dir.
0: Sí, sí, que arrel de... Molt bé, molt bé, clar que sí.
1: Jo no em vaig vacunar.
0: Quan et trobes entre l'espasa i la paret, al final dius, no, bueno, fem alguna cosa.
2: Si ho vius en família, doncs clar.
0: És molt...
2: Això sí que és creïble, almenys per mi.
1: I de la meva família no s'ha vacunat pràcticament ningú i no hem tingut cap problema, cap.
2: A veure, jo, per exemple, amb la vacuna de la Covid no tinc cap dubte, perquè sempre he reaccionat bé, no m'ha donat cap seqüela, però en canvi amb la de la grip... Una vegada que me la vaig posar, ho vaig passar malament.
0: Ho diuen, que
2: vaig
0: el primer any...
2: Vaig tenir una reacció,
0: sí, sí.
2: Doncs ja no me l'he posat
0: però
2: mai.
0: Però llavors
2: més.
0: Ja reforça el sistema immunitari.
2: No, però a veure, la de la grip és molt més complicat perquè hi ha molts tipus de grip. I hi ha una mutació cada any, això és sabut.
0: Va variant, clar.
2: Llavors, clar, no saps si és la vacuna que realment cobreix el que tu necessites.
1: Mm-hmm. El problema de les vacunes no és que portin part del virus o... pel que sigui, sinó els coadjuvants que hi posen. Perquè en algunes vacunes hi ha mercuri, hi ha alumini...
0: Està totalment prohibit el mercuri.
2: El tabac també porta mercuri, i cianur.
0: A vegades t'ho diuen, mira, el tabac no fumis,
1: porta nicotina, que la nicotina per si mateixa és un verí.
2: És un verí.
1: Hi ha una de les novel·les de...
2: Si una sobredosi de nicotina et pot matar.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ara que ha sortit la llei aquesta nova del tabac, a veure si es fica efectiu de no fumar a les terrasses, la gent que fumi, doncs
2: fumar,
0: cada vegada ho té més
2: dificultat. A veure, s'ha reduït
0: dificultat.
2: Molt, eh? Reduït
0: sí,
2: molt.
0: Sí, sí, per sort.
2: A veure, fa, em sembla, l'altre dia deien estadístiques, fa 10 anys fumava un 45, un 50%, i ara està en un 20, un 22.
0: Ideal.
2: O sigui,
0: sí,
2: en 10 anys s'ha reduït bastant.
0: Això
1: ja torno a estar en minoria, altra vegada, me caig.
0: El tabac és una cosa que no... També hi ha molts interessos aquí ficats, em sembla a mi.
1: A tot arreu.
2: Oh, i tant.
1: A tot arreu.
0: Bueno, tot el que perjudiqui la salut, hauríem de mirar de millorar-ho i...
1: Sí, i això, buscar alternatives naturals que n'hi ha així.
0: Bé, doncs, Carles, què et sembla doncs, el que estem comentant aquí a la tertúlia, aquí a la ràdio?
10: Bueno, em sembla, estic d'acord, no? Bueno, estic d'acord, no. Vull dir, home, són diferents opinions. Volia dir una cosa.
0: Sí, sí, digue'm.
10: Les estadístiques. Les estadístiques han de tenir fiabilitat.
1: No la tenen.
10: I no sempre tenen, eh?
1: No.
10: A vegades les estadístiques... Bueno, es posen... Mira, aquí hi ha una estadística i et faig callar, i tu calla. No, no.
2: No és una ciència certa, no.
10: Exactament.
2: Són números.
10: Exactament.
2: Són números utilitzats d'una o altra manera.
1: Sí, exacte.
10: Exactament.
3: Exactament.
1: I es fan servir molt per convèncer la gent de fer una cosa o fer l'altra.
2: Carles, no?
0: Sí, Carles Andreu.
2: Ara, puc donar un consell, perquè crec sí. que per experiència meva te'l puc donar.
3: Sí.
2: A veure, si vols perdre pes, sobretot redueix sí. el sopar.
1: Ah, sí.
2: Té sentit, perquè tot sí. el que mengis per sopar no cremaràs res.
3: Bueno, és que exactament això és el que m'han dit. I és exactament això el que estic fent.
0: Molt bé.
2: A veure, t'explicaré una altra cosa.
0: Sí, digues.
3: No menjo després de les 8 del vespre.
2: Val,
3: o
2: això
3: ho fas 9.
2: Ho fas bé, perquè fas 12 hores de dijuni intermitent. Sí. Que a mi almenys m'ha funcionat.
3: El sopar és molt fluix, eh? És una amanida. I, bueno, i ara molt gazpacho, pel temps
0: molt
3: i perquè m'ho aconsellen. És molt refrescant.
0: Sí, sí,
3: Sí. És que aquest consell, gràcies, és que és justament el que estic seguint.
2: A veure, la referència meva, jo he arribat a pesar sí. 114 quilos. Ara sí, em peso 84.
0: Molt bé, Lluís.
2: Però no és només per això. A veure, jo fa 8 anys que sóc vegetarià. A mi la carn no m'anava bé i vaig deixar de prendre.
0: Sí.
2: Tenia àcid úric, sí, sí. tenia la tensió alta, tenia sobrepès... I d'un dia sí. per un altre vaig deixar de menjar carn i embotits. Vull dir. I no me n'he penedit mai. Eh?
0: Hem d'escoltar el nostre cos, Lluís Mateu.
2: Sí, i tant.
0: Sí, bueno,
3: el que sí menjo és peix, carn
2: no.
3: No,
2: jo peix també menjo, i productes lactis i ous. Ara, el que no menjo és carn, ni carn ni embotits.
1: Això és discriminació.
3: Home,
1: els peixos.
0: Un equilibri, no? Amb la proteïna, l'omega 3.
2: Però, clar, la gent diu proteïna i he de menjar carn. No? La proteïna està a molts llocs.
1: Sí.
2: Està en el peix, en els ous, en la llet...
3: Sí.
1: I en verdures.
2: En els llegums i en verdures. Sí. Vull dir, està a tot arreu, la proteïna.
0: Sí, sí, Lluís. El jovent també té molt influència ara a prendre molta proteïna per això de crear múscul.
2: Jo vaig al gimnàs 3 cops per setmana.
0: I també funciona.
2: I t'asseguro que tinc més força ara que fa 3 anys.
0: Molt bé, esclar que sí. Així és amb el enredint el pes i esport.
1: Sí.
2: Esport.
0: Perfecte.
1: Sí, tot ajuda.
2: Ara, jo vaig començar amb una plataforma que vas posar en pes a mesura que et vas animant, per dir-ho d'alguna manera. Vaig començar amb 30 quilos. I n'estic aixecant 100.
0: Sí, sí, doncs molt bé.
2: Amb les dues cames i una plataforma, ara mateix tinc 73 anys i estic aixecant 100 quilos. Bueno, doncs jo estic content de mi.
0: Molt bé, esclar que sí, no deixar-ho mai.
2: He fet molts canvis a la meva vida, però m'han funcionat.
0: Sí, sí, ja ho diuen, cada època és un canvi
2: sí.
0: i agafar-ho tal com ve.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, Carles, aquests consells que ens dona Lluís Mateu, perfecte, no?
1: Sobretot el sopar.
0: S'aplicarem al sopar.
2: A mi m'ha funcionat, vull dir, cadascú...
3: No, són molt bons i coincideixen amb els consells que a mi m'ha donat el metge.
2: Val.
0: Vale.
2: El metge se'ls ha d'escoltar.
1: Jo també, no, jo al vespre també.
0: No tens problema.
1: Jo al vespre iogurt i fruita i prou.
0: Sí. Vale.
1: A partir de les 7 o les 8 de la tarda és l'últim que prenc, és això.
2: Jo sopo si tinc gana. Si no tinc gana, no sopo.
0: Bueno, i llavors l'endemà al matí, els esmorzars, què? Com els fem?
2: Jo esmorzo
0: molt
2: bé.
0: Deu tenir una gana?
2: Jo a les 7 del matí estic esmorzant.
0: Clar que sí, ja ens llevem d'hora.
2: Això que deies abans del despertador, jo almenys fa 30 anys que no el faig servir per res. Vull dir, el despertador ja el porto incorporat. A 6:45 m'aixeco i a les 7 esmorzo.
0: Ja està.
2: I tinc gana. I esmorzo amb gana.
1: Això no puc, jo. Quan m'aixeco, que a vegades també m'aixeco aviat, depèn del dia, però de seguida, com m'aixeco, no puc menjar. O sigui...
2: Has
0: de
2: sí.
0: circular primer una miqueta,
1: sí.
0: potser.
2: Jo tinc gana, jo m'aixeco amb gana.
0: Sí,
2: I després esmorzo i després vaig al gimnàs, després d'esmorzar. I a mi em va bé.
0: Sí. Cada persona és ben bé única.
2: Dino aviat... cap a 1:15, 2:15, i a la nit sopo amb raó a la gana que tingui. O una peça de fruita, un iogurt...
0: Mm-hmm. 3 àpats al dia.
2: Sí, però un és molt, molt curt. O sigui, jo esmorzo i dino bé. Mm-hmm. Això sí que, a més, cuino jo.
0: Carles, això del menjar... Carles, Andreu, això del menjar sí. ens interessa molt per al que veiem aquí, eh? Hem canviat de tema sí. totalment superràpid.
3: Bueno, jo he substituït
10: per esmorzar he substituït el croissant amb la marmelada i mantega, ja ho he eliminat. També i ara el que em prenc és un pa una mica torrat, amb una mica de tomàquet, i un cafè, i prou.
0: Molt bé, jo prenem nota.
2: Jo vaig alternar en el muesli amb formatge o amb melmelada. Vull dir, són tres coses que vaig jugant amb elles.
0: Els cereals, tot això.
2: I el que sí no he explicat, que jo em dono, m'autoconcedeixo un premi per aconseguir objectius, i de tant en quant menjo una mica de pernil.
0: Pernil salat?
2: Sí, però del bo, eh?
0: D'aquest ibèric, bo, pota negra.
1: Jo me conformo amb una galeta de xocolata.
0: Bueno,
1: o dues.
0: Bueno, això ja...
2: Jo, veus, jo tinc sort que el xocolata no m'agrada.
1: No, a mi la xocolata no sola ara no me la menjo, abans sí. Abans me menjava una tableta sencera de la feina a casa, però ara no...
0: No m'ha tant de gust, no?
1: I a l'estiu encara menys.
0: No,
1: però clar, hi ha unes galetes que estan boníssimes, recobertes de xocolata, i aquestes sí que les tinc a la nevera i estan fresquetes i entren bé.
0: Però, bueno,
2: Com que ens hem anat de tema, sí? Jo volia tornar al negacionisme, perquè he fet unes quantes,
0: un petit recull, sí.
2: Unes quantes anotacions mentre m'esperava que fos l'hora, no?
0: Ai, Carles.
2: Lluís
0: Mateu. Perdó.
2: A veure, jo un raonament que faig, dic que més calor, més aire condicionat i més compressors escalfant l'atmosfera. Això està claríssim.
0: Sí. Ja
2: clar, això és un peix que es mossega la cua, vull dir, no, és una cursa que no acaba.
1: Sí, però és que ara sembla que no aguantem la calor, perquè antigament la gent no tenia aire condicionat, que tenia les dues portes, la davant i la darrere, obertes.
2: Jo a casa no en tinc d'aire condicionat.
1: Jo tinc tampoc.
2: Tinc ventiladors al sostre.
0: És que entre la calor, la humitat...
2: Jo crec que l'ideal és combinar les dues coses, el ventilador i l'aire condicionat. Perquè el ventilador el que fa és repartir. L'aire que aconsegueixes refredar el reparteixes en alçada. I clar, vas baixant la temperatura.
0: Molt bé.
10: L'aire condicionat només el tinc en una habitació, la que faig servir de despatx.
2: Val.
10: I prou.
2: On fas vida, vaja. Sí, sí.
10: Sí,
2: molt bé.
10: Sí.
0: Molt bé. Bueno, doncs l'aire condicionat...
2: Bueno, encantat de conèixer-te, que no ens coneixíem. Molt de gust.
0: A veure si ens podem reunir més habitualment aquí a les tertúlies.
10: Lluís, sí que ens coneixem.
0: Els coneixeu?
10: Sí? Ens vam conèixer al gener, al dinar.
2: Ah!
10: El dinar,
2: d'acord.
0: Ui,
2: al
0: dinar.
2: Ui.
10: L'Assumpció Jiménez ens va presentar.
2: Val, d'acord. El que passa és que en els dinars les condicions no són les més favorables.
10: Ja. Bueno, i també t'he sentit com a actor de teatre.
2: Bueno... A mi m'agrada el teatre.
0: Els divendres, amb els polipacètics.
2: Jo era comercial i m'he passat la vida fent teatre.
10: Ja. Sobretot el paper de mossèn.
2: Home, aquesta és una obra molt recomanable,
10: Ja.
2: Si podeu escoltar-la.
0: I tant que sí, escoltarem els divendres a Ràdio Tordera.
2: L'hem fet dos o tres cops. I és la història d'un capellà de poble i una feligresa que està enamorada d'ell.
10: Sí.
2: I tot passa en el confessionari. Tot passa en el confessionari.
10: Ui, que bo.
2: I és un paper que és un regal. És un regal perquè és boníssim.
0: I més si que ho deixes.
2: M'hi trobo molt bé.
1: I el problema que tinc és que per escoltar Ràdio Tordera ho tinc molt difícil.
0: Ah, sí?
1: Perquè no me surt mai el directe. No sé.
0: Per les xarxes socials connectes
1: al... Sí, però puc mirar notícies, però vull escoltar aquest programa, no m'acaba de sortir, ho tindré que provar.
2: El Martí t'ho explicarà.
1: A l'ordinador.
0: 107.10 de la FM.
1: Sí, no, però és que no tinc ràdio, jo ja...
2: Bueno, per internet.
1: Per internet ho tinc que mirar, i ho intento a vegades, i me surten coses que no és el que jo busco, i no...
0: Ja, en Martí, que ja t'ho passarem a la carta.
1: Això.
2: Si busqueu l'obra aquesta, és L'esca del pecat, el confessionari o L'esca del pecat.
0: Molt bé.
2: I és una obra molt divertida i pujada de tot, pujada de tot.
0: Sí. Bé, doncs sembla que la tertúlia d'avui va arribant al seu fi. Han tocat diversos temes del... negacionismes, el menjar, acabem sempre amb el menjar, i més aquesta època refrescant, hidratant-se molt. Bueno, doncs estem aquí molt agraïts de que hàgiu pogut intervenir aquí i amb tots nosaltres.
2: Amb molt de gust.
1: A veure, que l'important és recordar que la veritat no sempre la té la majoria, eh?
0: Bueno, això hem d'anar repartint...
2: No, però a veure, hi ha moltes veritats. Jo crec que moltes vegades...
0: Un últim apunt.
2: Has d'escoltar a tothom, això està claríssim.
0: Sí.
2: I has de fer les teves pròpies valoracions.
1: Sí.
2: I treure conclusions.
0: Cadascú treu la seva pròpia.
2: El que no poden és fer-te combregar amb rodes de molí, no?
1: Pues és que, sí. El credo de lo que diu la tele. No pot ser.
0: Molt bé, doncs despedim en Carles Andreu. Tens alguna petita reflexió final?
10: Gràcies per convidar-me.
0: Molt bé.
10: Reflexió final? No, que la veritat té moltes vertents, no? Moltes vessants. I, bueno, no la té la majoria, la veritat. Tampoc la minoria, necessàriament.
0: Bueno, doncs ho deixem aquí i fins a la propera. Molt bé.
10: Doncs passar bon dia.
11: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
12: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Com està
13: el pati? A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
14: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: Ràdio Tordera. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
14: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio.

0: Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
1: Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 3 d'agost. Les tres paraules del dia són residus, èxit, bitlles. Residus, Tordera aprova per unanimitat la nova ordenança i l'establiment del servei de residus, pas previ clau per al nou contracte. I hem sortit avui al carrer per conèixer l'opinió dels ciutadans sobre la nova llei que vol prohibir fumar a terrasses i platges. Èxit, èxit rotund de In the Heights al Teatre Claver de mà de Pere Coti i Set de Dansa. El musical sorprèn amb una posada en escena plena de ritme i un decorat molt treballat. I la Fundació La Caixa impulsa la transformació de la terrassa de l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes en un espai terapèutic i de convivència. Bitlles. Avui arrenca una nova edició del torneig de bitlles a la fresca. Fins a 48 equips competiran des d'aquesta nit i fins divendres. I finalitza la tercera edició del torneig Sant Andreu amb gran èxit. 18 dies de gran ambient a la pista que culminen amb el títol de la Roja Mecànica en la categoria sènior. El darrer ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat la nova ordenança i l'establiment del servei de residus pas previ clau per al nou contracte. La nova normativa substitueix i actualitza textos anteriors. Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
2: Des de la regidoria de Medi Ambient considerem bàsica aquesta ordenança. Ens hagués agradat molt poder-la portar a aprovació molt abans. Creiem que és realista amb la situació actual i la situació futura. Vàlida també en el seu apartat de deixeria per a la futura deixeria que està en fase d'aprovació del projecte.
1: Avui, 3 d'agost, és el Dia Internacional de la Planificació Familiar que s'emmarca en la Setmana Mundial de la Lactància Materna. Avui és Sant Esperanat de Nàpols. Queden 9 dies per a l'eclipsi solar total, 21 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un ambient càlid i xafogós amb intervals de núvols. Demà, temps similars, predominant el temps assolellat i alguns núvols alts. La dita a l'agost, a les 10 el sol crema i a les 12 cou. El camp és moment àlgid per recollir tomàquets, albergínies, cogombres i pebrots i cal plantar verdures per a la tardor, com escaroles, espinacs, bledes, entre d'altres.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.
1: Catalunya, 1901-1936. Història d'un desengany. 1879. Els Pisunyer, els professionals republicans i catalanistes que s'exiliaren. Nascuts i formats en la molt inquieta, dinàmica i expansiva Barcelona burgesa i menestral de finals del segle XIX, les trajectòries polítiques, professionals, intel·lectuals i acadèmiques dels germans August, Carles i Santiago Pi i Sunyer els ha convertit en exemples paradigmàtics del procés d'europeïtzació, la democratització i catalanització que va viure Catalunya durant els primers 40 anys del segle passat. Tots tres formen part de les generacions republicanes i catalanistes que van assajar la modernització de Catalunya, que fou estroncada pel feixisme espanyol a partir del 1936 i ja definitivament el 1939. Nascuts amb 14 anys de diferència, els tres germans, Pi i Sunyer, concentren dos elements determinants per les seves biografies. En primer lloc, la geografia personal. August, el Gran, va néixer el 1879, al carrer dels Canvis Nous, al rovell de l'ou de la Barcelona antiga. Carles, el segon, ho va fer el 1888, al Pla de la Boqueria, punt neuràlgic de la Barcelona menestral i un dels carrers més actius i concorreguts de la ciutat vuitcentista. Santiago va néixer el 1893, al pis del carrer Escudellers, també a Ciutat Vella. Barcelonins de ple dret, amb arrels profundes a l'Empordà, tots tres germans encaixaven molt bé en el retrat generacional de la seva època. Classe mitjana il·lustrada, amb importants lligams acadèmics i universitaris i polítics, formats en els ambients menestrals i urbans, professionals i acadèmics, una barreja de coneixements manuals, tècnics i il·lustració. Vivien en una àrea geogràfica curulla d'entitats culturals, científiques, cíviques i polítiques. L'altre element determinant per les altres tres germans i la seva mare, Carolina Sunyer, i la germana Maria, va ser la mort del pare, Jaume Pi i Sunyer, metge prestigiós i catedràtic de la Universitat de Barcelona, el 1897. August Pi i Sunyer va cursar els estudis de Medicina a Barcelona, on es va especialitzar en fisiologia, i el 1901 es doctorava a Madrid amb la recerca La vida anaeròbica. Un any més tard ja era professor auxiliar a la Universitat de Barcelona i el 1905 aconseguia la càtedra de fisiologia a la Universitat de Sevilla. No la va ocupar mai, perquè el treball amb el doctor Ramon Turró al Laboratori Microbiològic Municipal s'havia convertit en la seva ocupació principal. El període de transició entre la primera i la segona dècada del segle XX va ser fonamental per la seva projecció acadèmica, professional i cívica. La llarga relació de càrrecs, treballs i reconeixements així ho confirma. A proposta de l'Associació d'Estudiants de Barcelona, se li va crear una càtedra de Fisiologia General al Laboratori Municipal, 1908. El 1910 fou escollit membre de la Reial Acadèmia de Medicina. La va presidir el 1927 fins al 1935. El 1912 fundà la Societat Catalana de Biologia, etc. Però la seva projecció cívica i política en el primer terç del segle XX va ser tan important com la tasca científica i acadèmica. L'any 1915 aconseguia la càtedra de Bioquímica i Fisiologia de la Universitat de Barcelona, participant activament en institucions i activitats culturals de tota mena i com a professional abocat a la construcció d'una infraestructura científica per al país. A Barcelona, amb la Mancomunitat i ja amb la República, col·laborant amb la Generalitat. L'abril del 1917, participà en la fundació del Partit Republicà Català, del qual n'arribà a ser diputat a Corts per la circumscripció de Figueres, el 1918. Entre la política, l'acadèmia, l'activitat cívica i cultural i literària, no s'han de menystenir les seves narracions memorialístiques dels anys d'exili. La novel·la del besavi, 1944, Sunyer metges, pare i fill, 1957, Antoni Pi Sunyer va construir una biografia molt completa, que culminà abans del 1939 en tres grans fites. Va ser membre del patronat de la Universitat Autònoma, doctor honoris causa per la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, el 1922, i rector accidental de la Universitat de Barcelona, el 1938. Amb aquests antecedents, no és estrany que fos depurat de la seva càtedra mitjançant un decret especial que permetia al nou poder franquista estalviar-se els tràmits de la comissió depuradora corresponent. Naturalment, la depuració universitària va anar acompanyada d'altres mesures repressives, la depuració del Col·legi de Metges o un expedient de responsabilitats polítiques. L'any 1939 començà una nova vida per a August Pi i Sunyer i la seva esposa, Carmen Ballo, els tres fills, César, Jaume i Pere, i els seus germans, Carles i Santiago. Amb un prestigi internacional indiscutible, com sempre ha tingut la medicina de Catalunya, fou cridat a Venezuela per fundar-hi l'Instituto de Medicina Experimental, una transposició de l'Institut de Fisiologia creat a Barcelona el 1920, i incorporar-se com a docent a la Universitat Central de Caracas. Des d'aquell moment, i fins a la seva mort el 1965, a Ciutat de Mèxic, Augusto Pi Sunyer va desenvolupar una tasca científica i acadèmica notabilíssima, que va culminar l'any 1955 amb el Premi Kalinga, atorgat per l'UNESCO. La seva vida a l'exili va estar marcada pel treball científic i la docència. Bona prova d'això són les publicacions Sistema Neurovegetativo, 1944, The Bridge of Life, 1950, Classics of Biology, 1955, o amb el seu germà Santiago, Fisiologia Humana, 1962. Però també va ser una vida marcada per la condició d'exiliat. Les seves dues novel·les, esmentades anteriorment, no són altra cosa que l'expressió personal de l'enyorament, la de la pèrdua del país en el sentit geogràfic, però també moral i civil, i la possibilitat del retorn. En la seva correspondència familiar, aquests sentiments de pèrdua i enyorament són constants. Al maig del 1939, en el moment de pujar el vaixell que els havia de portar a Amèrica, gairebé de forma premonitòria, escrivia el seu germà Carles: ens separen molt aviat milers de quilòmetres, però vull esperar que ens tornarem a veure a Catalunya, dignament, en el millor dels casos a França, l'any que ve, o bé a Amèrica, si les coses no s'arreglen. 10 anys més tard, constava que l'exili seria definitiu, que ja no tornaria a Roses, convertida en la metàfora perfecta del que era per ell l'exili. Nosaltres som ja vells i no sabem si tornarem a veure aquelles terres i el nostre mar, 30 de maig de 1949. Els anys 1959 i 1960 va fer dues estades curtes a Catalunya, però no va retornar. Potser tenia molt present al final de la carta del 30 de maig de 1949. Encara que un dia hi tornem, ja ni les terres ni el mar seran els mateixos, perquè les ànimes de les persones estimades ja no hi seran més.

0: El seu segon germà, en Carles, va optar pels estudis d'enginyeria, dels quals es va llicenciar el 1908. Dos anys més tard, entrava a treballar en una empresa alemanya de muntatge de motors de calefacció. El 1914 va ser acomiadat per haver manifestat les seves simpaties pels aliats britànics i francesos en el moment d'esclatar la Gran Guerra, 1914-1918. Fora de l'empresa privada, es va reorientar cap a l'ensenyament tècnic. Va començar a treballar com a professor de l'Escola Municipal d'Arts i Oficis de Sants, a Barcelona, i el 1916 va passar a l'Escola Superior d'Agricultura de la Mancomunitat, de la qual va arribar a ser director l'any 1920. Fins a la seva expulsió el 1923, després del cop d'estat del general Miguel Primo de Rivera. Fou en aquells primers anys de la dècada dels 20 que Carles Pi i Sunyer començà la seva activitat política i intel·lectual pública. Per una banda, s'incorporà al nucli fundacional d'Acció Catalana, el Partit Republicà i Catalanista nascut d'una escissió de la Lliga Regionalista. Per l'altra, començà a col·laborar amb regularitat a la premsa, sobretot a la publicitat, i en revistes especialitzades, a la Revista de Catalunya, per exemple. Molt centrat en el treball polític i intel·lectual entre el 1927 i el 1929, va publicar el seu assaig més influent en el camp de l'anàlisi econòmica del país, La aptitud econòmica dels catalans. A partir del 1931, Carles Pi i Sunyer es va decantar definitivament per l'activitat política, sense oblidar el seu interès per l'escriptura, sobretot en l'àmbit de l'assaig cultural i polític. Tot just fundada Esquerra Republicana de Catalunya, entre el març i l'abril del 1931 s'hi integrà, i a partir d'aquell moment, tota la seva actuació va estar vinculada a aquest partit. Diputat a Madrid i al Parlament de Catalunya, conseller d'Hisenda i conseller primer sota la presidència de Francesc Macià, 1931-1933, ministre del Treball el 1933, alcalde de Barcelona 1934 i el període de 1936-37, i conseller de Cultura en el darrer govern de la Generalitat de Catalunya, presidit per Lluís Companys, 1937-1939. En aquells anys es va convertir en un dels dirigents més importants d'Esquerra Republicana de Catalunya i, sobretot, en un dels polítics més ben valorats dels anys 30, especialment per la seva feina a l'alcaldia de Barcelona, interrompuda pels fets d'octubre del 1934, recuperada el març de 1936 i desenvolupada amb les dificultats derivades de la guerra i la revolució fins al seu pas a la Conselleria de Cultura el juny del 1937. Al febrer de 1939 va marxar a l'exili. Instal·lat a Londres amb la seva família, va representar la Generalitat a l'exili a la capital britànica, a Londres, i a partir del juliol de 1940, després de l'ocupació de França i la detenció del president Lluís Companys, va presidir en Josep Toreta, Josep Maria Batista i Roca, Ramon Pereira i Fermí Vergés, el Consell Nacional de Catalunya, un organisme pensat per coordinar el món de l'exili català, sobretot a Amèrica, mentre les institucions, Generalitat, Presidència, etc., no poguessin actuar. El Consell Nacional va substituir fins a la primavera del 1945, quan fou dissolt per facilitar la creació del primer i darrer govern català de l'exili, presidit per Josep Irla i del qual Carles Pi i Sunyer va ser conseller, la tardor del 1947 va dimitir del càrrec per raons i motius estrictament personals. Carles Pi i Sunyer, molt vinculat als Jocs Florals a l'exili, durant tots aquests anys, tant a la Gran Bretanya com a Veneçuela, va mantenir una activitat constant amb el camp de l'assaig literari, històric i o econòmic. El comerç de Catalunya amb Espanya, 1959, Maria Pi i Sunyer i el seu temps, 1968, l'Arxivo i la Casa de Miranda, 1969, etc. I també escrivint i publicant poesia i traduccions. Com els seus germans, va viure l'exili com una pèrdua, però sense arribar a crear el mite de Roses, com amicalment retreia el seu germà August. Enyorava els paisatges de l'Empordà, una interpretació de l'Empordà, 1970, va escriure, on es planyia de la dispersió de les famílies Pi i Sunyer, i realista com era, mai no va tenir grans esperances posades en un possible retorn. El 25 de gener de 1949, el seu germà August li va escriure des de Caracas: «Jo no veig perspectives que puguem tornar a casa, per la qual cosa és necessari renunciar a somnis romàntics i pensar en què es farà definitiu. I aquesta convicció, quan s'hi arriba, és realment aclaparadora». A la seva resposta el 14 de març, Carles li deia: «Tot això vol dir, en l'aspecte personal i pràctic, que potser ni encara ens queda aquell recurs de què tu parlaves a la teva carta, que només cal pensar en les revolucions, en les resolucions definitives, perquè, vulguem o no vulguem, estem encara, i deurem continuar estant-hi, en un règim d'interinitat, que potser és llarguíssim, però que, per altra banda, no deixa de ser-ho, d'interí». I anem cap al germà petit, Santiago. Va estudiar Medicina i Farmàcia a Barcelona entre els anys 1910 i 1914. Es va doctorar a Madrid el 1917. Al maig del 1923 va aconseguir la càtedra de Fisiologia de la Universitat de Saragossa, en va ser docent fins a l'estiu de 1936, quan, en quedar la ciutat sota el control dels revoltats, en va ser depurat i se li va confiscar la biblioteca personal, que va ser lliurada a la mateixa universitat. En l'àmbit de la política es va vincular al Partit Republicà Radical Socialista de Marcelí Domingo, en representació del qual va arribar a ser, per un temps molt breu, subsecretari d'Instrucció Pública i Belles Arts, 1933. Fora d'aquesta breu incursió a la gestió política i pública, Santiago Pi i Sunyer no hi tornaria i se centraria en les seves activitats docents i de recerca. L'estiu del 1936, a Roses, un cop foragitat de la Universitat de Saragossa pels revoltats, se'l va escriure provisionalment a la Universitat de Barcelona, on es va quedar fins al final de la guerra. Al febrer de 1939 va marxar amb la seva família, la seva esposa, Mercedes Coberta, la seva filla i la seva sogra, Mercedes Aroles, a Amélie Levines, als Banys del Res, on es van quedar fins a finals del 1941, quan van poder sortir del vaixell des de Marsella en direcció a Mèxic. Des d'allí es van traslladar a Cochabamba, Bolívia, on l'esperaven per incorporar-se a la universitat. Mentre va ser a França, entre el 1939 i el 1941, va acceptar de ser membre d'un fallit Consell Nacional que havia de substituir el president Lluís Companys en les tasques més executives. Creat l'abril de 1940, la desfeta francesa va ser impossible la qualsevol actuació. A Cochabamba, ara sí, va fer una tasca notable d'organització i dinamització de la Facultat de Medicina de la Universitat, sense deixar, però, de fer recerca i publicar textos científics. D'aquests anys són dues obres importants de la seva especialitat: Bases fisiopatològiques de l'anàlisi clínico, 1950, i Bioquímica, 1956. El 1962, la publicació amb el seu germà August del Tractat de Fisiologia Humana posava de relleu la culminació de les dues carreres científiques i acadèmiques paral·leles i singulars. El 1951 es va traslladar a Panamà, on va continuar exercint de docent en la principal universitat del país. El 1957 va ser escollit membre de l'Institut d'Estudis Catalans i el 1962 va tornar a Catalunya definitivament. Va ser l'únic dels tres germans que va poder tancar el seu exili amb el retorn al país d'origen. Va morir a Barcelona, ja en democràcia, el 1981. I aquestes són les històries d'August, de Carles i de Santiago, la història de tres Pi i Sunyer que van lluitar per un memorable Catalunya, una Catalunya amb més llibertat, una Catalunya catalanista on el català hi pintés molt. amb aquest final, acabem aquest capítol d'avui, 1931-1936, Catalunya, història d'un desengany.
1: De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per formar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camiral 50.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camiral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camiral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
3: 107.1 FM. D'11 a 1, a Ràdio Tordera, ara i aquí, d'estiu, amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Bé, doncs avui al programa de l'Ara i Aquí d'estiu tindrem el nostre temps d'excursions, de vacances, i avui tenim aquí en Josep Lluís Sabater, que ens parlarà d'un viatge del poble de Buitrago de Loyola, Lozoya, a província de Madrid, una vila medieval que potser ja heu estat de vacances o no. I bon dia, Josep.
1: Hola,
0: Lluís,
1: bon dia.
0: Què tal?
1: Doncs avui parlarem d'això, d'un poble de la... que pertany a la Comunitat de Madrid, està situat a la part nord de la comunitat, està situat també en el peu del Serra de Guadarrama, que se n'ha parlat molt, però bueno, és un poble petit, té 2.000 habitants, no és d'aquests pobles que sempre més o menys ha tingut els mateixos habitants, que ni ha prosperat molt ni ha anat, ni la gent ha marxat, vull dir que és un poble d'aquests tranquils, però bueno, està declarat doncs d'interès cultural, però antigament, fins no fa massa, sempre s'havia dit Buitrago i punt. Després amb algú se li va ocórrer doncs posar-li també més a més el nom del riu que passa per allà, sí. I s'ha quedat doncs Buitrago de Lozoya. Bueno, s'ha mirat aviam si antigament ja existia o si fa molts i molts anys que hi és, però no s'ha trobat cap indici de que en allà pues, haguessin estat ni prehistòrics, ni els celtes, ni els romans, ni ningú. O sigui que és una zona més aviat un poble relativament modern, perquè aquest poble, diguéssim, va començar a agafar nom a raó de la reconquista d'Espanya. En aquella zona va ser el rei Alfons VI el que va rescatar el poble dels àrabs, i això passava l'any 1083, que o sigui que tot el que se sap d'aquest poble és a partir d'aquesta data cap aquí. Anterior, doncs, dels àrabs tampoc se'n sap res, vull dir que no, passa desapercebut.
0: Una visita a interès cultural.
1: Jo suposo que els àrabs només hi devien tenir com una fortalesa per la seva situació estratègica i punt. El casc antic, perquè ara allò que passa a l'estar a la vora a Madrid i així, com a segona residència, s'han anat fent moltes cases al voltant, però bé, el poble en si, com que no donda més, perquè de la forma que està fet, està doncs envoltat per el riu Lozoya, que forma com un meandro, o sigui, un meandro és el riu que fa forma de U, i doncs el centre de la U és allà on està ubicat Buitrago. A més, és un poble que està protegit per unes grans muralles, i sembla ser doncs, que aquestes muralles es van fer doncs, a raó de la conquesta d'Alfons VI, doncs ell va fortificar tota la zona aquesta.
0: D'estil medieval.
1: Sí, exactament, d'estil medieval. Antigament aquest poble doncs, era un poble, com jo suposo que la majoria, doncs, que era un poble dedicat a l'agricultura, que tenia els seus camps, perquè hi ha trossos, encara que estiguem sota del Guadarrama, doncs, bueno, és una zona plana, i llavors també es dedicaven a la ganaderia. Però bueno, allò que passa d'un temps cap aquí, que sembla que tothom ha de veure món, que tothom ha de viatjar i cada vegada vagis allà on vagis trobarà gent, doncs ara això ho han decantat una miqueta i es dediquen més al turisme. O sigui, ara s'han dedicat de ple al turisme i suposo que els hi va molt més bé.
0: I què podem trobar per allà, Lluís?
1: Bueno, hi ha diverses coses, ara doncs ja els tinc totes aquí enumerades, que sí. Bueno, són... ha de ser, doncs, una de les coses principals són les muralles. Les muralles són... Els àrabs devien començar-los a fer una miqueta, però els cristians els van reformar, els van allargar. Són unes muralles que tenen actualment encara uns 800 metres de perímetre. L'altura, hi ha zones que són molt altes, hem de parlar de 9 a 16 metres d'alçada, segons el lloc allà on està ubicada la muralla. I aquestes muralles estan doncs, resseguint tota la U aquesta que forma el riu. O sigui que la muralla és la que intercedeix entre el poble i el riu. Són muralles molt gruixudes, d'uns 4 metres d'amplada, o sigui que es van assegurar. I, bueno, hi ha una zona de la muralla que no segueix l'estructura de lo que és el poble, sinó que s'endinsa dins el riu, perquè aquest riu és bastant caudalós. Vull dir, és un riu que no se necessita parlar, però no hi ha aquella zona, o perquè va molt a poc o així, o sigui, hi ha molta aigua.
0: A la vora de Madrid.
1: Llavors el que van fer va ser en vez d'anar resseguint tota la U aquesta, mm. varen endinsar-se una miqueta cap a, cap a dintre el riu, i la muralla forma doncs una bassa o una platja. D'aquesta forma, els que estaven a dintre de la muralla podien beneficiar-se d'abundant aigua sense necessitat de sortir de les muralles. O sigui, que si tenien un setge o així, des de dintre de la muralla tenien aigua, es podien banyar, vull dir que estaven doncs, molt ben protegits. I això és una cosa curiosa, perquè normalment les muralles que coneixem, la majoria són, bueno, al voltant del castell o a la muntanya. Així,
0: el castell però... és un castell que està mig enfonsat, no?
1: Bueno, el castell ara l'han reformat una miqueta, però sí, està... bueno, va ha patit molts setges i... però vull dir que la forma de la muralla doncs és això, que va seguint el riu, però hi ha una zona que es posa a dintre del riu, perquè d'aquesta forma els de dintre, si volien aigua, no havien de sortir de la muralla. A dintre bé, mateix muralla. Del poble ja tenien l'aigua. Uh-huh. Com dèiem, a la part alta doncs ja hi ha el castell aquest, que és un castell que havia sigut dels Mendoza. Uh-huh. Els àrabs, ells havien fet, ells sempre feien una miqueta d'Alcazàbar, que és allà on estava doncs, el que governava aquella zona. Llavors a la que arribaven els cristians, el que feien era, doncs, aprofitaven el que els hi semblava, però llavors feien un castell d'aquests que veiem aquí, tota la part de Castella i així, el tipus, tots són semblants. Sí. Eh? Uh-huh. L'únic aquest, doncs, els sostres, en vez de ser així fet amb vigues, tots són abovedats, amb bòveda. Hem fet així el tipus bòveda, que això aguanta molt més. Aquí, en aquest castell, una de les particularitats que té és que hi va viure durant molts anys algú, doncs, encara se'n recordarà, que hagi estudiat a la història, Juana la Beltraneja, que aquesta hi va viure doncs molt de temps, va fer famosa doncs per la guerra civil que va mantindre contra la seva tia Isabel la Catòlica, i aquesta doncs era la Joana, aquesta era, a més, era reina de Castell i Lleó, però es va casar amb el rei de Portugal i llavors també era reina de Portugal. Uh-huh. Per això va haver de renunciar, o la van fer renunciar, de tots els privilegis que tenia aquí a Espanya, perquè deien doncs, que ella ja era reina de Portugal i, per tant, yeah. doncs això. Esclar, ella això no ho va acceptar-ho mai i per això doncs va lluitar contra Isabel de Castella, doncs perquè ella volia, doncs... ser reina de Portugal, d'aquí, d'allà, i bueno, uh-huh. al final se l'acaba a perdre, però bueno, és igual.
0: Diu que a la vora de l'Ajuntament hi ha el museu d'en Pablo Picasso,
1: sí,
0: una
1: museu,
0: donació
1: sí,
0: d'unes
1: sí,
0: obres.
1: Sí, hi ha un museu.
0: L'heu visitat?
1: És curiós aquest museu, després ja te l'explicaré, perquè d'acord. És un museu que dius, en aquí un museu d'en Picasso que hi pinta, no? Amb aquest poble de quatre cases, per dir-ho d'una manera. Petit. Una de les coses que podem visitar és l'església, que va ser doncs, durant la Guerra Civil com moltes esglésies destruïdes, el que passa que després els varen reformar i els van tornar a arreglar com estaven. Després hi ha la Torre del Rellotge, que és una torre quadrada, que dalt de tot hi ha un rellotge. Bueno, després hi ha un pont que surt de la muralla, és una de les entrades a la muralla que travessa el riu. Se'n diu el Puente Viejo. I una de les coses que crida l'atenció és que en les afores del poble hi ha una gran antena parabòlica, però una antena que deu fer 50 o 100 metres de diàmetre, grandiosa. Jo la vegada que vaig anar allà, allò que pares el cotxe, dius, però què és això?
0: I la trobes allà davant.
1: I amb un racó de món que dius, no t'ha sortit. Però es veu que aquí és un lloc... per l'atmosfera o per lo que sigui, uh-huh. porten un control de tots els satèl·lits que passen per aquesta zona d'aquí i els hi fan com una espècie de seguiment. Va. I amb aquesta parabòlica doncs, bueno, controla tothom qui passa per l'aire. En aquí aquest poble, com tots els pobles així medievals així, que volen tenir, es dediquen més al turisme, com Hostalric, per exemple, que
0: sí,
1: això també fan la fira medieval.
0: Sí.
1: O sigui, aquí durant diversos dies, durant 3 dies, fan una fira per la gent que vol anar allà i disfrutar doncs, d'activitats que fan. A més, hi ha parades d'aquestes tipus medievals que la gent li encanta.
0: Ara, al mes d'agost, les festes, no?
1: Sí, i llavors, clar, està molt visitat. Es calcula que hi van unes 30.000 persones. Opa. O sigui, que hi va molta,
0: poble
1: molta
0: petit,
1: gent.
0: Poble petit, sí, sí.
1: I bueno, una de, com deies abans, una de les coses que dius et crida l'atenció és el famós Museu Picasso,
0: sí,
1: que doncs en allà hi ha obres autèntiques, no és que siguin còpies ni res, són coses autèntiques fetes d'ell, uh-huh, que es veu que el seu peluquer, el peluquer el que li tallava els cabells amb en, el devia afaitar també,
0: sí,
1: era un tal Eugenio Arias Herranz, que aquest era fill de Buitrago.
0: Vale.
1: I llavors representa que aquest, el senyor Picasso, li va donar moltes coses, o coses que tenia, maquetes, coses que ell començava a dibuixar i llavors no li agradaven i els ratificava.
0: Bocetos, o sigui, i coses
1: sí, bocetes d'aquestes coses que dius, no, gravats, uh-huh, hi ha alguna cosa que es veu que en Picasso també feia alguna cosa de ceràmica. Doncs, bueno, totes aquestes coses que jo suposo que l'artista no li devia... per la seva manera no estava ben fet,
0: sí,
1: i li anava donant amb aquest. Aquest ho anava guardant tot, i llavors, com que ell vivia doncs, en aquest poble, ho va traslladar tot aquí. Llavors ell ho va donar al poble, i al poble doncs, han fet doncs, tot un museu, que hi ha poder més de 60 quadres, així que hi ha molts que no estan inacabats, o molts que, o coses que estan més començades.
0: És curiós. Sí,
1: però
0: sí,
1: que segons l'artista, doncs, com que no li quedava bé, doncs, bueno, ho deixava per allà i no li donava importància. Però bueno, ara qualsevol cosa, encara que sigui ara... inacabada, doncs té el seu valor.
0: Molt
1: doncs això, aquest museu el podem trobar si anem a visitar, fem una volta per dintre d'aquest poble.
0: Allà a l'Ajuntament.
1: No? Allà a l'Ajuntament. Per Nadal també des de l'any 1991 fan un pessebre vivent, com els que estem acostumats a veure per aquí, però és un pessebre vivent molt gran.
0: A l'estil madrileny?
1: No, estil català.
0: Andalús? Català?
1: Estil català, sí, perquè ja t'he dit el què. És un pessebre que té 39 escenes, hi ha més de 250 actors, o sigui que és gran. I això, tot això ve perquè una família d'aquest poble van venir de vacances a Catalunya i se'n van anar doncs a visitar a Bàscara. Van anar a visitar el pessebre vivent de Bàscara. I els hi va agradar tant i tant que devien fer esbossos,
0: sí,
1: ho van copiar
0: emportar.
1: I va dir això ho farem al nostre poble.
0: Molt bé.
1: I si anem doncs per Nadal o així en aquí al poble aquest, veurem un pessebre semblant al de Bàscara, però que no és el de Bàscara, però és perquè l'originari...
0: Sí, ja el tenim
1: uns
0: aquí.
1: Uns senyors d'allà doncs, van dir, això està molt bé, podríem fer allà al poble, que tindria molt d'èxit, i es veu que té un excitàs.
0: També, clar que
1: bueno,
0: sí.
1: La gent va allà especialment doncs, a veure el pessebre aquest vivent, uh-huh, i com que intervé doncs, molta gent del poble i així, doncs... Bueno, té...
0: Molt participatiu,
1: sí,
0: com
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, sí, vull dir que té molt d'èxit, i ja dic, l'èxit el té perquè van venir doncs, aquí a Bàscara a copiar-ho.
0: D'aquella
1: manera, tenim algú de Catalunya, doncs allà
0: ficat,
1: allà al centre de
0: l'Espanya. A 75 quilòmetres de Madrid,
1: sí,
0: més o menys.
1: Bueno, és un poble que està molt ben comunicat, no el poble en si, sinó a les afores, perquè com que a la vora doncs, té moltes ciutats, com Ávila, Segòvia, no diem Madrid, em sembla que inclús en Madrid hi ha uns cotxes de línia que van fins al poble aquest. Bueno, ara s'ha convertit més aviat en un poble de segona residència,
0: vale,
1: perquè estàs a mitja hora de la capital o tres quarts.
0: Sí, la província allà mateix.
1: I estàs doncs, a plena natura, tens allà el riu, i bueno, vius la mar de bé a prop de la capital. I bueno, això és el que tot puc explicar doncs, d'aquí del poble aquest de Buitrago de Lozoya, que són pobles que a vegades això que passa, que vas a Segòvia o vas cap a Ávila i t'emboliques a vegades amb carreteres més petites,
0: sí,
1: i ja dic, jo hi vaig estar-hi però
0: passant
1: de casualitat per
0: sí,
1: l'antena, perquè si no passes i...
0: De llarg i dius
1: No, però llavors al veure l'antena aquesta llavors vam averiguar i
0: molt
1: vam
0: bé
1: poder veure el poble, que és d'aquells pobles que en cas de que tampoc vulguis entrar, només el fet d'anar seguint el riu i veure la muralla,
0: sí,
1: perquè la muralla és... està molt restaurada, o sigui, són muralles d'aquestes que els han anat conservant tota la vida, uh-huh, i estan en molt bon estat.
0: Molt bé.
1: I, bueno, és una cosa curiosa, doncs, que en un meandre de riu, doncs, hi hagi al mig un castell i tot al voltant, doncs, una gran muralla que protegeix
0: total
1: a la població.
0: Molt bé, és espectacular,
1: ja
0: molt
1: està
0: bonic.
1: Vull dir que si algun dia anem per aquella zona d'allà, la part, ja dic, això és la part nord de la Comunitat de Madrid,
0: sí,
1: que, bueno, és això, que a vegades dius, mira, ja que estic aquí, aprofito per arribar aquí,
0: avui trago. Aprofitem i ens mengem un
1: xuletón. Sí, exactament. Sí,
0: un bocadillo de calamares.
1: Sí, o exacte, això són el característic. I són molt bons, jo no sé com ho fan.
0: Ah, ho heu tastat?
1: Però sí, els entrepans aquests que hi ha de calamars amb una barreta, són gustosos. I més allà els saben fer, els calamars, que a vegades aquí, segons quins calamars, o hi ha molta... el rebossat és molt gruixut,
0: o
1: de dintre quasi no hi ha res, vull dir, però allà saben fer-ho a punt, que són
0: tenen
1: gustosos.
0: Tenen l'especialitat allà del...
1: d'aquesta zona de per allà.
0: Els cocidos
1: sí.
0: i tot això,
1: sí,
0: i callos.
1: Sí, els cocidos madrileños, això, i els callos, però bueno, també
0: no?
1: Però doncs aquest poble, com que ara s'ha dedicat més al turisme,
0: sí.
1: és un poble que es presta a anar-hi, vull dir que allà trobarem a dintre del poble hotels, trobarem restaurants, vull dir que trobarem de tot. Allò de l'agricultura, la ganaderia, això ja ha quedat en segon terme, i ara es dediquen més doncs, al turisme, que és el que
0: sí,
1: els hi dona
0: més.
1: I normalment els caps de setmana és allò que passa, que
0: més guany,
1: val
0: sí.
1: més anar-hi entre setmana, perquè el dissabtes i diumenges està planíssim, i no pots disfrutar de tot l'entorn, o si vols visitar el castell o aquestes coses, trobaràs que hi ha molta gent, perquè ara avui dia doncs, la gent volta i... i li agrada, doncs...
0: Sobre la marxa, sí.
1: sí.
0: Home, doncs va bé saber-ho, tot això, aquestes explicacions tan bones que ens has donat, Josep
1: sí.
0: Lluís.
1: Bueno.
0: I sempre prenem a punt de...
1: Sí, és d'aquelles coses que a vegades un no sap on anar i dius, mira, sí, que l'altre dia van explicar allò d'aquell poble, doncs bueno.
0: Sí, això de Bàscara i tot això que ens
1: sí,
0: has explicat
1: això de Bàscara és una cosa
0: bé.
1: Curiosa, perquè mira, dona la consciència aquesta de que els madrilenys van venir aquí al Passeig Vivent i com que allà no en tenien ni devia saber de què anava, doncs això és una bona idea per atraure gent.
0: Però esclar, hi deus haver d'anar per l'època de nadalenca.
1: Sí, clar, això hi has d'anar a les ja, èpoques concretes de Nadal. L'estiu no... A l'estiu és per anar a veure el museu, anar a veure la muralla i, bueno, anar a veure una miqueta l'entorn aquell. I banyar-te poder en el riu aquell, que ja dic, la sensació és de que és un riu caudalós,
0: sí.
1: i això que és un afluent d'una afluent, perquè no sé si l'Aiga Valduero o el Tajo, no sé.
0: El riu Lozoya.
1: Sí, el Lozoya aquest, però és un riu... Deu ser curt, però caudalós, perquè com que deu agafar tota l'aiga de la Guadarrama, doncs llavors... d'aigua no li falta, no li falta.
0: Sí. Ah, doncs molt bé, sí, va bé de saber-ho, tot això. Va, molt
1: sí.
0: interessant aquesta explicació que ens has fet, Lluís.
1: Vale, moltes gràcies.
0: Molt bé.
1: Vale, doncs vinga, fins la pròxima.
0: Doncs a reveure, molt bon dia.
1: Apa, vinga, adéu-siau, adéu.
0: Gràcies, moltes gràcies.

Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat i si us sintonitzat la nostra sintonia. I us esperem demà, com sempre, amb la Rosa Maria, a les 11. Moltes gràcies.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.cat i xarxes socials.

comença el nostre viatge pel món de la música del ball i ho fem en aquests primers 45 minuts dedicats a la música de concert i a la música de ball. Tancarem el nostre espai amb el nostre fi de festa, salutació i dedicatòria de la setmana. Aquest és l'espai que donem vida i veu als músics de casa nostra, a les orquestres, als conjunts, solistes, duets i trios del nostre país. I una setmana més donem la benvinguda més cordial a tots els que ens acompanyeu i els que us aneu incorporant en el nostre programa. Gràcies, amics i amigues, per la confiança. Qui us acompanya des d'aquí, des de l'estudi fins a casa teva, el meu nom, Josep Maria Pla. Comença el teu ball, ball matinal.

Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.

0: amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt al taló. El concert és a punt de començar.
1: És el moment del teu concert. El moment del teu ball. És el teu moment a través de la ràdio. Si t'agrada la ràdio, t'agrada també el nostre programa dedicat a la música dels nostres músics, balladors i balladores, tots a punt perquè comencem el nostre viatge. I una setmana més presents, com sempre, des de la FM. I si ho prefereixen, també ens trobareu a internet. Des de qualsevol punt del món. En directe. Doncs comencem ja el nostre programa, el nostre espectacle dedicat a la música del ball, i avui ho farem amb la soprano, amb una de les veus de la Salvatana, de la Cobla Orquestra Internacional Salvatana. Ja els tenim a l'escenari, a punt per començar el nostre concert, i avui recuperem aquest clàssic. Des d'aquest àlbum del centenari, com dèiem, la veu de la fantàstica Noelia Mora. I aquest tema que porta el nom de Siboney. A tots, molt benvinguts i benvingudes.

0: Tanquem aquesta primera part dedicada a la música de concert i avui ho hem fet amb aquestes tres peces musicals que ens portaven la principal de la Bisbal.
1: És el cant dels homes.
0: Això porta com a nom Rapsòdia per la Pau.

Amics i amigues, un brindis per la nostra música, per als nostres músics i cantants. Que tot el que vingui sigui bo per a tots.

0: és que sempre, amics i amigues, hi ha una cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona molt especial. Deixem-nos portar, doncs, per la màgia de la música. Potser aquell primer amor, aquella primera persona que vas conèixer en un embalat. I és que l'amor, amics i amigues, no té edat. Aquesta la música, amics, que ens fa rejuvenir. Aquesta passió per la ràdio que ens ve de ben petits i que ens manté sempre joves i ben atents. I arrodonim cada setmana la selecció musical, doncs, amb la música de ball. Doncs ara és el moment d'escoltar i de ballar amb nosaltres.
1: A partir d'ara, et convidem a les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
0: Doncs avui comencem el nostre show musical, els nostres ballables, i ho farem al costat d'una formació que ens arriben des del Baix Berguedà, la música dels Solistes. I aquest tema que ens convida a ballar aquesta nit.

0: Doble final en aquest concert amb la música de la Cristina i en Josep Maria, el duet solistes que ens arribaven des de Porreig. Hem escoltat el que serà, doncs, aquesta nit, una gran nit. Així hem recordat la música d'aquest original del gran Rafael i que després també moltes formacions de ball l'han adaptat a les seves versions. Aquesta és una de les versions de ball del duet solistes.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
0: Seguim amb la bona música en el nostre matí, amb la nostra ball matinal. I ara hi posem la música d'un pas doble. Ens acompanya a l'escenari el duet Ostres, Ostres. I aquesta peça que ens convida a ballar i que diu així: En el mundo, som-hi!

de duet a duet, de la música dels solistes a la música del duet Ostres, Ostres. Perquè la música, amics, és sinònim de festa.

0: Ball Matinal, el programa que et farà ballar al so dels millors ballables.
1: Doncs si t'agraden els nostres ballables, aquest és el teu espai. Un espai que els convidem a ballar, com sempre, en línia o en parella. Cadascú com li vagi més bé, escoltant la bona música des de la nostra emissora. Ara tens per ballar una cúmbia i ara ho farem amb música de solistes. Ens acompanya des de Cardona la música d'en Pere Rico. I aquesta cúmbia que diu així: Procuro olvidarte. Una d'aquelles cúmbies tranquil·letes que sempre es posen molt i molt bé a aquesta hora. Ens acompanyes a ballar-la? Som-hi!

0: les nostres formacions a Ball Matinal.
1: Se'n va la música del solista Pere Rico des de Cardona i ara qui pugen a l'escenari són l'Orquestra Salvatana, amb la que hem començat el nostre ball matinal d'avui. I posem el ritme d'aquest bonic tema que diu així, aquest ben recordat Resistiré. Des de l'àlbum del centenari. Grans músics i quatre veus fantàstiques. Els deixem, doncs, amb la Salvatana.

Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.

Ens hem posat a l'intimistes al costat de la formació musical del gran Cristian Domènech, que ens arriba des de Barcelona amb aquest tema, Cae la nieve, amb la música dels nostres músics.

Desitjar, amics i amigues, que disfrutin tant o més que nosaltres amb la selecció musical que els preparem cada setmana des d'aquí, des de la nostra ràdio fins a casa vostra.

perquè la música, amics, és sinònim de festa. Com la música ens ajuda dia a dia a gaudir dels balls, de les amistats, de les coneixences que fem per aquí i per allà, i que per molts anys puguem gaudir tots plegats.

I ara hi posem un xa-xa-xa que havien d'estir i ara ens anem a Solsona, viatjant per al mapa, així d'una banda a l'altra, amb la Maria Alba.

0: aprofitar.
1: Ens acompanyava la cornista des de Solsona, la Maria Alba. Aquests 25 anys de música, aquest doble CD. Amb cançons d'ahir, d'avui i de sempre. I aquest tema que diu així, l'home dibuixat. A rima de xa-xa-xa. Des de Vall Matinal.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla. Tancarem aquesta segona part del nostre programa i avui ho farem amb un country, amb una formació de casa nostra, també com totes, aquesta que és l'Orquestra Pacífic. I un country que van tocar en directe ja fa una bona pila d'anys.
1: Solo boy, you can check my place, got my papers, I got my pay.
0: Això porta com a nom Yellow River, que amb els músics adaptant també ara les seves versions, els seus balls, a les seves festes.

0: the place I love.
1: Una de les gravacions en directe a través de la taula de so de ja fa, com dèiem, una pila d'anys, de l'Orquestra Pacífic. Aquest country, Yellow River.

0: ara és el moment de dedicar el programa de la setmana.
1: Doncs com ja saben molts dels nostres oients, si volen, ens poden trucar a través del nostre telèfon. I ens farà molta il·lusió compartir, sobretot si són les persones doncs, que ara mateix no han trucat mai i ens escolten des de punts ben diversos de la nostra geografia, de la nostra comarca, des del nostre poble, des de la nostra vila. Nosaltres el reservem, com dèiem, la salutació final per tancar el nostre programa d'avui. Seran molt benvinguts i benvingudes al nostre club d'amics de la música de ball. I nosaltres, a través del nostre telèfon, els direm bon dia, sigueu benvinguts i benvingudes. Això és Ball Matinal. Doncs tancarem ja el nostre programa d'avui. I avui l'acabarem amb un trio. Ho farem amb la música dels Café Trio.

0: Doncs si volen participar al nostre programa, ja saben que ho poden fer a través d'aquest telèfon, el 656-659-572. Avui tancarem el programa amb ells.
1: El final del verano.
0: I amb aquest fi de festa tan entranyable.
1: Llegó.
0: Festes d'estiu que acaben.
1: I tu partiràs.
0: Però que la música sempre continua
1: Yo no sé.
0: Present amb nosaltres.

És el nostre fi de festa. Potser ara recordes amb aquesta música algun amor d'estiu, d'algun embalat, d'alguna de les orquestres centenàries que viatgen en el nostre interior.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya, un mes de juny amb poc més de 2 milions, un 1,4% més que les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'alguna mena de peatge pel seu ús. En declaracions a la xarxa, l'expert en mobilitat, Sergi Saurí, denuncia que les coses no s'han fet bé.
3: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: És dilluns 3 d'agost de 2026, tenim més titulars. Cap població catalana en risc extrem d'incendi, Marc Pijuan.
4: Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, fins a 71 municipis continuen avui amb un risc molt alt.
1: En aquest context, la calor dona una petita treva, però les tempestes seran les protagonistes, sobretot demà. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit a molt dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més, al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi, a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols alts i prims. Aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xafo és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del Massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
1: Més coses, l'Audiència Nacional podria investigar l'arribada de milers de migrants a Ceuta.
4: El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal.
1: A Catalunya el govern agilitza més de 200 tràmits burocràtics.
4: I ho fa a través del programa Cat Girem, que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors.
1: I comença a treballar el nou equip de govern a Girona.
4: Avui ha entrat en vigor el nou Cartipàs, que es va aprovar amb l'abstenció del PSC i que dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts.
1: Cultura, avui sabrem com era la Catalunya de la postguerra.
4: Serà gràcies a les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que es poden veure a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es pot veure al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
1: Esports, Anna Freixa, bones notícies. Iris Tió ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure.
6: La nedadora catalana ha acabat en tercera posició a la final disputada aquest matí a l'Europeu de París. Tió, vigent campiona del món, afegeix aquest bronze a les dues plates aconseguides, al duet lliure i al duet mix lliure.
1: El control de so avui el nostre company Toni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dilluns, el nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya en un mes de juny, amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. En només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%.
4: Els visitants estrangers van gastar gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el 2025, la xifra més alta entre les comunitats autònomes.
1: Un exemple d'aquesta allau de turistes que patim el trobem a comarques com la Garrotxa, on creix molt durant l'estiu l'arribada de visitants. Olot FM, Francesc Fernández.
7: Des de Turisme Garrotxa es valora positivament aquest primer mes d'estiu pel que fa a l'ocupació de càmpings, hotels i cases rurals. En comparació a l'any passat, hi ha hagut un lleuger increment en el turisme a la comarca. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canàlies, també destaca la bona rebuda de les cases de colònies.
8: Sí que cal destacar les cases de colònies, sobretot, que han arribat al 100% d'ocupació, perquè durant el mes de juliol sí que hi ha molts casals d'estiu que

0: realment gaudeixen, no?, de la Garrotxa, que fan estada, a més, i activitats a la Garrotxa i que s'allotgen, en aquest cas, a cases de colònies.
1: Tot i l'èxit en les reserves, les altes temperatures sofertes arreu del territori han acabat en algunes cancel·lacions. Canelies destaca les bones previsions que hi ha per aquest mes d'agost.
0: Aquest mes d'agost també a destacar sobretot el que són les cases de turisme rural. En aquest cas l'ocupació és les cases de turisme rural és on hi ha més ocupació, seguidament d'hotels i pensions. I destacar també seguidament els càmpings.
1: En aquests últims anys s'ha reactivat el turisme procedent d'altres punts d'Europa com França i Països Baixos.
2: Doncs aquestes xifres de visitants contribueixen a la saturació, com dèiem, de vies com la P7, en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaració a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament i una oportunitat perduda.
3: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús tipus vinyeta que evolucioni cap al quilòmetre recorregut.
2: Més detalls en la següent crònica de la nostra companya Elena Puigdeleta.
4: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
5: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser una gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'accessibilitat social. Però seria molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
4: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
5: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa és el que s'ajusta més, no? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
4: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
2: En el capítol de reaccions seguim amb tu, Helena, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector. Des de la Cambra de Comerç hi veuen la solució al manteniment i gestió de vies.
4: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
6: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que es recapti vagi a territori, des del territori es destini realment amb aquest fi últim que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
4: En canvi, des de FENADISMER, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
7: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustible és de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
4: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
2: Doncs encara parlant de mobilitat, els conductors compren aquest dilluns el dipòsit a les benzineres d'arreu de Catalunya, ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus, coincidint amb l'inici del mes d'agost. Lleida Televisió, Marc Fornells.
8: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compraventa de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
9: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, el primer de tot, i després la segona pregunta és quant gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
2: 6 minuts i arribem a un quart de 3 i encara parlant de mobilitat i de carreteres, el Servei Català de Trànsit fa aquesta setmana, des d'avui mateix, una nova campanya policial per combatre la velocitat excessiva.
3: I aquesta actuació de vigilància afecta tant l'àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com la zona urbana de municipis i ciutats, on la velocitat excessiva pot tenir conseqüències greus, sobretot per la seguretat dels col·lectius més vulnerables com els vianants i els ciclistes.
2: I és que la mateixa campanya de controls de velocitat de l'any passat es van posar en una setmana només un total de 34.000 denúncies.
3: Això vol dir que es van denunciar de mitjana gairebé 4.800 conductors cada dia per excés de velocitat.
2: I a partir d'aquest dilluns, i a la ciutat de Barcelona i fins al dia 24, el tram de la Ronda de Dalt, comprès entre les sortides 5 i 6, tindrà només dos carrils per sentit.
3: Aquesta afectació es deu a les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca, que quedarà parcialment coberta aquest estiu.
10: Notícies en xarxa.
2: Més coses, us ho dèiem en titulars, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya, no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, en nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu es reobren els quatre espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
3: No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi i 646 en perill alt.
2: En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça.
3: Durant aquest matí s'han incorporat quatre mitjans aeris amb personal helitransportat del grup d'actuacions forestals i l'equip de prevenció activa forestal. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'obri cap a la vall d'avui.
2: 4 minuts i arribem a un quart de 3 i l'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: Dos dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Sabinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
12: I evidentment, recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
11: La Guàrdia Urbana, en les darreres setmanes, també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
2: I un home de 73 anys ha mort ofegat a la piscina municipal a Jorba, a la Noia, segons ha informat Protecció Civil. Els fets van tenir lloc ahir diumenge a la tarda.
3: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A les platges ja han mort 15 persones.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 12 minuts, arribem a un quart de 3 de la tarda. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal al Berguell.
13: L'Audiència ha fet aquesta petició en resposta a la denúncia presentada pel Partit Justícia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea que no han estat a l'altura amb aquesta crisi. Álvarez ha criticat a Itàlia, que segons ha dit no és capaç de resoldre la situació migratòria a l'illa de Lampedusa, com ho ha fet Espanya amb Ceuta. El ministre ho ha dit aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
14: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
13: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar les fronteres. D'altra banda, el president de Ceuta avisa que no pot fer-se càrrec dels més de 750 menors que hi ha als seus espais d'acollida. Juan Jesús Vives eleva la xifra oficial de morts i afirma que hi ha 88 cossos a la morgue de la ciutat autònoma.
2: I per tant, encara sobretot de migrants, la ciutat de Lleida amplia el dispositiu d'acollida de la campanya agrària al pavelló 4 de Fira per reduir les pernoctacions al carrer. Oferirà 160 places durant 13 nits. A Lleida Televisió, Cel Márquez.
15: L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns el pavelló 4 de la Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida de la campanya agrària. El nou espai ofereix 160 places addicionals fins al 17 d'agost per donar resposta a l'augment de persones que han arribat aquest estiu a la ciutat buscant feina. El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, assegura que la mesura vol garantir unes condicions dignes i reduir la pernoctació al carrer.
16: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
15: Els nous allotjaments se sumen a les places ja disponibles al pavelló 3, als pisos socials i al centre de la Caparrella.
2: En punt un quart de 3 de la tarda. Us ho dèiem en titulars, el govern es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa Cat Girem.
3: De fet, la Generalitat ja ha enllestit la millora de 170 processos i ara se n'afegeixen 40 d'addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any.
2: És una crònica de la nostra companya Gisela Puntí.
17: Bon dia, Jordi. Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
18: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, vàrem fer 170, n'afegim 40 addicionals.
17: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
2: Les coses, avui ha entrat en vigor el nou cartipàs del govern municipal a Girona. L'estructura que es va aprovar divendres amb l'extensió del PSC dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts. Girona FM, Pau Villafañe.
19: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde Lluc Salellas, quan fins ara n'hi havia sis. Però alhora es creen dues noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila de Guanyem Girona. L'alcalde Salellas explica objectiu del nou cartipàs.
20: El que hem fet és, doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys en repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder, doncs, executar al màxim.
19: A destacar que l'alcalde Salellas agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Raquel Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. A banda, també hi haurà un assessor dedicat a projectes estratègics i un altre per neteja i via pública.
2: De Girona a Terrassa, una de les principals artèries de la ciutat està parcialment tancada aquests dies. El carrer Arquímedes clau en la mobilitat sud-nord. Estan obres per treballs de millora al subsol. Avui hi ha hagut una visita d'obres. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
21: Les obres del carrer Arquimedes avancen a bon ritme en aquests moments, centrades en les millores als serveis del subsol. Els treballs avancen ara de forma paral·lela en dos trams i mig de la via per poder avançar el màxim possible durant l'estiu i intentar escurçar el calendari d'execució. Escoltem el tinent d'alcalde de Territori, Xavier Cardona.
22: El calendari és sobre el que s'ha previst, amb l'objectiu aquest d'arribar a finals, principis de l'any vinent, però sobretot salvant la campanya de Nadal amb tema d'accessos i de mobilitat.
21: Les actuacions serviran per optimitzar la situació de les instal·lacions. Això permetrà en el futur una infraestructura més registrable i de més fàcil accés. L'objectiu és evitar al màxim el tall del carrer per un treball en el subsol. En aquest sentit, s'està treballant posant pous de registre en els carrers laterals i connectant clavegueram de més capacitat amb el col·lector de la Rambla. S'amplia així la capacitat per reduir la possibilitat d'inundacions en el cas de forts aiguats. Altres actuacions a destacar són la retirada del cablejat aeri, tant d'Endesa com de Telefònica, i la substitució de les canonades d'aigua més velles.
2: I el compte enrere ja està més que activat, tot i que des de fa mesos molta gent té marcat un dia al calendari, el 12 d'agost, el dia de l'eclipsi solar total. Però per què genera tanta expectació? El doctor en psicologia urbana, Lorenzo, ens explica quines emocions desperta un fenomen així. 21 Ràdio, a Lleida Baz.
0: L'eclipsi solar mobilitzarà milers de persones. De fet, a les Terres de l'Ebre es preveu que vinguin fins a 1 milió de visitants per observar aquest fenomen que no es veu des del 1905 i que no es tornarà a produir fins al 2180. D'aquí ve que desperti l'interès i que tingui aquest efecte sobre la societat. Urbano Lorenzo és el doctor en psicologia de la URB.
1: Les nits habituals, el sol se'n va, des que se'n va fins que se fa realment de nit fosca, triguen com a 90 minuts. I en canvi aquí, d'un minut per un altre, el cel deixa de ser blau, pum, se fa negre. No és una nit molt i molt negra, però és prou negra per veure els estels. I llavors aquest adonar-nos de que el nostre coneixement diari de la natura no es correspon amb el que realment està passant, ens genera aquesta sensació de sorpresa, no? D'emoció.
0: Sorpresa, emoció, però també pot haver frustració. Un cel tapat pels núvols pot jugar males passades al moment de l'eclipsi.
1: Està tapat, la luminositat baixa, però el fet de no poder veure la corona del sol, no poder veure estels, etc., sembla que t'has perdut algo.
0: L'experiència de viure un eclipsi provoca una resposta emocional intensa i única, que molts només tindran un cop a la vida. Gaudir-lo amb bona companyia i amb tots els sentits posats al cel són els millors consells per aquest moment.
2: Doncs, arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades. De la crònica de successos, una persona mor atropellada per un vehicle aquest dilluns a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú.
3: L'accident s'ha produït al pas de vianants, que ja ha tocat a la comissaria dels Mossos, i fins allà s'hi han desplaçat dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, a més de diverses dotacions de la policia local.
2: I un veí de Martorell, de 21 anys, ha mort a conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major de Tírig, a Castelló.
3: Ho ha confirmat el consistori català, que ha expressat el seu profund pesar per la mort tràgica, igual que ha fet l'Ajuntament Valencià. L'accident es va produir dijous al matí quan el noi va travessar d'una tanca de protecció a una altra i una vaca el va embestir i li va provocar greus ferides al cap que li han causat la mort.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba amb amenaces de mort que va patir un membre de l'espai LGTBI al centre de la ciutat.
3: Segons han denunciat a través de les xarxes socials, els fets van passar dissabte quan presumptament un home va agafar la víctima pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'espai LGTBI de Girona, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
2: 8 minuts, arribem a 2:15 de la tarda. Moment per la cultura. I per les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que ensenyen com era la Catalunya de la postguerra, l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una exposició que es pot veure al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
3: La mostra, que es podrà veure fins al 6 de setembre, també és un exemple de com va evolucionar la fotografia no professional des de principis del segle XX.
2: És una crònica de David Navarro.
5: Bon dia. L'any 2004, un col·leccionista va trobar a Palma de Mallorca una capsa amb negatiu sense identificar que retrataven la Catalunya de la postguerra. No va ser fins l'any 2020 que, a través de les xarxes socials, la família va identificar l'obra de Joaquín Tusquets de Cabirol, un químic i industrial que amb la seva càmera va recórrer el país entre les dècades de 1940 i 1960. A l'exposició La forma eloqüent, el públic pot submergir-se en la mirada d'un fotògraf que, com explica la comissària Arola Valls, presenta escenes quotidianes del litoral, el paisatge urbà i l'entorn rural.
23: És una mirada molt plural i molt polièdrica a la societat d'aquella època, que ens explica d'alguna manera, i d'una manera una mica velada, no? Perquè estem en un context en el que la fotografia no es pot aventurar a fer una crítica social, però ens explica les vicissituds de la societat d'aquella època i també de la pròpia pràctica fotogràfica que havia de maldar bàsicament per sobreviure.
5: L'exposició també serveix per descobrir com la fotografia va passar d'intentar imitar la pintura, a finals del segle XIX, a buscar noves formes d'interpretació de la realitat gràcies a la llum, la composició i l'enquadrament.
2: I de la cultura dels esports. D'acord amb la nostra companya Ana Freixa. Bon dia, Ana. Iris Tió suma una nova medalla a l'Europeu de París.
4: Bon dia, sí. La nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure en modalitat en què és campiona del món. Amb aquest bronze, Iris Tió acumula 3 medalles en aquest europeu que es disputa a París després de les plates al duet lliure amb Lilou Lluís i el duet mixt lliure amb Denis González. Dimecres, Tió intentarà guanyar una altra medalla individual a la final de l'exercici tècnic. Aquesta tarda, a les 4, es disputarà la final de l'equip lliure, on el combinat espanyol buscarà una nova medalla després d'acabar en segona posició a la fase preliminar. El Tour de França femení en marxa ja a la tercera etapa. Avui encara ha arrencat en territori suís i arribarà ja a Poligny, a França. Primera etapa ja de muntanya. La neerlandesa Lorena Vives és al mallot groc després de la victòria en les dues primeres jornades. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua com a mallot blanc de millor jove d'aquesta edició. Així ho valorava ahir Blasi després de l'etapa en declaracions a Eurosport.
6: Bueno, a ver si podemos tener yo el blanco y una compañera de amarillo, yo me quedo así, pero sí, a ver, sí que es verdad que esto, ayer y hoy, era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra. Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente, y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
4: I encara en ciclisme, avui UAE ha fet oficial que el vencedor del Tour masculí, Tadej Pogacar, correrà la propera edició de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost a Mònaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. És l'única gran prova que li falta a Pogacar, campió del Tour en 5 edicions i del Giro en una. En bàsquet, el Barça ha fet oficial fa pocs minuts que Xavi Pujol serà el nou director esportiu. El Manresà ha signat per les properes 3 temporades. En futbol, avui comença el torneig històrics del futbol català amb 4 grups de 3 equips que disputaran 3 triangulars cada dia. Divendres serà jornada de descans, dissabte les semifinals i diumenge la final. L'Europa, el Badalona o el Sant Andreu són alguns dels equips que hi participen. Avui debuta el primer grup, el grup 1, amb l'Hospitalet, el Sants i el Reus Redis. I el Barça femení continua amb la preparació de la pretemporada i en els propers dies viatjarà a Andorra per fer-hi una estada del 6 al 10 d'agost. En futbol sala, el Barça comença avui pretemporada amb les revisions mèdiques i les proves físiques. L'equip marxarà en camp on farà una estada a partir del 7 d'agost.
2: Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Calaix Actiu. Literatura infantil i juvenil. Amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
25: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de Tekin Fisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu. La gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. ella preferiria ser el seu riu pantanós. Però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la Gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
24: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. La xarxa de comunicació local.
9: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa, a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
12: No, primer has de fer la digestió.
11: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
12: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
13: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 0607.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. En un món on les lesions poden decidir una carrera, on un mal gest pot trencar un somni, hi ha professionals que no surten a la foto, però que són imprescindibles. Una futbolista no només juga a partits. Corre, salta, es gira, xuta, rep cops, cau i s'aixeca. Té cicles hormonals que afecten l'estabilitat dels lligaments, el control muscular i la recuperació. Té menys suport estructural que els seus companys al masculí. Té menys visibilitat i sovint menys atenció. I quan alguna cosa no va bé, no sempre es troba resposta dins del club. És llavors quan apareix ell o ella, l'osteòpata. Aquell o aquella professional que no només pregunta on et fa mal, sinó que et diu el teu cos. Que escolta la respiració, les tensions ocultes, la pelvis que no es mou com hauria, el maluc que arrossega un gest mal après fa anys i hi posa les mans. Amb respecte, amb coneixement i sobretot amb temps, que és el que més falta en el futbol d'èlit. La diferència entre una jugadora que pot continuar jugant i una que s'ha d'aturar sovint no és un tractament espectacular ni una màquina nova. És algú que entén que el cos és un tot, que el dolor no sempre és on sembla, que una sobrecàrrega pot venir d'un mal recolzament, d'una vèrtebra que es bloqueja, d'un cicle menstrual que s'ignora, i això molts clubs encara avui no ho tenen integrat, ni pressupostat ni prioritzat. El futbol femení ha crescut, ha omplert estadis i ha canviat mirades, però dins del vestidor, en la intimitat de les lesions, encara queda molt per fer. I una d'aquestes coses és donar valor, espai i recursos a la figura de l'osteòpata. Perquè cuidar el cos d'un esportista no és un luxe, és una responsabilitat. I perquè quan una jugadora s'asseu davant d'un osteòpata, no està demanant cap favor, està defensant la seva carrera. Darrere de cada gol, de cada acceleració, de cada retorn d'una lesió, hi ha feina, molta feina. I a vegades aquesta feina no la veiem. No surt al marcador, no omple titulars, però és clau. Aquesta setmana m'ha agafat el micròfon per parlar amb una figura que cada vegada té més pes en el món de l'esport d'elit, però que encara no té prou reconeixement, la de l'osteòpata. I ho hem comprovat amb el Toni, un professional de cap a peus.
1: Toni, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Com vas iniciar-te en el món de l'osteopatia i què et va portar doncs, també a aplicar-la en l'àmbit esportiu?
2: Doncs jo vaig començar primer fent massatge esportiu, massatge estructural profund, però llavors te'n dones compte de quan tractes en les persones, les dones, relacionades amb l'esport, que fa falta sempre alguna cosa més, perquè te venen lesions més complicades i llavors has d'intentar estudiar més per arribar a la lesió.
1: Com començar a entendre el paper de l'osteòpata en el futbol? Quina és la seva importància?
2: Bueno, l'osteopatia, miré el cos en general en els tres plans, en lo visceral, l'emocional, l'estructural i muscular. I llavors al final tot té una relació, tot el cos té una relació en tot, no va el cos per parts.
1: Uh-huh. Quines diferències has notat en el teu treball amb dones esportistes respecte doncs, als homes, tant a nivell físic com també doncs, en la resposta a l'hora de fer el tractament?
2: Bueno, les dones en general aguanten molt més el dolor que els homes i a l'hora de la cadera, en tot relacionat amb lo de la dona, la menstruació, tot això, tenen altres dolors i tenen com una estructura diferent. Llavors, per tractar tot això, desinflamar a vegades els òrgans, tot això, perquè la cadera els funcioni millor.
1: Quines són les lesions més freqüents en dones futbolistes, en aquest cas?
2: A mi m'han vingut molt per genolls i per lumbars. El que és cadera, sacro...
1: Quins tipus de disfuncions o desequilibris corporals tracteu més sovint en jugadores de futbol i una mica quins són els factors que les provoquen? No sé si l'exigència o...
2: Bueno, al final, jo tot lo... Per mi el tractament tot el que és fer un bon estirament, un bon tractament del cos després de l'esport. Però el que pateix més, jo per mi, són genolls i cadera.
1: Per tant, entenc que la manera de prevenir una mica aquestes lesions de genoll que comentes seria una prevenció,
2: Prevenció, doncs, muscular, perquè però treballar més que la força i fer un bon estirament.
1: I de quins estiraments estem parlant? Una mica per aquella persona que vagi molt perduda.
2: Bé, jo sempre el que recomano és tractar la planta del peu, una pelota de golf, perquè s'afluixi molt bé tota la musculatura de la planta del peu, perquè tot va relació amb el genoll, el sòleo, que també és molt important, i isquios i quadríceps. Per mi això, tota la pressió que fa l'isquio al genoll pot provocar dolors a vegades que només són dolors musculars, no és cap lesió.
1: Quin paper juga l'osteopatia en la fase de readaptació després d'una lesió greu? Quina és la seva importància?
2: Bueno, quan hi ha una lesió greu, depèn del tipus de lesió, potser el millor és fer un tractament de fisioteràpia. Depèn de la lesió, però si té un edema ossi, coses que són més complicades, a vegades la magnetoteràpia o depèn lo que digui un fisio, és millor.
1: Parlem una mica de les tècniques. Quines són les més habituals i les que es fan servir més?
2: Bueno, jo tot el que faig servir és manual. Jo no faig servir cap tipus de màquina. Sí que és més dolorós, però no, jo no faig servir màquines.
1: Amb tota aquesta prevenció que estem parlant, suposo que també és important en el futbol base, però hi ha molts equips que no disponen d'un osteòpata dins del seu equip. No sé fins a quin punt és important incorporar aquesta figura.
2: Bueno, aquí entrem en un tema complicat, perquè a Espanya el que em van és la fisioteràpia. Nosaltres estem per sota sempre. Llavors, això és un tema... Clar, això està en judicis, hi ha un munt d'històries que fora d'Espanya l'osteopatia està superimplantada a tot arreu. Hasta quan neixen nadons en cesària, és molt important fer un crani sacral. Però aquí a Espanya això no es fa.
1: I això què es deu?
2: La medicina està perdent de tot això. No, crec que no interessa.
1: I creus que encara hi ha com aquesta... que no es té prou consciència de la importància per part de la ciutadania i si és una mica tabú el tema?
2: Bé, jo crec que sí, la gent no coneix el que és l'osteopatia. Hi ha moltes escoles molt importants aquí a Catalunya, per exemple, jo vaig estudiar Vila Magna a Barcelona, que està lluitant molt per a que treure endavant l'osteopatia, però no interessa.
1: Ja per acabar, parlant-nos de tu una mica de la formació i una mica de la trajectòria.
2: Bueno, jo vaig començar tard, perquè jo abans de tot això tenia una carpinteria, però el 2008 en la crisi vaig haver de tancar. I em vaig reinventar i vaig començar tot això. I vaig fer massatge esportiu, vaig fer massoterapia i spa, vaig fer diferents tipus de tècniques de massatge i tall de columna, massatge esportiu i rolfing, que és un massatge de profund, vaig anar ampliant estudis.
1: Doncs gràcies, Toni.
2: A vosaltres.
0: El Toni ha posat paraules a allò que passa dins els vestidors, però que queda fora dels titulars, com ja hem dit. El que ens ha explicat no és només una qüestió de músculs, ni d'ossos, ni de tècniques. És una qüestió de mirada, de respecte, d'igualtat real. I és dur, molt dur sentir que hi ha jugadores d'èlit que ho han guanyat tot i que, tot i això, encara han de pagar de la seva butxaca per rebre el tractament que necessiten per no jugar amb dolor. Perquè quan una futbolista arriba a la teva consulta, no només hi arriba amb una contractura o una lesió, i arriba amb un missatge no dit pel sistema. Cuida't tu perquè nosaltres encara no ho farem prou. I això, sigui el Barça, sigui el Llevant, el Sabadell o qualsevol equip de primera, no hauria de passar. I el futbol base tampoc. Ja no toca. No en un moment en què el futbol femení ha demostrat tot, amb escreix i sense excuses. Els osteopates com ell feu una feina que no es veu però que es nota. I potser el que toca ara és això, visibilitzar-la, donar-vos espai, escoltar-vos, perquè cuidar el cos d'un esportista no és una despesa, és una inversió, en salut i en justícia. Gràcies des d'aquí per parlar clar i per fer allò que molts no volen fer, posar les mans on els altres posen silencis. Nosaltres seguim i ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Aquestes xifres de visitants contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament. Saurí també comenta que, segons el seu punt de vista, s'hauria d'aplicar un model transitori que comenci per una vinyeta temporal que permeti ingressos pel manteniment de les vies i reforçar el transport públic i, amb el temps, avançar cap a un sistema per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
1: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable, que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa és el que s'ajusta més, no? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
0: Aquesta proposta compta amb el suport de la Cambra de Comerç, que hi veu una solució al manteniment i la gestió de vies, mentre que el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector. Encara parlant de mobilitat, el Servei Català de Trànsit fa aquesta setmana una campanya policial per combatre la velocitat excessiva. Aquesta actuació de vigilància afecta tant l'àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com la zona urbana de municipis i ciutats, on la velocitat excessiva pot tenir conseqüències greus, sobretot per la seguretat de col·lectius més vulnerables, com els vianants i els ciclistes. A la mateixa campanya de controls de velocitat de l'any passat es van posar en una setmana un total de 34.000 denúncies. Això vol dir que es van denunciar de mitjana gairebé 4.800 conductors cada dia. I el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, a nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu es reobriran els 4 espais naturals que es mantenien tancats. No obstant això, fins a 78 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi. En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça, a l'espera de veure com es comporta una tempesta prevista sobre la zona d'aquest migdia. De moment, Protecció Civil de la Generalitat ha limitat l'accés d'excursionistes d'alta muntanya entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs fins a l'incendi de vegetació d'alta muntanya de Sanet, a l'Alta Ribagorça. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha defensat enfortir encara més les fronteres en els punts crítics, tant amb més vigilància com amb l'ús de barreres físiques. Després de la crisi migratòria viscuda a Ceuta, això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

Bon vespre, bona vibra aquí al 107.1 de la freqüència modulada. Des de la ràdio, des de Ràdio Tordera, iniciem l'espai de cada divendres per amenitzar, per alegrar, per posar bona vibra i sobretot per aixecar la freqüència en aquest nou cap de setmana. Què tal? Com ho portes? Com va tot? No et pregunto com va la calor, més que res perquè em serra resposta. Crec que tots anem iguals, eh? Però li posem bon humor. És estiu i acabem d'escoltar les notícies que plourà i això dona, doncs, una miqueta de tranquil·litat, eh? D'harmonia. La pluja sempre és benvinguda perquè l'aigua és vida, igual que és vida la ràdio. És vida la ràdio, és vida la teva companyia, és vida la bona música. De bona música i d'informacions diverses que tenen a veure amb festivitats i amb coses relacionades amb aquest cap de setmana i amb bona vibra, doncs anem a dedicar aquest temps des d'ara mateix i fins al punt de les 11. Una salutació ben cordial de qui ho portarà. El meu nom és Maritrini Hernández. I com fa ja 5 anys i una mica més, anem cap als 6 anys, les bones vibres. Com es diu aquest programa? Bones vibres. Donant inici a un nou cap de setmana.

mare meva, avui és dia 31, 31 del 7 del 2026, 31, 31. Avui és el darrer dia del setè mes de l'any. Vine, vine, que t'explico una cosa que et dona bon rotllo i et donarà bona sort. Resulta que jo, quan he vingut cap aquí, cap a Tordera, perquè jo visc en una altra població, he vist un cotxe que la matrícula, a més, me l'he memoritzat de memòria perquè és molt fàcil, però no et diré les lletres. La matrícula és 7, 7, 7, 7, 4 sets. I les lletres de la matrícula, fantàstic, eh? Fantàstic. Mira, si la persona que du aquest cotxe m'està escoltant, et diré que sí, que ets tu. Doncs mira, la matrícula té les lletres d'una població d'Itàlia. Trenta-un dies d'aquest setè mes del 2026. Com passa el temps, eh? Com passa el temps. Anem camí cap al darrer divendres, no, darrer divendres ja hi som, darrer cap de setmana, sí, sí, del setè mes de l'any, i ahir, què més se t'hauria de dir? Doncs anem de camí, mica en mica, a una nova lluna. En aquests moments ens trobem amb una lluna platòrica, sembla que ja sigui lluna nova, i de fet, estem encara en aquesta lluna nova, perquè és tan, tan potent que encara la seva freqüència, la seva força, la força de la força, és amb nosaltres. La lluna plena que la vam tenir el passat dia 29 de juliol encara és present aquest 31. Amb bona vibra, amb bona harmonia i sobretot amb bona companyia, la teva i la nostra, perquè s'ha de compartir els mèrits, eh? He anat directament al calaix del record i dic, mira, va, vinga, que tinc ganes de música d'aquesta refrescant, amb paraules d'amor, amb paraules positives. I he trobat una cançó, així, he trobat, eh? En 3 segons abans, com aquí qui diu, d'entrar en antena, perquè sempre t'he dit que no em preparo res, i m'ha vingut a la memòria una cosa molt bonica. De fet, sempre ho tinc. Paraules d'amor. I paraules d'amor les poden cantar moltíssimes persones. Suposo que si et parlo de paraules d'amor, pensaràs automàticament en Joan Manel Serrat. Però si jo et dic paraules, mil paraules que parlen d'amor, amb una formació que va iniciar-se cap a finals de la dècada dels 80... i una formació que du el nom d'un riu molt famós dels Estats Units, o d'Amèrica, no fos cas que m'equivoqui. Sí, ho has esbrinat. Ai, mil paraules d'amor. Comencem força, eh?

Et dedico, des de la ràdio mil paraules d'amor. Paraules sinceres. I tu me dediques paraules d'amor? Ai, ai, ai, els Tennessee, sí, senyor. Et deia, és una formació que sortia a finals dels 80 i du el nom d'un riu dels Estats Units.

Ai, ai, ai, això dels petons. Jo intento escoltar la teva veu. Tu parla, que jo t'assento a través del sentiment. De moment, amb la meva veu et dic paraules mil d'amor. Anem al límit. Al límit, al límit. Continuem amb música espanyola. Continuem amb música del record. Continuem amb cançons de fa ja més de 30 dècades. 30 anys, 3 dècades. Si fossin 30 dècades, madre mia... Vinga, que tenim una bona notícia, que estem al límit ja d'aquestes temperatures de calor. Ara ho parlava amb la persona que du els informatius en aquests dies i ho estàvem parlant. Dic, m'has donat una molt bona notícia, m'has donat una bona notícia, que plou, i ha rigut, ha rigut. Aquí a la ràdio tenim molt bon companyerisme i ha vingut a saludar-me doncs, la persona que du els informatius en aquests dies a través de la xarxa Catalunya, també. El límite, la banda, la frontera i la ràdio al teu costat. Bona nit, bon divendres, bones vibres.

Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

I munta-t'ho bé. Nosaltres ens ho muntem la mar de bé a través de la ràdio, de la teva companyia i de cançons com aquesta. Aquesta va ser la cançó de l'estiu de TV3. Sí, sí, sí, la cançó de l'estiu del canal de televisió TV3. Ja han passat uns quants anyets, eh? Si em poso a comptar, és que no sé. Em penso que han passat 33 anys. Es diu aviat, sí, estem al 2026. Vaig 34. Va ser la cançó de l'estiu de l'any 1993 a la cadena de televisió de casa nostra TV3. Ha plogut, mare meva, si ha plogut. I dedueixo que cada estiu hem intentat muntar-ho la mar de bé. Dedueixo que demà tocaran aquesta cançó als Pets, eh? Els Pets és la banda catalana que interpreta aquest tema musical. Més de 40 anys al món de la música, sumen quasi bé 42 anys. I des de l'any passat estan celebrant la seva gira dels 40 anys al món de la música. I aquest 2026 estan fent la segona part. Per celebrar la gira dels 40 anys del món de la música, els Pets van decidir anomenar la gira Cantant les 40. I Cantant les 40 són protagonista també en aquest 2026, com t'ha dit, i s'anomena Cantant les 40, segona part. Demà els tindrem en concert en viu i en directe cap al nord de Catalunya. Amb una població on s'està molt fresquet, eh? A Camprodó, amb els Pets, Cantant les 40, dins el festival Microclima.

0: anxiety, depression, blue hair, tantrums, inability to form coherent speech, difficulty maintaining gainful employment, and verbal diarrhea.
1: Bona vibra, eh? Bona vibra. I el pla d'avui, d'aquesta nit, d'aquesta nit. El pla d'avui, d'aquesta nit, és ser feliç. Somriu, que avui comença el nou cap de setmana. Cal celebrar-ho divendres, el darrer divendres del mes de juliol. I demà dissabte i el proper diumenge serà el primer cap de setmana del mes de les vacances, del mes d'agost.
0: Effects of Trump derangement syndrome may include violent behavior, delusions, nightmares.
1: Anem mica a mica camí de 10:15 del vespre. Res, queden uns segons, ja està, ja som, ja hi som, ja hi som. Ja ens hem plantat a 10:15 de la nit. Ja no sé què dir, vespre, nit, perquè encara veig una miqueta allò llum, però bé, tot i valen aquí. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai... Que li posem bon ritme, eh?

Butter, un dels èxits, un dels nombrosos èxits d'aquesta banda sud-coreana, els BTS. Des d'una cançó de l'any 2022, encara tinc el 1900, em passa moltes vegades, no sé què em passa, tinc el meu 900 i alguna cosa encara en el cap. Doncs ens anem a un altre estil de BTS i d'una cançó de l'any 2022, ara ho he dit bé, amb una de les cançons que formarien part de la història de la trajectòria musical en solitari d'Ana Torroja.

Ai, que bo, ai, que bo, que bo. Vinga, va, que t'ho explico. Estic aquí aixecada, perquè no estic fent ràdio asseguda, perquè avui, doncs mira, em ve de gust fer ràdio de peu. De fet, ho faig moltes vegades, eh? Feia temps que no ho feia. I mentre que escoltava aquesta cançó d'Anna Torroja, anava fent veure que tocava els teclats. Clar, els teclats, què és els teclats? Doncs els teclats, els que tenim per aquí, i la taula de mescles, i les taules que tinc al costat, i feia veure com si fos els germans Cano que anaven tocant els teclats. Te'n recordes, d'aquella època? Anna Torroja era la veu de la formació del trio musical que va triomfar. Va triomfar fins al dia que va dir adeu als Mecano. Els germans Cano van decidir, doncs, no continuar amb la formació Mecano. Anna Torroja va estar un temps sense fer res, i de cop i volta, amb ajuda d'altres artistes, com per exemple Miguel Bosé, es va animar a fer cançons en solitari, i d'un i do quin èxit va obtenir i continua tinguent. I han passat molts anys aquest tema, eh? Des del 2010. Set anyets d'aquest tema musical. Sonrisa. Els que em coneixen una miqueta saben perfectament que l'esmall, el somriure, l'emoji d'esmall, forma part de la meva vida, em penso que des de sempre, eh? Des que sóc preadolescent. Un somriure alegra la vida, un somriure sana, un somriure dona esperances. Si no, intenta, ho posa l'esmoji de l'esmall, del somriure, i ho veuràs. Veuràs quin canvi, veuràs quina transformació. I si no tens cap emoji de l'esmall, ho dibuixes tu, una rodona, dos ulls i un somriure. La llàntia màgica és com es titula la cançó que ve després. Ah, no, aquesta no, que t'has colat. Espera't un segon, després et poso. És que de tant en quan es colen les cançons, diuen vull sortir, dic després. Somriu avui, somriu demà passat, somriu cada dia de la teva vida.

0: Una veu femenina meravellosa que hauríem de posar més vegades, eh? Fa uns mesets em va fer 60 anys. Està fantàstica, meravellosa com a persona, com a essència, com a llum i també com a físic, tot cal dir-ho. Marta Sánchez sempre ha tingut una llum especial. Una llum especial també amb la seva veu, amb les seves paraules, amb la seva manera d'actuar. Una femina amb 60 primaveres i que nosaltres, doncs mira, hem volgut d'alguna manera posar-hi la seva veu, el seu protagonisme, no? El seu protagonisme aquí en el Bones Vibres. Ja l'hem posat moltes vegades, però crec que l'haurien de posar una miqueta més. Pensava en Marta Sánchez i la seva màgia, la seva llum, la seva alegria, la seva força a l'hora de cantar i d'interpretar, el seu romanticisme i la seva tendresa. I he pensat, doncs, en dues cançons. Una, aquesta, magnífica, Colgando en tus manos, al costat del protagonista autèntic o bé del productor i també de l'autor d'aquest tema, en Carlos Bauté. I després he dit que, a veure, una de les cançons romàntica i alhora animades de Marta Sánchez en solitari, quina seria? I he recordat un tema que possiblement no ha tingut molt de ressò, però sí que és una de les cançons més belles de la seva discografia. La primera cançó que hem posat és Làmpara màgica, una cançó romàntica i alhora animada de la cantant espanyola Marta Sánchez. Aquesta cançó ja farà d'aquí no res 30 anys. Es va publicar l'any 1997. Làmpara màgica.
1: Está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos.
0: I després, el 2008, va sortir el tema Colgando en tus manos, una cançó que va dur molta moguda, va tenir molt d'èxit, després no la van voler cantar junts, i després van arreglar el seu conflicte, i a partir de fa uns anyets tornen a cantar-la i han fet aquest remix, Colgando en tus manos. Anem a l'amor sempre amb nosaltres, Love Again, al costat de la femina Dua Lipa. 9 minuts, les 10 de la nit. Terà.

cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Quina cançó més bonica per arribar mica en mica, que queda molt poquet, a les 10, a les 10 de la nit. M'agafo un trosset d'aquesta cançó, eh? Va directe a tu. Va directe a tu. T'espero, la vida i l'esperança. Diu si pot tornar ja cap a casa. M'ho penso, tot s'oblida i fem noves coses, noves aventures i noves experiències. M'encanten. Són els Figa Flowers i en aquesta ocasió amb el tema A la fresca. 10 segons, les 10, les notícies i tornem d'aquí uns minuts. Fins ara.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Els conductors que omplen aquest dilluns el dipòsit a les benzineres d'arreu de Catalunya ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus coincidint amb l'inici del mes d'agost. Ens amplia la informació Marc Fornells de Lleida Televisió.

0: cada vegada més els consums.
1: I també pel que fa a la mobilitat, recordem que a partir d'aquest dilluns i fins al dia 24, el tram de la Ronda de Dalt comprès entre la sortida 5 i 6 tindrà només dos carrils per sentit. Aquesta afectació es deu a les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca, que quedarà parcialment cobert aquest estiu. Abans de l'arribada d'un nou front de tempestes, els bombers han decretat el confinament d'una àrea de 2.460 hectàrees al voltant de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, actiu des de fa 4 dies. El risc al foc canvi de comportament ha motivat aquesta mesura, especialment en una zona molt freqüentada per excursionistes. Les autoritats demanen a les persones que es trobin a la zona que l'abandonin si són a prop dels límits del confinament o que busquin un indret segur. També s'ha restringit l'accés a diverses rutes. No s'ha de continuar des del refugi de Conangles ni superar els estanys de Gemena i Roy o intentar arribar al cim del Basiberri des de la vall de Boí. L'extinció de l'incendi es du a terme principalment a mitjans aeris, ja que el terreny dificulta l'actuació dels equips terrestres. Els esforços se centren en evitar que el foc s'estengui a cap a la vall de Boí, Cavallers, mentre Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'alerta i ha enviat avisos des d'alert per limitar l'accés a la zona afectada. I Comissions Obreres de Catalunya ha demanat a la Generalitat i al Govern espanyol que desenvolupin plans de xoc contra la sinistralitat laboral davant l'augment d'accidents mortals aquest any. En un comunicat aquest dilluns, l'organització també reclama que les empreses integrin de manera efectiva l'avaluació de riscos psicosocials i l'organització del treball mitjançant recursos propis en detriment de l'externalització de la gestió preventiva. En paral·lel, Comissions Obreres exigeix més polítiques de mobilitat segura per part de les administracions i empreses per frenar la sinistralitat que es produeix anant i tornant de la feina. I Plataforma per la Llengua ha presentat al·legacions al projecte de Reial Decret que modifica les condicions del MIR, la residència sanitària especialitzada impulsada pel Ministeri de Sanitat espanyol. Les al·legacions fan extensives aquestes mesures a totes les llengües oficials de l'Estat i a la llengua catalana. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify... Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Amb tu, Maritrini Hernández i bones vibres.

Doncs ja hi som aquí. Amb tu i per tu, la segona hora de Bones Vibres. El Bones Vibres, des de fa ja molt de temps, des de fa més de 5 anys, amb tu i per tu, cada divendres per obrir de forma positiva un nou cap de setmana. Doncs ja hi som aquí, camí cap a les 11, però encara en tenim quasi bé una hora, per a compartir de 10 a 11. Darrer dia del setè mes de l'any, avui 31 de juliol del 2026, també darrer divendres del setè mes de l'any. Avui és el 212è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Tenim encara 153 dies per gaudir tot aquest 2026 i fer molts, molts projectes i moltes coses guais, tocant de peus a terra, eh? Cal somiar a dalt. Sí, cal somiar a dalt i després tornar a baixar a terra. Saps allò que diuen, el que està a dins és igual que el que està fora? Doncs jo dic, el que és a sota és igual que el que està a dalt. Si vols transformar la teva vida, cal que pugis a dalt, a dalt, a dalt, que sumis, que sumis, que sumis molt. I després, baixa, baixa, baixa, i fer-ho bé. I tu diràs, i com es fa bé? Doncs tocant de peus a terra i posar-ho en pràctica.

I nosaltres ho posem en pràctica. Un dia vam somiar que tornaríem aquí a la ràdio, tornaríem a fer Radio Fórmula, faríem un bones vibres i ve tu aquí, que fa 5 anys

i una mica més. Què ho fem? Per això dic, la màgia existeix. I anem a petar-ho, aquest cap de setmana, però de forma conscient, eh? Anem a petar-ho per passar-ho bé. Al costat de la música gaudim de menys estrès i més somriures. Vibrem alt, molt alt. I com et deia a la primera hora, el pla d'avui, el pla de demà i el pla de sempre és ser feliços. M'acompanyes? Ja ho anem a petar junts? All right.

Quan menys hi penso és quan més ho peto. Una frase molt sàvia, eh? I això té una explicació de l'univers i de les energies. Quan deixes la calma, és a dir, quan deixes allò en calma, canvia la vibració i és allò que llavors es fa efectiu. Quan li dones moltes voltes, allò que és un projecte, però quan ja estàs calmat, plim, surt la màgia. Pataro, una de les cançons, un dels temes de la banda Oques Grasses. Ho petaran el dia 5, 7, 9 i 10 d'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, perquè s'acomiaden. Després de 16 anys al món de la música, ens diuen bye bye fins la propera. Nosaltres, de moment, gaudim de la seva música i sempre ho farem esperant a que torni. L'has escoltat? És Rihanna. Rihanna ens diu, ei, que no s'aturi la música. Don't Step Down Music.

0: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna...

Ho demostra dia a dia i encara més amb el seu darrer àlbum, el Confessions 2, que va sortir a la llum per a un messet, eh? I el Confessions 2, Confessions 2, forma part d'alguna manera d'aquesta saga. Aquesta seria la primera part. I d'aquesta primera part, una de les cançons més conegudes al music, és a dir, música. Aquesta cançó es va presentar al món el dia 15 de setembre de l'any 2000. I quasi 26 anys després es va tornar a reinventar i a representar al món un 19 de juliol del 2026, fa no res, fa poquet. I seria a la mitja part de la final de la Copa del Món de la FIFA. Madonna al costat de grans músics i també de grans estrelles del món del futbol, tornaria a triomfar de forma massiva, davant de tot el món, tornant a cantar aquesta cançó icònica, el Music.

Com diuen alguns, i jo també, m'afegeixo, lo bo dura, dura per sempre. I lo bo millora. És l'excel·lència. Madonna i la seva música. Ella a vegades necessita temps per desconnectar i per tornar a connectar. I d'unidó, lo bé que ho ha fet. Les 22:22, continuem aquí, al Bones Vibres. Dos, hora màgica, hora fantàstica. S'obren les portes de l'univers. I xarxes socials. El 22 significa tornar a començar, sense motxilles. I si es repeteix el 2-2, és tornar a començar amb molta il·lusió. I això ho fem, tornem a començar. I et proposo, i si et quedes amb mi? Tornem a començar?

0: Arribem a dos quarts d'onze. Res, queden segons. Amb dues cançons que formen part de la nostra història del pop rock català. Dues cançons amb missatge. Dues cançons amb llum. Dues cançons amb bona vibra. Dues cançons amb coherència. I dues cançons que ens ho fan passar la mar de bé. La primera, si et quedes amb mi, Sopa de Cabra. Ja té un senyeig, eh? Ja té moltes, moltes, moltes dècades. I aquesta, sempre recordant aquest duet, Sau. Des d'aquell àlbum que s'anomenava Quina nit, de l'any 1990. Una cançó estrella et proposa que si et quedes, i si et queda, i si torna, tot serà diferent. Si un dia de tornar a la cançó de Sau recordant belles i meravelloses cançons belles, amb B baixa i amb B alta.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Anem a canviar de ritme, anem a canviar de ritme. Més patxanguero, més patxanguero.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Estava pensant ara amb Letizia Sabater. No sé per què dir patxanguero, Letizia Sabater, bona vibra. Després la poso, a veure si trobo una cançó de Letizia. Fan 50 anys al món de la música, 50. I tornen a fer concerts. I a més, quasi tots els concerts són de Franca. I wanna dance. Da, da, da, da, da. Vaig a buscar la Leti, eh? La Leti, que m'encanta, m'encanta. He anat a concerts d'ella, uau, uau. Però ara me'n vaig amb altres que també tenen una vibra com l'Aleti, com nosaltres. Orquestra Mondragón.

Ai, ai, ai, quines cançons, recordant cançons, cançons així divertides. I wanna dance in love. Javier Gurruchaga i la seva banda, l'Orquestra Mondragón. Jo normalment la tradueixo en català i li poso la R, però bé, orquestra. Orquestra Mondragón, formada l'any 1976. Ha plogut, eh? 50 anys, estan celebrant 50 anys d'espectacle, de música, de disbauxa, de crítica social, perquè aquesta banda es va formar d'una manera molt criticona, socialment parlant. No feien, ho feien i ho fan molt bé, la sàtira. Un humor molt especial, barrejant la música, les històries, la llibertat, el teatre musical i l'alegria. L'alegria sempre Xavier Gurruchaga deia que volia i volien transmetre molta alegria.

Seria el febrer del 2026, si no recordo malament, quan Javier Gurruchaga, a través de les xarxes socials, va dir tornem-hi. Tornem-hi per celebrar els 50 anys d'història, malgrat falten alguns components originals de la banda Orquesta Mondragón. Estic cercant informació i concerts de l'Orquesta Mondragón a través de la seva pàgina web. Sempre s'ha d'anar, si es pot, a la font oficial. I a veure, demà fan concert a Navarra. Demà fan concert a la plaça dels Fueros, a la plaça de los Fueros. I el dia 2 d'agost també estic veient si per casualitat fan concerts per aquí a prop. A veure, l'Orquestra Mondragón actuen el 2 d'agost a Pontevedra, el 7 a Corunya, el 8 a Lugo, el dia 15 a Múrcia i, mira, el 23 d'octubre a Barcelona, a l'Orquestra Mondragón, orquesta, que sempre hi poso la R, actuaran a la Ciutat Comtal de Barcelona a la sala Razmataz. Abans t'he promès que et posaria una cançó de la Leti, perquè no sé per què m'ha vingut així plas a la ment, Letícia Sabater. I saps que quan jo penso algo dic, ho he de fer, ho he de posar. A més, és una dona amb molt bona vibra, molt divertida, que dalt l'escenari ho dona tot. Si tens l'oportunitat d'anar a un dels seus concerts, que sempre són gratuïts, perquè normalment formen part de la festa major de la població on ella va, t'ho recomano, t'ho passaràs pipa. A més, omple sempre els pobles. Fa uns 3 anyets, ara farà 3 anys, va actuar a Blanes i es va omplenar Blanes. És que va col·lapsar Blanes. Va ser un concert molt guapo. I continua fent concerts, cada cap de setmana o cada dia que se la crida, fa concerts i ho penja a les xarxes socials. Però jo et puc parlar des de la meva experiència. M'ho vaig passar pipa, ens ho vam passar pipa. A més, convidava la gent a pujar a l'escenari i vaig tenir la gran oportunitat de pujar a l'escenari i vaig dir, pues voy. Allà estic. Doncs bé, jo anava buscant cançons de la Letícia i, claro, a veure, jo busco títols com els que són d'ella. Buscava cançons originals, Perquè la Letícia, quan està dalt l'escenari, fa versions de cançons molt conegudes. I també posa cançons seves. I, clar, poso Letícia Sabater, cançons. I sé que aquí puc, però, a veure, o te poso la salchipaspa, que ja no sé ni pronunciar-ho, o te poso la cançó que es diu Toma Pepinazo, o Titi Comeme el Toto. A veure com sona aquesta, jo per posar-la. Sí, la cançó es diu Titi Comeme el Toto. Titi Comeme el Toto.

Cómeme el toto, cómeme lo toto. Miau, miau.

0: toto, come me lo to to to. Titi come me il toto, come me lo to to to.
1: La meva cara és un poema, eh? No puc ni vocalitzar perquè estic rient, ho dic en sèrio. Dic que soni la cançó. A veure què passa. Les meves expectatives s'han superat. Dic, no serà possible, sí, sí, i encara més.
0: Titi, cómeme el toto, cómeme lo to, to, to.
1: És Letícia, és Letícia.
2: Miau, miau, miau, miau.
1: Mare meva, menys mal que estem a hores que arribem quasi a hores golfes. Però clar, ara estava pensant, resulta que el dilluns, des de la ràdio, posen aquest programa a la tarda. Si han d'editar-ho que tallen aquest trosset o no, perquè bé, tampoc. A veure, com t'ho diria jo. També té altres cançons, eh, la Leti? També té altres? Espero la seva època més... aquesta és l'època més picarona. No et dic altres títols perquè m'estic quedant bocabadada, però bé, és Leti, i aquesta bona vibra, aquest bon humor ens anima a tots. T'ho dic en sèrio, la Letícia és medicina. Ai, Dios, que em fa mal les galtes de riure perquè m'estava tapant la cara, t'ho juro. Me l'estava tapant. Jo no, deia, he posat això per antena, sí, sí, m'he quedat en panxa. Leti, t'estimem tots. Anem a canviar, perquè si... A veure, com superem això? Com superem això? Perquè si poso la salchipapa ja me quedo corta. És que després d'això ja ens quedem curts. Ens quedem curts. Bé, hi ha una altra cançó que diu Barbacoa al punto G. No m'atreveixo. A veure, sí, vaig a punxar. A veure.
3: ¿Cómo quiere usted su barbacoa? ¿Poco hecha, bien hecha o al punto G? ¡Barbacoa Restaurante!

A veure, doncs canviem d'estil, canviem de ritme, ja que ens ho hem passat bé. Arribem... És que hem escoltat la lletra, eh? Això s'ha d'aturar, això s'ha d'aturar, perquè, clar, el dilluns ho escolten altres tipus d'oients. És música animada, no protesteu, eh? Només sigueu les viejas del visillo ni los viejos del visillo. Quiero bailar. Anem a això, anem a ballar. Ai, Déu meu, quin riure. I la música parla de tot i de tots els idiomes. Tot i que a vegades li hem de posar una mica les tijeres, eh? Les tijeres. Allò de la Inquisició. Se'n recordeu de la Inquisició? Es pronuncia Inquisició, no sé com es deia això. Deien que anaven uns senyors, quan feien obres de teatre i altres coses, i deia, això no, castella, això també castella, això castella, total, castellava tot. Després els artistes feien el que podien quan no estava la Inquisició. No és la Inquisició, eh? Era, es deia una altra paraula, és que jo som molt bèstia a vegades. Però bueno, nosaltres ho hem tingut que tallar perquè també hem de reconèixer que l'audiència del dilluns doncs es quedaria bocabadada com m'he quedat jo quan he posat el primer tema i quan he posat aquest ja he dit paro el potenciòmetre. Ja no me surt ni la paraula, dic plas, tallo la cançó. Més cançons, m'he quedat sense paraules la Leti pot amb mi, pot amb tothom, eh? És que m'ha deixat per quedar-me jo aturada. És que m'he aturat. Me fan mal encara les galtes de somriure que tenia. Deia, com ho faig això, jo ara? Com ho faig?

Llum de lluna, de fet tenim la llum de lluna a sobre nostra i és meravellosa la lluna, la lluna, la lluna, la lluna, que bonica que és la lluna en totes les seves fases. I sembla que en aquests moments estigui plena. Plena va ser el passat dia 29. Sol d'estiu és el que tenim aquests dies. Anava a dir aquest divendres. Sí, tenim sol d'estiu divendres, dissabte, diumenge, i a gaudir de l'estiu. 31 de juliol, camí cap a l'1 d'agost, que si tothom farà vacances, o molta gent, que les gaudiu. 31 d'agost. 31 d'agost, no, de juliol. Jo estava pensant en el 31 d'agost, aquestes persones, després de fer un mes o 15 o 20 dies de vacances, diu, ui, tornem al setembre, però anem a pensar en estiu. 31 de juliol, avui és un dia important, avui és el Dia Mundial dels Guardes Forestals i és el dia de l'administrador dels sistemes informàtics. Els guardes forestals, homenatge a tots vosaltres. Sou els que protegiu de forma efectiva i com podeu amb els mitjans que us donen i també amb les lleis que hi ha actualment. Avui, m'enric perquè n'hi ha unes lleis, de veritat. Un altre dia en parlarem, el no poder recollir la brossa, és a dir, no poder recollir pinyes seques del bosc. Aquesta és una normativa, eh? O no poder fer altres coses, després hi ha incendis. Però bé, aquest és un altre tema que en parlaríem en un altre moment i ara estem en bones vibres. Protegim el nostre bosc, que és la nostra vida, són els nostres pulmons. Dia Mundial dels Guardes Forestals, homenatge, com deia, a qui ens protegeix, a qui protegeix els nostres, els vostres espais naturals i de fauna. Anem a gaudir de l'estiu i del sol i de les nits.

0: per tornar-te a patejanar. Ui, ui, ui, que m'ha sonat la meva pell. Rum! Però la cançó és preciosa, eh? Sol d'estiu. Els dos agafats a la mà un altre cop a vora mar. El que donaríem alguns de nosaltres per tornar a estar amb les persones que hem estimat moltíssim. Aquí no té a veure l'amor romàntic. Pot ser amor d'amistat, amor de família, amor de pares i fills, mares i filles. Amor de persones que estimem, que sempre hem estat, sempre gaudint d'aquest amor. I a vegades, per coses de la vida, ens distanciem o es distancien. Recordant sempre èpoques boniques a vora de mar, agafant de la mà a la persona que estimes. Hoy el cielo está gris y la lluvia al caer. Amb aquesta cançó tan bonica que prometo que la tornaré a posar divendres vinent, una cançó de l'any 1984 de la banda Trigo Limpio. Us parlaré més sobre aquest grup perquè, de veritat, val la pena conèixer una miqueta més i recordar història musical que ha tingut gran èxit entre nosaltres. 30 segons, les 11. Salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom, Maritrini Hernández. Com cada divendres, ha estat un plaer enorme estar novament amb tu i per tu. Sigues feliç, sigues feliça. Ves en compte amb el cotxe. Punyeta, que arribaràs igual encara que corris i no corris. Arribaràs igual, no corris, no corris. Distància. Molta precaució, passa-t'ho bé i ala, a peu. Ens veiem divendres vinent. Ciao, ciao. 107.1 FM.
1: Hola a tothom, som la Carla i la Tanit.
2: Avui és divendres 31 de juliol del 2026. A Tordera fa una temperatura de 31 graus.
1: Comencem l'informatiu de Ràdio Tordera. Us explicarem les notícies més importants del nostre poble d'una manera molt clara.
2: Primer, us direm els titulars. Després, us explicarem cada notícia amb detall. I al final, farem un resum breu. Primer titular. L'aigua de Tordera està molt millor i l'Ajuntament diu que no serà més cara pels veïns.
1: Segon titular. Música i sardanes a la plaça de l'Església per a les nits de divendres i dissabte.
2: Tercer titular. Comencen les festes del barri de Goroparc amb jocs, aigua i sopar.
1: Quart titular. Arriba la festa major de Gelpí amb moltes activitats per a joves i famílies.
2: Cinquè titular. L'espectacle musical In the Heights arriba al Teatre Claver aquest cap de setmana.

Hola amics de la sèrie Se m'ha escapat el lloro. Avui us convidem a venir amb nosaltres fins a Montserrat. I com sempre hi haurà

la Filo, que és la Nuri Pujol, el Genaro, que és en Joan Madrid, el Lloro Quico, que és la Nuri Pujol, i el narrador, sabeu vostè, Salvador Romans. Bé, començaríem dient que els preparatius estan a la cuina de la casa i l'escena comença amb maletes per terra, entrepans, de truita i la Filo intentant tancar la motxilla, però, de tota manera, el que crec és que avui hem de començar així.

0: diem, doncs, que avui aquest tema va pel Genaro i la Filó pels anys que estan visquent junts.
1: Genaro, has agafat les espelmes? Que fa 30 anys que li devíem aquesta visita a la Moreneta i no vull pujar-hi amb les mans buides.
0: En Genaro, entrant amb un paraigua i una i un mapa gegant...
2: Filó, que anem a Montserrat. No fer el camí de Santiago. I el Quico ja té el seu alpiste de viatge.
3: Genaro Mandrós! Genaro Mandrós!
2: Calla, bitxo! Filó, t'has fixat que el lloro té més ganes de gresca que nosaltres?
1: Normal. El dia de la nostra boda ens vam quedar a casa per la teva grip. Ara, 30 anys després, complirem la promesa. Però corre, que el cotxe no s'engega sol.
0: La Filó intenta tancar una maleta enorme mentre el Genaro busca les claus del cotxe.
1: Genaro, si no t'afanyes, arribarem a Montserrat, que la Moreneta ja se n'haurà anat a dormir. Que no saps que la muntanya el sol marxa d'hora.
2: Ja la tinc. Estaven a sota els coixins. Però, Filó, dona, si només hi anem a passar el dia, per què carai has agafat el ventall de la teva mare? Tres jerseis de llana? I aquest paraigua de pastor?
1: Perquè a Montserrat, si no plou, bufa. I si no bufa, refresca. I jo no vull que la meva promesa no s'acabi amb una pulmonia com el dia del nostre casament.
3: Genaro, calçasses! Posa-te l'ofanda! Calçasses!
2: Escolta tu, bitxo de ploma verda, un respecte al cap de família. Que si no, et deixo aquí, eh? Així em sobra lloc per a la coca de 8 lliures.
1: Deixa estar l'animal, que té raó. Has apuntat les herbes de Sant Benet que ens va demanar la veïna?
2: Les herbes, el mató, la bota de vi i la guia espiritual. Ho tinc tot.
3: I la dentadura? La dentadura, got?
1: Genaro, que t'has deixat la dentadura al bany? Vols anar a veure la verge de qualsevol manera? Corre!
0: Bé, és tot un viatge molt especial i ja estan a Montserrat, en el monestir.
2: Mira quines roques, Filó! Semblen dits mirant el cel!
1: No miris les roques, mira el mapa, que ens hem passat el tiquet del parc.
3: Molta, molta la vista, molta la vista!
1: Ai, Genaro, quina emoció. Anem a veure la verge. Però posa-li la manteta a la gàbia del lloro, que aquí dalt fa un rúfol que espanta.
2: Filó, que he perdut la cartera.
1: Com?
3: La Moreneta! La té la Moreneta! La té la Moreneta!
2: No, que la portava el lloro sota l'ala. Aquest ocell es portarà pel camí de l'amargura.
0: El Genaro, ja davant del monestir, porta la gàbia del lloro tapada amb un drap amb flors.
2: Ah, caram, amb les escales, Filó. Estic per demanar-li a la verge que em canviï els genolls per uns de nous, en comptes de demanar-li que ens toqui la loteria.
1: No siguis pagà, Genaro. Primer la devoció i després l'artrosi. Mira, ja som a la cua per la imatge. Posa't dret i no et toquis el nas, que hi ha molts turistes.
3: Quina cosa de dir-hi! Look at me! Look at me!
1: Deixa't estar de mirem, mirem. I calla, Quico, que pensaran que som de fira.
0: El Genaro mirant els preus d'una botiga de record.
2: Escolta, Filó, 12 euros per un pot de mel? Això no és mel? Això deu ser líquid beneït del papa de Roma?
1: No et queixis, que és producte de la terra. Ai, mira, ja ens toca entrar. Genaro, treu-te la gorra. Escolta, ja ens arriba el so del...

0: Escolti, senyora, que aquí estem 30 anys tard, però amb el mateix amor i amb una mica de panxa.
1: Amén, Jesús! Doneu-nos la grossa!
2: La Filó donant un cop a la gàbia.
3: Quico, que estem en lloc sagrat.
0: Deixa el Filó. Si la verge té sentit de l'humor, ens perdonarà el lloro i els 30 anys de retard. Ai, quina il·lusió m'ha fet veure la nostra negra més universal.
2: Ai, de retorn a casa, tornen carregats de bosses de regal. Mató, coques de Montserrat i herbes de Sant Benet.
3: Ja està, Genaro. Promesa completa. Quina pau que es respira després d'haver tocat la bola a la verge.
0: I quina gana que tinc. M'he comprat 3 coques de quilo. Una per cada 10 anys d'espera.
3: Mira el Quico. Sembla que ell també s'hagi convertit.
0: Sí, però ara que hem complert la promesa de la boda, quina és la següent?
3: Ai, un creuer per les illes gregues.
1: Pobre Genaro. Pobre Genaro.
2: A l'arribada de la porta de casa apareixen carregats de paquets la Filó amb una medalla gegant al coll i el Genaro amb una bossa de mató que degota.
3: Ai, Genaro, quina pau que sento. Sembla que m'hagi tret 20 anys de sobre. Em sento com si tornéssim del viatge de nuvis que no vam fer.
0: Doncs jo em sento com si m'haguessin passat els escolans de Montserrat per sobre, fent una cursa. Però valia la pena, Filó, realment valia la pena.
1: Volem coca! Volem coca!
3: I ara, per celebrar que hem complert la promesa, farem un sopar de gala. Pa amb tomàquet, pernil del bo i el mató que has comprat.
0: Escolta, Filó, crec que el mató s'ha desfet una mica amb la calor del cotxe. O potser és que el Quico n'ha tastat una mica pel camí.
1: Boníssim! Visca la verge!
3: Estem tots bojos en aquesta casa. Però saps què, Genaro? Que l'any que ve hi tornarem. Però aquesta vegada sense el lloro.
0: I sense les maletes de l'Everest.
1: Promeses, promeses. El Genaro mana poc. La Filó, molt.
2: Tots riuen mentre entren a casa i es tanca la porta amb un bona nit i fins demà. Fins demà, fins demà, fins demà, fins demà. Fins demà. Fins demà.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Sense 107.1 FM.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa, a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: Set punt u FM.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble aprova per unanimitat la nova ordenança i l'establiment del servei de residus pas previ clau per al nou contracte. La nova normativa substitueix i actualitza textos anteriors. Escoltem el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
2: Des de la Regidoria de Medi Ambient considerem bàsica aquesta ordenança. Ens hauria agradat molt poder-la portar a aprovació molt abans. Creiem que és realista amb la situació actual i la situació futura. Vàlida també en el seu apartat de deixeria per a la futura deixeria que està en fase d'aprovació del projecte.
1: Hem sortit al carrer per saber l'opinió dels veïns sobre la nova llei que vol prohibir fumar a les terrasses i platges. El Consell de Ministres aprova el projecte de llei antitabac que prohibirà fumar en certs espais públics. Escoltem un dels tordarencs i tordarenques.
3: I és el mateix, és dir, deixa, viu i deixa viure, no? Hauríem de ser una mica més empàtics amb la gent que tenim al voltant, sí, sí.
1: Èxit rotund de In the Heights al Teatre Clavé de la mà de Pere Cot i Seta Dansa, un musical que sorprèn per la posada en escena plena de ritme i un decorat molt treballat. Així agraïen públicament a la gent que participava i que

0: 18 dies de gran ambient a la pista que culminen amb el títol La Roja Mecànica en la categoria sènior. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
1: De moment arrenquem aquesta primera setmana sencera del mes d'agost amb una situació meteorològica força tranquil·la. Avui s'espera que domini el sol tant aquest matí com aquesta tarda, fins a mitja tarda. Després veurem com s'incrementa la nuvolositat, ja que hi haurà tempestes que afectaran l'interior, les comarques de la Catalunya central, fins i tot cap a la serralada prelitoral, però en canvi aquí a la costa ja arribaran molt debilitades. Arribaran en forma de núvols, sense descartar alguna goteta puntual, sempre poca cosa. Vents fluixos, situació marítima tranquil·la i temperatures que baixen una mica però que continuaran realment molt altes. De cara a demà s'espera que tinguem un temps amb alguns núvols encara de matinada, primeres hores del matí, sense descartar algun petit ruixat a la zona de la serralada litoral al Maresme Nord, i tot això amb unes temperatures que demà baixaran una mica.
0: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: El Muntatu Bé, descobrint què hi ha darrere dels treballs de recerca dels joves de Tordera. Quins temes han tractat? Com els han treballat? I si finalment ha sortit com ells s'esperaven? Tot això ho coneixerem, així com la seva personalitat, el Muntatu Bé d'aquesta temporada. No t'ho perdis. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda. I escolta-ho també a la web de Ràdio Tordera i a les nostres xarxes socials.

0: Dilluns, 6 a 7 de la tarda, és l'hora de muntar-s'ho bé a l'estiu i de muntar-s'ho bé amb treballs de recerca. I ara començarem. Volem conèixer un altre treball de recerca i aquí estem preparades. La Claudi Carta al control, la Sola. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda, Clàudia. I la Dolors Pinatelli, aquí fent l'entrevista, avui a la Carla Masferrer, que ja és coneguda d'aquí a Ràdio Tordera. Carla, els matins et sentim amb l'informatiu. I bé, estàs per aquí a la ràdio i avui estàs d'entrevistada, més que d'entrevistada, com per, al revés, no? Que ens faràs... ens aportaràs tots els coneixements que hi ha en el teu treball de recerca. El treball de recerca que tu vas fer es diu La importància del color en el cinema, eh?
2: Sí.
0: Per què vas triar aquest tema?
2: Doncs perquè a mi des de petita em va interessar molt doncs, tot el tema de cinema, de com el cine o les sèries et poden transportar en un món i sentir-te tu un més doncs, de la història, sentir el que senten els personatges com si fos a la teva pell, i això m'interessava molt. I doncs volia investigar doncs, com el color podia ajudar a que tinguessis doncs, aquestes sensacions, perquè vaig veure que era una eina doncs, que enriquia molt doncs, a totes les produccions audiovisuals i que moltes vegades doncs, la gent no ho apreciava i volia... doncs, fer que la gent s'adonés compte de que era una eina molt important.
0: O sigui, que tu al cinema et sedueix, no?
2: Sí, exacte.
0: Sí, i entres molt, no?, en la història, com una mica posar-te a la pell dels personatges, tot això a tu et fa sentir bé.
2: Sí, sí.
0: I des de petita, sí. Dius?
2: Sí, des de ben petita, jo sempre enganxada a la tele...
0: A les històries.
2: Sí, sempre explicant històries i formant part dins de les històries que mirava.
0: I ets bona coneixedora del cinema?
2: Pues no sabria dir-te, perquè les típiques pel·lícules així clàssiques que en teoria t'has de veure, jo doncs moltes no me les he vist.
0: No?
2: No, o sigui, he tirat més cap a cine espanyol, sèries espanyoles...
0: Ah, sí?
2: Sí, però no sé per què. O sigui, ho tinc pendent de mirar els grans clàssics i tot això.
0: Sí.
2: Però sí.
0: Més aviat, i ara últimament més sèries que pel·lícules.
2: Sí, perquè al final és ara el que s'està produint més, una pila de sèries doncs, gràcies a plataformes com Netflix, Prime Video, i al final ara s'estan fent més sèries que no pas pel·lícules.
0: Uh-huh. I això t'ha anat, t'ha anat seduint, t'agradava molt i vas decidir que el treball de recerca...

0: referia sobre aquest tema, no?
1: Sí, exacte.
0: Però concretament la importància del color. Quan mirem pel·lícules, els que no som experts, potser no sabem apreciar bé el que ens aporta, el que ens diu, el que ens transmet el color, no?
1: Exacte, perquè al final, o sigui, els espectadors que tampoc han estudiat res d'audiovisuals o tampoc els apassiona tant, veuen una pel·lícula o alguna cosa, alguna imatge, i es queden igual, pensen, vale, m'explica tal cosa o surt aquesta cosa, però en canvi la gent que sabem sobre el tema o n'hem estudiat o ens interessa, veiem que no només allò és una imatge o que no només s'han utilitzat aquell color perquè sí, tot està planificat i encara que sembli que una pel·lícula és agafar una càmera, explicar una història i ja està, hi ha una pila de coses al darrere, una pila doncs, de feines com direcció de fotografia, direcció d'art, que en conjunt de tot això poden aconseguir que la gent es pugui submergir en la història, sentir-se identificats i entendre-la.
0: O sigui, crear totes aquestes sensacions que potser no en som conscients, no? I a través del color s'aconsegueix crear tot aquest ambient,
1: sí,
0: no?
1: Sense donar-nos compte, uns simples colors ens poden recordar a una sensació, un sentiment en concret, o a una època de l'any, a una època de la teva vida, i sense donar-te'n compte, tu al veure allò t'està recordant aquell sentiment, aquella sensació.
0: Diríem que seria una manera de comunicar a través del color.
1: Exacte, o sigui, no només es comunica a través del guió dels diàlegs, sinó que la màgia del cine és que només una imatge et pot dir moltes coses sense que hi hagi un diàleg. Mm-hmm. Un color, algun objecte que apareixi, tot això et pot arribar a comunicar una pila de coses.
0: Mm-hmm. Doncs bé, ara ens ho aniràs explicant, Carla, perquè molta gent, jo mateixa, no hi havia donat mai, no havia parat mai a pensar, no?, amb els colors del cinema, tot i que sí que és veritat que n'hi ha que veus com que les pel·lícules amb colors així com més pastels són més relaxants, que les de molta acció, moltes llums i coses i colors vius potser t'exciten, això sí, però bé, anirem veient com s'utilitza el color en el cinema. Vas començar explicant la psicologia del color. Cada color ens aporta un estat d'ànima, ens aporta una manera de captar?
1: Sí, però és subjectiu. O sigui, jo vaig investigar sobre el tema i vaig veure que havien publicat un llibre de la psicologia del color d'una psicòloga que es diu Eva Heller, i el vaig estar llegint i explicava doncs, que cada color, tu sense donar-te compte, et crea una sensació en concret o un sentiment o inclús èpoques de l'any, però que també depèn de la cultura. O sigui, per exemple, la gent asiàtica associen el color blanc a la mort, quan sí? Nosaltres la mort, doncs, per exemple, és el negre. Llavors, és tot això. En el llibre s'explicava doncs, que el verd, per exemple, era el color de la calma, de l'esperança, i tu sense donar-te en compte si hi ha un to verd en una escena o una imatge, tu sense voler doncs, et dona aquesta sensació sense tu donar-te en compte. O sigui, aquesta és la...
0: Sí, sí. No, sense ser-ne conscient, et transmet això, no? Ara dius que depèn de les cultures?
1: Sí.
0: Hi ha moltes pel·lícules orientals, hi ha moltes pel·lícules coreanes o japoneses. Els directors d'allà potser utilitzen de manera diferent, no? Si els colors amb ells els diuen altres coses, potser utilitzen de manera diferent els colors en el cinema.
1: Sí, el seu públic saben que és exclusivament asiàtic o del seu país, llavors sí que ho utilitzen, però si són ja produccions que estan destinades a que ho vegi gent doncs, d'Europa o d'altres continents, ja són més els típics colors que tothom ho associen en aquells sentiments.
0: Més amb la cultura occidental, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí.
0: Sí. A veure, tenim aquí a la Clàudia, que també és una experta en el tema, Clàudia. Què opines tu de tot això?
2: Opino molt com la Carla, o sigui... els colors depenen del lloc on siguis, però si hi ha produccions que són perquè es vegi arreu del món, no només en una zona específica, sí que s'utilitzen colors que estiguin més, doncs, que tothom conegui.
0: Més global, no?
2: Més global, sí.
0: Sí, sí, sí, que puguin arribar a tothom i no sigui només per un públic determinat.
2: Exacte.
0: Molt bé, doncs seguim amb la psicologia del color, segons aquest estudi. Què n'explicava més aquesta senyora, la Eva Heller?
1: Pues bàsicament això, o sigui, anava per capítols, doncs, blanc, taronja, i et deia, doncs, quins sentiments li transmetia majoritàriament a la gent, perquè havia fet una enquesta a gent de diferent sexe, diferent edat, perquè depenent de l'edat també et podia crear diferents sensacions, i això aquesta dona, doncs, ho va estar estudiant, i també això depèn de la cultura. I, però clar, és un tema molt subjectiu perquè també depèn del context. O sigui, si tu associes, jo què sé, el color taronja a la mort d'un familiar teu, pues, clar, llavors canvia el que...
0: Això és personal, no?
1: Exacte.
0: Perquè el taronja més aviat dona energia, dona... O sigui,
1: per no, això dic que sí. Si tu, per coses teves personals, per això dic que depèn del context i de la teva vida personal, pot ser que aquell color per tu signifiqui una altra cosa. Per això dic que és un tema difícil, perquè és molt subjectiu, perquè depenent de la vida també de cada persona.
0: Clar, clar. La lectura que en fem cada un, com també amb altres coses de la vida, esclar, sí. Pot ser que no sigui la que sigui més general i tu l'associes a alguna cosa que t'ha passat o el que et pot suggerir aquest color, no? Mm. Bé, doncs ara que sabem que es pot jugar amb psicològicament amb els colors, no?, per transmetre, no?, ens pots explicar també una mica la història del color en el cinema? Primer les pel·lícules eren en blanc i negre, al començament del segle XX, totes en blanc i negre.
1: Sí, primer en blanc i negre, després van utilitzar diferents tècniques, com per exemple pintaven sobre els fotogrames, que això era bastant curiós, no m'imaginava.
0: Sí.
1: I després ja van passar cap a tècniques, doncs, molt millors, no pas pintar, com per exemple el Technicolor, que ja va revolucionar bastant la indústria, que es va utilitzar en pel·lícules com Lo que el viento se llevó o El mago de Oz.
0: Van ser de les primeres que es van fer amb color, no?
1: Sí, com amb Technicolor, que era l'ús del color com més, més professional, no era pintar sobre el fotograma. Allò va ser el que va revolucionar.
0: Sí, sí, sí. No sé si és en paral·lel o va ser més tard, que també passàvem les fotografies. Les fotografies dels primers anys del segle XX eren totes en blanc i negre. El color no va sortir fins a mitjans del segle XX, em penso. No sé si això anava també massa, més o menys lligat, no?
1: Sí.
0: El que sortís del color al cinema amb el color a les fotografies.
1: Sí, sí, clar, anava lligat. Sí.
0: Anava lligat, sí, sí. Perquè les tècniques són semblants?
1: Sí, són pràcticament les mateixes. Sí,
0: les
1: sí.
0: Mateixes. Sí. També en fotografies hi havia hagut aquestes coses de colorejar-les, no? Que veies allò, una senyora que li posaven unes galtones vermelles,
1: sí, sí.
0: I uns llavis i tot això, que era com molt fals, no?
1: Sí, per això ja van passar cap a tècniques més professionals.
0: Més professionals. Ens parles d'algunes tècniques, no? Com, per exemple, l'estergit. L'estergit què seria?
1: Bueno, ara mateix no me'n recordo, però utilitzaven... eren tècniques que no... O sigui, que no quedaven gaire bé la pel·lícula.
0: Ah, ja.
1: O sigui, eren molt primitives, en el sentit que eren com això, les que pintaven sobre els fotogrames.
0: Molt falses.
1: Exacte. Per això ja directament va passar a Technicolor, que va ser el que va revolucionar les altres tècniques. Doncs les pel·lícules no quedaven gaire realistes, la veritat.
0: Ja, ja, ja.
1: I després ja amb el Technicolor... doncs la gran pel·lícula que es va fer en Technicolor va ser la del Mago de Oz, que va ser la primera pel·lícula que va utilitzar el color com a eina narrativa. Els altres era com un complement, com un més a més, com per fer-ho més estètic, bonic, sí, sí. Més realista. I el Mago de Oz va ser el que va revolucionar la indústria del cine, perquè va utilitzar el color per diferenciar els dos mons de la protagonista. Quan ensenyen, doncs, el món real de la nena, de la protagonista, sí. Eren colors molt freds, crec recordar, i després, quan era el món dels somnis, el món d'Oz, utilitzaven colors molt vius.
0: Molt vius.
1: Llavors això ho van utilitzar per diferenciar els diferents mons, i encara aquesta tècnica s'utilitza a dia d'avui. O sigui, aquella pel·lícula va revolucionar bastant la indústria.
0: Sí, clar. Va ser com... va marcar un punt d'inflexió, no?
1: Sí.
0: Però a partir d'aquí, és clar, aquí dius ja feien com dos tipus de colors, depèn del moment en què se situaven, però a partir d'aquí suposo que s'ha com millorat moltíssim des de llavors les tècniques. Han evolucionat, no, les tècniques, sí, per poder donar color a les pel·lícules?
1: Des de llavors, des d'aquella pel·lícula, es van adonar compte que podien utilitzar el color doncs, com una eina bastant potent en la gent. I això, durant els anys van anar veient diferents tècniques, com per exemple la tècnica del clarobscur, que utilitzaven també la llum, doncs, per crear diferents contrastos entre l'ombra i la zona il·luminada, doncs, per crear doncs, misteri, tensió. Això, per exemple, s'utilitzava el Padrino per fer així com més misteri.
0: Sí, sí, sí.
1: Van anar evolucionant a diferents tècniques durant els diferents anys. Mm-hmm.
0: En el cinema hi ha diferents, esclar, aspectes molt diferents, no? Des de, vaja, els actors, els guions, el decorat, el que sigui, no? El paisatge. Però hi ha un altre tema molt important, que és la fotografia. I el director de fotografia té un paper que pot donar una qualitat, o al revés, no? O desmereixer una pel·lícula. Què és i què fa el director de fotografia?
1: Sí, doncs el director de fotografia és un dels rols més importants a una producció, que moltes vegades no es té en compte, que també va ser per el motiu pel que vaig fer aquest tema, per donar-li doncs, més mèrit al treball del director de fotografia, perquè és el que intenta que les imatges tinguin significat. O sigui, sense tenir en compte els diàlegs o el guió, fan que el que vol transmetre el director es vegi en la imatge, utilitzant la llum, els colors, o sigui, creant la gamma cromàtica, la paleta de colors, utilitzant doncs, la simetria, on posaran cada objecte o com serà la composició de la imatge. Llavors, clar, moltes vegades no es té en compte aquest rol quan és dels més importants, perquè si no hi ha o una bona il·luminació o un bon enquadre, pots fer que la pel·lícula no es transmeti de la mateixa forma que volia el director. Mm-hmm. Llavors,
0: o sigui que té un paper molt important la direcció de fotografia en una pel·lícula. Dius que els enquadres i tot això, però també que com posen els objectes i tot això també seria una decisió que pren el director de fotografia.
1: Sí, perquè, per exemple, l'espectador moltes vegades no s'ha donat compte d'aquestes coses.
0: No.
1: Però, per exemple, si el director de fotografia vol que tu sentis la mirada a un objecte en concret, mm-hmm, et posaré l'exemple de la pel·lícula del Resplendor, la típica, sí, escena on surt la nena en una bici, no, era un nen en una bici, es troba dos noies allà dretes. Mm-hmm. Pues, el que fa doncs, el director de fotografia conjuntament amb el director és que l'espectador posi una mirada en un lloc en concret. O sigui, si vol que es centri en aquelles dues nenes, pues farà que la composició de la imatge sigui d'una manera perquè tu centris la vista en aquell objecte o en aquelles persones.
0: Bé, o sigui que a part de destacar allà on vols que mirem, ha de conèixer també una mica de psicologia, no? De com atreure.
1: Clar, bueno, també per exemple la psicologia del color, o sigui, ha d'estar sempre pensant de quina manera pot fer que l'espectador es submergeixi més en la història i es centri i li doni importància a les coses que li vol donar importància.
0: El vol destacar, no?
1: O sigui, si vols destacar un objecte concret, potser li posaràs un to de color, com per exemple el vermell, perquè tu t'hi fixis. Al final aquesta és la seva funció, que tu et submergeixis en la història i puguis saber de què està explicant, què és el que està explicant aquella imatge, uh-huh, a través d'aquestes tècniques.
0: Doncs bé, Clàudia, tu t'hi fixes en tot això?
2: Bueno, ara que estic estudiant audiovisuals, sí que m'hi fixo una mica més. Sí. I tot el que ha dit la Carla és així.
0: És així. Raó. Abans també era això, que badaves, però miraves i ja estàs sense veure res més al darrere.
2: Clar.
0: I ara també ara estàs captant
2: tota la feina que hi ha darrere, perquè la fas tu, composes,
0: sí,
2: la imatge, els colors, l'enquadre,
0: sí.
2: Veus tot ara.
0: Bé, ja m'hi fixaré més, també, doncs. La il·luminació també és molt important, no?
1: Sí, la il·luminació també se n'encarrega el director de fotografia, també conjuntament amb el director. Clar, la il·luminació és això, són coses que l'espectador potser es pensa que no són gaire importants i després quan veus la diferència entre l'escena sense aquella il·luminació o amb aquella il·luminació, veus que a tu et transmet coses completament oposades o no transmet el que pretenia el director. O sigui, si tu fas una escena amb il·luminació així com molt baixa, potser doncs, fas que sigui un ambient més íntim, així fas, jo què sé, si vols ensenyar dues persones que estan parlant sobre un tema doncs, delicat o així, que la il·luminació sigui baixa per crear així com més intimitat entre les dues persones, i després si canvies aquesta escena i li poses una que estigui ben il·luminada, per exemple, sense ombres ni res, l'espectador dirà, a mi aquesta escena no m'està causant la intimitat que volia el director. Llavors són aspectes que moltes vegades la gent no té en compte i després, a l'adonar-se en compte, que és el bueno, que pretenia amb aquest treball, que la gent s'adonés compte de que aquestes coses que semblen molt simples realment són molt importants perquè tu sentis el que vol el director que sentis en aquella pel·lícula.
0: Bé, doncs estem aprenent molt aquí, eh? Haurem de mirar sèries i pel·lícules ara des d'un altre punt de vista. Quan hi ha festivals, en els Gaudí, en els Goya, en els Oscars, veiem que hi ha els premis al millor director de fotografia i allò que penses, bueno, sí, ara ja li donem un altre valor, no? De dir, ah, sí, mira, doncs aquest senyor sap fer fotografies, però no li donem la importància de que potser t'està girant o t'està, és qui t'està enfocant tota la pel·lícula o que te l'està presentant perquè t'agradi o perquè et fa creir sensacions. Hi ha directors destacats que han tingut molts premis. En podries anomenar alguns?
1: Per exemple, Roger Deakins, que és el del Renacido, el director de fotografia del Renacido.
0: Ai, aquella, quina munió fa aquesta pel·lícula.
1: Clar, ara amb aquest treball el que pretenia és que després si veus, per exemple, els Goya i premien millor fotografia, no pensis, bueno, l'única persona important en una producció és el director, que ara diguis, vale, el de fotografia no està tirant fotos, està fent que tu puguis
0: una mica estar dins la història. Mira fotografia, vale, però no clar, li donem el valor que realment té. No?
1: Exacte.
0: Ens parles que també hi ha una paleta de colors en el cinema, però és la paleta de colors normal, no?
1: O sigui, clar, els directors de fotografia fan com una planificació del que volen fer. O sigui, els donen el guió i després el que han de fer és, amb el guió, pensar com ho transmitiran amb les imatges. I depenent de l'escena, doncs diuen, vale, quins colors poden aparèixer en aquella escena perquè tu puguis sentir tal cosa. Sí. Doncs llavors trien la paleta de colors, quins colors volen que surti. Pues, si vols que sigui doncs, un sentiment com desolador, trist o així com de baix ànim, doncs diràs, vale, doncs colors grisos,
0: apagats,
1: blaus foscos, doncs aquesta és la paleta de colors. I van trien així depenent de el que volen que sentis en aquelles escenes. Per això la paleta de colors és molt important també. No només és l'estètica dels colors i que quedi bé, sinó hi ha una gran planificació darrere i pensant en la psicologia del color, el que li pot transmetre a l'espectador en tot moment.
0: Quina feinada, no?, a l'hora de fer una pel·lícula.
1: Sí, per això. És que darrere una pel·lícula hi ha molts de mesos, molts anys d'antelació, una pila de feina.
0: A mi em passa que quan has acabat la pel·lícula i et surten els crèdits, dius, però tota aquesta gent què ha fet? Perquè hi ha una llista de gent que ha estat treballant amb aquella pel·lícula. Sempre pensava, però com pot ser que hi hagi tota aquesta gent fent la pel·lícula? Però ja ho vaig entenent. No?
1: Clar, has de comptar, vale, director, auxiliar de director, després director de foto, auxiliar de director de foto, i al final vas multiplicant la gent i dius, bueno, que hi ha una gentada treballant,
0: sí,
1: hi ha molta
0: sí.
1: feina en una,
0: esclar,
1: una producció.
0: I bé, amb totes les pel·lícules i sèries, però sobretot les que són molt destacades, les que han estat premiades i tot, doncs, esclar, tots els que han col·laborat a fer aquesta pel·lícula, tots els que han participat i han treballat, doncs suposo que són professionals molt destacats, no?
1: Sí, clar, a les grans produccions hi ha una pila de gent treballant, o sigui, amb una producció normal d'aquí, doncs compta i el doble de gent, i tot sempre gent molt destacada i amb una gran filmografia al darrere, perquè clar, a les grans produccions hi ha molts de diners i poden invertir en que cada rol sigui gent molt destacada i molt bona perquè puguin fer bé la seva feina, o sigui, direcció d'art, direcció de foto, guió, doncs que tota aquesta gent, al final és un conjunt que quan el conjunt tots ho saben fer molt bé la seva feina, al final el resultat és una pel·lícula que tu, doncs, dius, que bé, saps? Que bé està feta.
0: Sí, sí, sí, que bé, però quanta gent i quanta feina i quanta... quan treball, no? Perquè ja, jo sortir...
1: Molts de mesos de treball, molta planificació, és això, no només és agafar una càmera i començar a gravar. Has de pensar una pila de coses i quan ho penses dius, quanta feinada darrere.
0: Sí, sí, sí. De fet, és un art, el cinema, sí. No? És un art. T'agrada molt el cinema, ho estem captant? Has estat mai amb una filmació...
1: No, no he tingut la sort.
0: No has tingut la sort.
1: Estic estudiant comunicació de visual, he fet lo típic de càmera que t'ensenyen com va i tal, però encara no he tingut l'oportunitat d'anar a un rodatge.
0: Encara no.
1: Bé, lo més a prop que he estat ha sigut a anar a l'Alfombra Roja de los Goya i ja està.
0: No, ja has estat?
1: Sí, vaig tenir la sort de guanyar un sorteig i vaig poder anar allà.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I així has vist de la vora, què tal?
1: A veure, veus els actors i els productors i tal,
0: actors, no?
1: Desfilant i ja està, però bueno, per fer alguna cosa i estar a prop del cine, sí, clar, veus a tota la gent que veus a través de la pantalla en allà,
0: sí.
1: I impressiona una mica veure de cop tota la gent que has vist a les pel·lis que estan nominades de cop passar per allà.
0: I ara també pensava, esclar, estem parlant de cinema, amb totes aquestes tècniques, molt diferent del teatre, no? O bueno, no tant? La il·luminació... Bueno, els colors no crec, però la il·luminació, això també és important en el teatre, no?
1: Sí, clar. Sí, és molt semblant, l'únic que, clar, en el cine doncs, ho has de gravar, òbviament, però el teatre, si tots aquests rols també estan, la majoria, la il·luminació és molt important, clar.
0: Sí?
1: I també igual amb els colors, si tu vols destacar algun objecte o una persona, o fer que un personatge... transmet el seu estat d'ànim, tu el pots vestir amb certs colors, perquè en transmeti, per exemple.
0: Sí, o sigui, també no, els criteris no són tan diferents.
1: No, o sigui, tema color, psicologia del color, tu pots aplicar igual tant al teatre com en el cine, on tu vulguis.
0: Clar, sí.
1: Per això.
0: I la il·luminació també, el mateix.
1: Sí, la il·luminació igual. O sigui, tu pots fer clar obscurs en el teatre també, tant com en el cine, o sigui, són, estan bastant relacionats.
0: I ara també pensava, a veure si tu havies estat en un rodatge que hi ha hagut aquesta bogeria ara a Girona, justament, eh?
1: Ah, d'Enredados, sí.
0: Amb la Rapunzel, és?
1: Rapunzel.
0: Rapunzel, això. Sí, sí, també hi ha hagut com una mena de... Perquè han demanat molts figurants i s'hi havia comptat una pila
1: molta
0: de gent.
1: Sí.
0: Però també ha de ser curiós, no?
1: Sí, bueno, perquè veus com ho estan gravant i al final... imagina't que tu vols dedicar-te doncs, anar al cine i dius, vale, encara no puc anar a un rodatge, sí, el més a prop que pots estar d'un rodatge, tu et pots apuntar de ser d'extra i mirar com ho estan fent, o sigui,
0: sí,
1: és bastant...
0: Sí, esclar, vull dir que ha de ser... T'hauria agradat, Clàudia?
2: Sí, però...
0: Tampoc molt.
2: No cal. No cal,
0: no? No cal. Ja veurem la pel·lícula.
1: Però jo tinc un amic que està allà de ballarí i tinc una enveja d'ell. Està ja fent de ballarina a la pel·lícula i és com, clar, no pot tirar fotos, però si fos bon dia diria, grava, tira fotos, vull veure com ho estan fent.
0: Clar, està dintre, no?
1: Sí,
0: això ha de ser molt, molt, molt interessant.
1: Molt clar, sí.
0: Sí.
1: Molta sort.
0: També va passar, ara és aquesta pel·lícula, però també hi va haver un molt moviment amb Joc de Trons, també a Girona.
1: Sí, es va gravar a la catedral, sí.
0: Sí, sí. I també hi va haver, esclar, tot un... canvi perquè havien com d'adaptar-ho de que la gent no circulés, que tot semblés de l'edat mitjana.
1: La gent té curiositat i van tots en massa allà per veure com ho estan fent i com ho estan ambientant.
0: Clar. Bé, doncs seguim i ara estaria bé analitzar algunes pel·lícules des d'aquest criteri dels colors i de la il·luminació. En vas fer una repassada d'unes quantes famoses. La primera que tens és l'Oppenheimer.
1: Sí.
0: Com són els colors d'aquesta pel·lícula? Com està il·luminada?
1: Sí. Jo vaig seleccionar 5 pel·lícules guanyadores d'Òscar de direcció de fotografia.
0: Aquestes totes són
1: totes van guanyar guanyadores d'Òscar. Mm. I això les vaig seleccionar i les vaig estar analitzant. Llavors, Oppenheimer... Clar, totes aquestes estan molt treballades, vull dir.
0: Sí?
1: Oppenheimer utilitza el color pues, per mostrar l'evolució del protagonista, que és Oppenheimer. O sigui, per exemple, Hi ha parts de la pel·lícula que estan en blanc i negre, que és durant el judici de després de les bombes de Hiroshima i Nagasaki, pues, aquelles escenes són en blanc i negre. És per diferenciar les escenes doncs, del passat amb les del present. Les que són en blanc i negre, pues, per fer l'ambient més seriós, més distant, perquè clar, és un judici al final, i per això van utilitzar el blanc i negre. Després, van utilitzar el color per mostrar doncs, l'evolució del protagonista. A la seva infància utilitzaven molt el color marró, que a la psicologia del color és el color del passat.
0: Sí.
1: Llavors utilitzaven colors marrons, així càlids...
0: En deien color sèpia, pot ser? No.
1: No. Bueno, jo tinc apuntat marrons.
0: Ja marrons. És que a vegades el deien no? És el color sèpia, crec que ets doncs marrons...
1: Potser sí, no, no ho sé. Jo abans. Dic sempre colors bàsics.
0: Sí, sí, sí.
1: Vale, això, i van utilitzar aquests colors pues, la nostàlgia del passat, quan era un nen petit, utilitzant aquests colors. Llavors, hi ha un canvi a la paleta de colors, quan ell està de científic fent doncs, la bomba, creant-la i tal, utilitzen colors molt, molt intensos, com per exemple el taronja, el vermell, que això ja hi ha bastant de canvi amb el... amb els colors anteriors,
0: marmets,
1: perquè
0: sí.
1: Clar, els altres són així com molt càlids, molt com del passat, i de cop venen colors molt intensos, per dir, cuidado que hi ha perill amb sí. Això que està fent. I després, quan ja ha passat lo de la bomba, el canvi de color doncs, és directament cap a una paleta de colors molt fosca, molt, amb blaus molt, molt foscos, així com per representar la culpabilitat del protagonista i el canvi de l'evolució del protagonista, que ha passat d'estar eufòric amb la creació de la bomba amb colors molt intensos, sí. A de cop veure que...
0: Els resultats.
1: El resultat, no? La culpabilitat del que ha fet utilitzant després doncs, colors molt foscos perquè tu sentis doncs, el que
0: el
1: sent ell...
0: El seu estat d'ànim.
1: Sí, l'evolució emocional del protagonista. I en tot això utilitzen aquests colors.
0: O sigui que està molt ben trobat, no? Tots aquests canvis de colors,
1: sí.
0: Depèn del moment, de l'etapa, de si és present, de si és passat.
1: Exacte, per mostrar tota
0: l'evolució. A través del color.
1: Per això, tu sense donar-te compte, el color t'està parant i està fent que tu t'ubiquis. Si està parlant sobre el judici, si és la infància o si és després de la bomba amb els colors, ho interpretes i veus a quina època de la seva vida és, sense tu donar-te en compte.
0: Sí,
1: per
0: sí,
1: això
0: sí,
1: dic
0: sí.
1: Que té molta màgia perquè tu...
0: Vas situant.
1: Exacte. Sense donar-te compte, ho has associat i tu ja saps que allò o és el judici o és durant, quan durant estava fent
0: previ,
1: la bomba.
0: O...
1: Exacte.
0: L'has vist, Oppenheimer, no?
1: Sí, clar, per fer aquests anàlisis vaig haver de reveure moltes escenes.
0: Moltes vegades.
1: Sí.
0: I anar descobrint coses possiblement cada vegada que la veies, o no?
1: Sí, clar, perquè la primera vegada que ho mires, vulguis o no, estàs pendent per la trama. I després cada vegada que ho tornes a mirar t'adones comptes de coses que no t'havies donat compte al principi. I per això està molt bé tornar a mirar pel·lícules perquè t'adones compte de les coses que s'han passat per alt i que eren... elements o colors o sensacions que fessin que tu poguessis entendre el que estava transmetent aquella imatge. Et quedes com, ostres, com no m'havia donat compte.
0: I vas descobrint valors i riquesa, no?
1: Exacte, de totes les tècniques.
0: Des d'una altra òptica, des de voler aprofundir més en tot això, de poder captar...
1: Des d'una altra perspectiva,
0: esclar.
1: Des de com està fet.
0: Una altra pel·lícula que analitzes és el 1917.
1: Sí, aquesta pel·lícula, jo la vaig disfrutar molt, la vaig mirar una pila de vegades. Les altres que vaig analitzar no em van agradar tant, he de dir, però aquesta estava molt bé i molt ben treballat perquè tot està gravat en un pla seqüència que és que no es noten els talls. O sigui, tu és com si formessis part de la història, com si fos un videojoc.
0: Com si estessis allà. No?
1: Sí, exacte. Tu veus el protagonista i el vas seguint amb la mirada. Llavors, és... o sigui, és increïble perquè tu sents que estàs dins de la història. I llavors aquí hi ha un treball darrere impressionant. I aquí hem d'utilitzar llum natural tota l'estona per tu sentir que allò és la realitat. O sigui, tu realment et sents que estàs allà dins. I llavors, els colors que hem d'utilitzar són molt curiosos perquè al principi veus que... Perquè està ambientat en la Primera Guerra Mundial.
0: Sí.
1: I són uns soldats. I al principi
0: I fa,
1: veus...
0: I fa angúnia.
1: Clar, al principi tu veus que estan estirats en un prat, així verd, colors intensos, i de cop veus que es van adentrant a les trinxeres i de cop passen uns colors...
0: marronosos.
1: Marrons, sí. Gris, tota l'estona el cel gris, i tu sense adonar-te en compte estàs sentint que estàs com a la Primera Guerra Mundial.
0: Sí, sí, que estàs allà dintre
1: gairebé,
0: no?
1: Amb una sensació de tensió i d'estat d'ànim baix tota l'estona, com intentar mostrar la duresa de la guerra i el desgast emocional tota l'estona d'aquells colors. I després, cada vegada que el protagonista es veu que hi ha un prat verd o que hi ha una mica de natura en tota aquella destrucció, doncs tu inconscientment amb aquests colors també dius, bueno, una mica d'esperança, no? Perquè sí, utilitzava el verd...
0: Un punt d'esperança que vagi sortint de tant en tant, no?
1: El verd, que és el color de l'esperança, la psicologia del color, doncs tu, sense donar-te en compte, doncs directament ho associes. I després, el que més em agrada d'aquesta pel·lícula és que al final, quan el protagonista aconsegueix la missió que l'havien encarregat, de com apareix el sol per primera vegada? Per primera vegada els colors són càlids, que llavors fa que tu estiguis com en calma. I llavors dius, ostres, sense donar-me en compte, he passat d'aquell desgast emocional del principi, dins les trinxeres, i ara de cop, amb només utilitzant colors grocs i verds, sento que tinc la mateixa calma que té el protagonista.
0: Sí.
1: Per això.
0: Molt bé. Tu l'has vist, Clàudia, el 1917 o no? És que venen ganes de veure-la, eh?
2: Sí, venen ganes de veure-la.
0: Que ara tan ben explicada, penso, ja l'he vist, però esclar, no em recordo ben bé. Total. I ara penses, poder estaria bé analitzar tot això.
2: Sí. Aquesta no l'he vist, la que has dit abans, sí, però aquesta i la miraré. La
0: miraràs, a veure què hi saps veure i si realment penses que es mereixia aquest Òscar, també, el director de fotografia. Anem a una altra, aquesta potser sí que l'hem vist més, perquè és com més festiva. Bueno, totes les devem haver vist, però aquesta que és el La La Land, no?
1: Sí. La La Land, a mi, sincerament, no em va agradar gens analitzar aquesta pel·li, però...
0: No
1: em va agradar.
0: No em va agradar.
1: Però l'havia d'analitzar perquè té molt colors, hi ha molta cosa a dir, i és la típica que tothom coneix, així que...
0: Aquesta va guanyar l'Òscar també, no? A la millor, em penso?
1: A millor pel·lícula, dius.
0: A millor pel·lícula, diria.
1: Diria que sí, però jo ara no me'n recordo, però aquesta pel·lícula té molts de premis. Està molt nominada.
0: Molts premis. Però també el de fotografia. I què hi veus aquí? Se'l mereix?
1: Totalment, perquè aquests colors, tota l'estona molt presents, tant en la vestimenta, per mostrar la personalitat de cada personatge, com per mostrar l'evolució de la relació entre els dos protagonistes. Que d'això no t'adones compte fins que ho hagis vist dues vegades o així.
0: Ah, però tu inconscientment...
1: Per exemple, el color violeta l'utilitzen per mostrar l'evolució de la relació entre els dos protagonistes.
0: Sí.
1: Cada vegada que estan bé... Ells dos s'utilitza color violeta, però en canvi, quan tenen discussions, ja no apareix el color, i després, al final, quan es torna a retrobar, torna a aparèixer el color. I tu, sense donar-te en compte, associes el color a que estan bé ells dos com a parella. O, per exemple, el que més m'agrada d'aquesta pel·lícula és que utilitzen el color de la vestimenta per mostrar com és cada personatge. O sigui, la protagonista, la Mia, utilitzen colors molt vius per vestir-la, com vestits grocs, i per mostrar doncs, que ella té moltes ganes de viure, té una pila de somnis,
0: molta energia.
1: Exacte. I després en Sebastian, que és l'altre protagonista, utilitza colors molt foscos per vestir perquè està frustrat per no aconseguir els seus objectius, i tu vas veient això i tu, sense donar-te en compte, associes doncs, aquests sentiments o aquesta manera de ser gràcies a la vestimenta, al color de la vestimenta.
0: Sí. O sigui, també està tot molt, molt ben trobat, no?
1: Sí.
0: I a part de la vestimenta d'ells i d'aquest violeta, hi ha altres coses a destacar en el color d'aquesta pel·lícula?
1: Per exemple, el color verd. Mm-hmm. O sigui, cada vegada que la Mia porta un vestit de color verd, ella sent incomoditat.
0: Ah.
1: O sigui, ho sent tant com quan està amb el seu nòvio en una cita i ho deixen, tant després, quan té una discussió amb en Sebastian, porta un vestit de color verd. I també l'escena està tota amb un to així verd, no només el vestit.
0: Sí.
1: I llavors, això tu ho associes, o sigui, els colors a La La Land tota l'estona són presents per dir alguna cosa. No estan per coincidència, sinó tota l'estona per mostrar alguna cosa o dir alguna cosa sense necessitat de diàleg.
0: Que no hi són perquè sí, vaja.
1: Exacte, tot
0: està molt pensat.
1: Molt planificat, sí.
0: Una altra pel·lícula, El Renacido.
1: El Renacido, tota l'estona els colors és per tu sentir-te que estàs en allà. O sigui,
0: fa molta angúnia, aquesta pel·lícula.
1: Fa molta angúnia. Sí. Utilitza llum natural tota l'estona per sentir que tu ets un mes en allà. Tu també estàs patint el fred
0: fora,
1: i tot, exacte.
0: Sí.
1: I tota l'estona, doncs això, colors grisos, blanc, blaus foscos, per tota l'estona tu sentir que també estàs sentint fred.
0: Fred. I no sé si ara em ve la imatge, tampoc recordo ben bé la pel·lícula, però és com amb molta llum, no? Hi ha molta claror?
1: La majoria d'escenes sí, sí, perquè la llum és natural i és tota l'estona la llum de calçol que també va directament a la neu, i llavors tot és com molt així, molt il·luminat, però també s'utilitzen molt les sombres quan és de nit, amb el foc i tot això, però molt poques vegades, sí, perquè utilitza llum natural. I, o per exemple aquí, clar, tota l'estona el color és per tu, que sentir-te allà dins i també que sents el fred, però també quan el protagonista té records del passat amb la seva dona, utilitza el color gris i negre, clar, fosc, com del passat, perquè sí, sí, tu al veure aquella escena directament penses, vale, és una escena del passat, no és actual. Clar que canvia molt amb les escenes del fred, allò, perquè és totalment, totalment fosc i molts de grisos.
0: Sí, sí, sí. I per últim, analitzes la vida de Pi.
1: Sí, la vida de Pi...
0: És el noi que va a la barca, no?
1: Sí, és un...
0: Hi ha un tigre...
1: Sí, que naufraga i es queda en un bot salvavides amb un tigre. Sí. Bastant curiós. Aquí, per exemple, abans, quan està tinguent el naufragi, utilitza colors això, molt foscos, molt, que tota l'estona sents caos, perill, i, però en canvi, abans del naufragi, que és la vida amb la família, tota l'estona són colors molt vius, com que unió amb la família, i després ja, un cop ja hi ha el naufragi i es queda atrapat amb el bot salvavides,
0: sí.
1: Això m'ho vaig fixar jo més tard, que ni m'haig d'anar a compte. El bot salvavides, la meitat, la primera meitat on està en Pi, que és el protagonista, és de color... blanc. I l'altra meitat, que és on està el tigre, la barca és de color taronja.
0: Ai, no m'hi havia fixat.
1: Per diferenciar, doncs, això, el perill...
0: Els dos espais.
1: Exacte, els dos espais, que jo no em vaig adonar compte que la barca estava partida per meitat amb diferents colors. Vaig adonar compte després. Mm-hmm. Sí.
0: I aquesta, esclar, també va tenir premi. De fet, està gairebé tota l'estona a l'aire lliure, no sembla que hi hagin de donar molts matisos, no?, d'il·luminació i de color.
1: Aquí crec que van utilitzar tant llum natural com llum artificial.
0: Sí.
1: És una pel·li molt potent visualment, o sigui, és tota l'estona molt ben feta i escenaris que dius, ostres, vaya paisatges, o sigui, és tot visualment molt, molt èpic.
0: Sí. Bé, doncs, un tip de veure pel·lícules,
1: sí,
0: i diverses vegades per anar descobrint i poder explicar tot això que ens acabes de dir. Molt interessant, Clàudia. Ai, perdona,
1: Carla,
0: la Clàudia, sí, i la Carla. A totes dues. Molt interessant, però el treball l'ha fet la Carla. I llavors també vas fer enquestes. Què preguntaves a les enquestes?
1: Sí, les enquestes, perquè clar, per pràctica havia de fer bastant, perquè al ser una cosa tan subjectiva i és una cosa que ha de ser molt pràctica, amb la teoria no em deien com les respostes de si això era cert o no. Llavors, a part d'analitzar les pel·lícules, havia de fer una enquesta a gent de diferents edats en què posava imatges d'escenes de pel·lícules.
0: Sí.
1: I posava, doncs, què transmet aquesta imatge? Doncs, melanconia, tristesa, i havien de dir, doncs, què els transmetia aquella imatge, i vaig posar escenes en concret que el color ressaltava bastant per veure si seguia la psicologia del color de Bacheller o no. Vaig tenir respostes de tot tipus, perquè, òbviament, és molt subjectiu o depenent de l'experiència de cadascú, però, en general, la gent es va tirar majoritàriament cap a la mateixa resposta.
0: Sí?
1: O sigui, realment, sí, realment la psicologia del color sí que existeix, perquè la majoria de gent associa aquell color a aquell sentiment. Però hi havia vegades que, clar, que depenent del context, el color transmetia el contrari, però la majoria de gent li transmetia la mateixa emoció perquè posaven la mateixa opció.
0: És clar. Sí, sí, sí. Et va respondre molta gent, o vas fer arribar a molta gent aquesta enquesta?
1: Sí, clar, vaig intentar que fos gent de totes les edats, perquè, clar, depenent, o sigui, no li pot transmetre potser el mateix un nen de 3 anys que a una senyora de 70 anys, clar.
0: Has de tenir
1: llavors vaig intentar, doncs, que fos gent de diferents edats, molt diversa, I sí, ara mateix no me'n recordo quanta gent ho va respondre. Tampoc tanta, però la gent era bastant diferent, o sigui, de diferents sectors, de diferents tipus de gent, llavors ja em va servir.
0: Sí.
1: Però en general vaig veure que sí, que la majoria de gent responia la mateixa resposta, o sigui, sí. La veritat és que sí que segueix una psicologia, el color.
0: Que transmetia el que, exacte, en teoria
1: havia de transmetre.
0: Havies pensat, el que havia de transmetre. També vas fer entrevistes, no?
1: Sí, vaig tenir la sort d'entrevistar a 3 directors de fotografia, perquè clar, aquesta gent és difícil de contactar i difícil de trobar directors de fotografia perquè és un sector que tampoc està... O sigui, no està gaire valorat, vull dir, moltes vegades tu no saps el nom del director de fotografia de tal sèrie o de tal...
0: No, no.
1: Tampoc hi ha el contacte i dius, vale, jo ara com contactaré aquest senyor que surt aquí, saps?
0: Sí, i com te'n vas sortir?
1: Doncs al principi vaig fer una entrevista al fill de la meva tutora del TDR, que vaig tenir la sort que era director de fotografia, per casualitat, o sigui la tutora que jo tenia al TDR, el seu fill era director de fotografia.
0: Ah, sí?
1: Sí, i llavors jo vaig poder fer una entrevista a ell.
0: Ah, que bé.
1: Que em va dir una pila de coses, o sigui, estic molt contenta d'aquella entrevista. I després vaig fer 2 entrevistes a un director de fotografia que havia estat a diferents sèries de televisió d'Antena 3 i aquestes, i després a una directora, perquè tots són homes, i volia que fos també una dona. I vaig trobar una directora de fotografia que havia participat en pel·lícules que havien guanyat Premis Gaudí i Premis Goya. No sé com vaig fer per contactar-la, però mira, va respondre.
0: Ni ho saps, però va sortir, no?
1: Sí, va sortir. I doncs em van explicar una mica, doncs, això, què és ser director de fotografia i tota la feina que hi ha dins del sector.
0: Et van explicar bastant, no? Van aportar molt també, tots 3.
1: Sí, era el que ja sabia, el que ja havia investigat, que bàsicament doncs, que treballen conjuntament amb el director, amb els guionistes, i que això que és una feina que realment hi ha molt de pensament darrere, que no és només... Això, un
0: vinga,
1: color
0: va,
1: i ja està, obre
0: filmem
1: il·luminació.
0: Filmem o fem fotos, sinó que és tot una altra cosa, no?
1: I això, li vaig preguntar coses com quin és el teu paper com a director de fotografia i coses així, i em van explicar doncs, això, que era una feina doncs, que costava bastant, però que era molt enriquidora i el resultat igual. Però que tots tenien por doncs, de, al final que el resultat no fos el que ells volien.
0: Yeah.
1: O sigui, imagina que tu vols que transmeti innocència, una escena en concret i a la gent li transmet una altra cosa. Clar, si et passa això és bastant complicat de pair.
0: És clar, sí.
1: Però em van explicar que no, que majoritàriament
0: no passa
1: i ho aconseguien, però que s'ha de tenir molt en compte els espectadors i que costa bastant.
0: Bé, doncs vas tenir molta feina, fer aquest treball.
1: Sí, sí.
0: El vas presentar a un concurs, eh?
1: Sí, vaig presentar-lo a un concurs de treballs de recerca de la Universitat Internacional de Catalunya.
0: Sí.
1: I vaig tenir la sort que vaig passar doncs, la primera fase i vaig passar a finals. Vaig ser finalista i vaig haver de presentar-ho allà a la universitat, amb tots els nervis perquè m'escoltaven els professors.
0: Ah, vas haver de fer com una altra exposició.
1: Exacte, no només l'exposició que havia de fer a la meva escola, sinó fer-ho també ja a una universitat. Clar, jo pensava que ja m'ho havia tret de sobre i de cop em diuen, no, has d'anar a una universitat, fer-ho davant de no sé quanta gent de públic i profes de la mateixa uni.
0: I estaves molt nerviosa.
1: Home, sí, clar, perquè la gent que està escoltant normalment és gent ja que és experta i sap sobre el tema i te pregunten coses sobre el treball.
0: Clar.
1: I clar, molts de nervis perquè jo ja era, o sigui, no era a una classe en el teu institut amb la teva gent, era ja gent que no coneixes, gent professional i amb molts de nervis darrere.
0: Clar, clar. Et van preguntar coses que més o menys tu dominaves o...
1: Sí, vaig tenir la sort que m'han fet preguntes que ja sabia,
0: sí.
1: No van ser gaire xungues.
0: Te'n va sortir bé.
1: Em va sortir bé i això ja em van felicitar, que estava molt bé el treball i molt ben treballat, sí.
0: Suposem que em vas tenir molt bona nota, no?
1: Sí, vaig trobar un 10, sí.
0: Per això.
1: Sí, com que vaig...
0: Reconegut
1: ja, exacte,
0: i... Sí. I, d'altra banda, molt ben fet i... Però amb un tema una mica... diferent, no? És un tema que no és massa habitual pensar en aquest tipus de treball.
1: Sí, clar, és un tema bastant difícil pel tema que és bastant subjectiu, perquè clar, sobre emocions, i això pot canviar depenent de la persona, i bueno, però clar, jo tenia clar que volia fer-ho del cine i no volia que fos un tema molt comú, i vaig trobar aquest tema i vaig dir, pues mira, cap endavant, i em va agradar molt fer-ho, i vaig aconseguir, doncs, a l'hora de presentar-ho tant al meu institut com davant dels profes com a la universitat, de que s'adonessin compte de que la feina de director de fotografia és més important del que pensaven.
0: Bé, doncs ara, a més, tot això, Benzinzo, t'ho fem explicar aquí també, perquè sí, també tothom, l'audiència de Ràdio Tordera i jo mateixa, doncs aprenguem a valorar feines que potser fins ara no havíem parat a pensar que hi havia tot això. Més aviat és això que dius, el que et deia, que la gent veiem els crèdits al final i dius, home, tota aquesta gent que ha fet, i dius director de fotografia, ah, vale. Però, també avui nosaltres hem après molt amb el teu treball i amb tot això que ens has explicat. Finalment vas treure unes conclusions que potser eren les ja esperades.
1: Sí, eren les esperades, però a conclusions vas posar que sí que seguir la psicologia del color en part sí i en part no. Ah. Perquè vaig voler ser totalment sincera i posar totes les opcions sobre la taula. O sigui, sí que és veritat que la majoria sí que segueixen la psicologia del color, però hi ha algunes que no segueixen aquesta teoria al peu de la lletra. O sigui, que un color en concret que potser simbolitza melanconia o passat, potser en aquella pel·lícula posada en aquell context vol significar una altra cosa. Llavors jo vaig dir, no segueix la psicologia del color d'Eva Heller, el llibre en si, sí, hi ha algunes pel·lícules que no segueixen la teoria, però la psicologia del color sí que és important a les pel·lícules i sí que fa que els espectadors sentin alguna emoció en concret, això sí.
0: Sí? O sigui, sí, no era tan concloent, no? T'ho plegat, ho vas deixar així amb dubtes.
1: Sí, sí, vaig dir en part sí i en part no. Però sí, sí, l'important és que sí, que els colors sí que són importants i això sí que era cert.
0: Això sí, o sigui que... bé, vas fer tot el teu estudi i sí, ho vas deixar així com una mica obert, no?
1: Sí,
0: sí, sí, sí, clar. Vas aprendre molt fent aquest treball?
1: Sí, perquè, bueno, clar, jo tenia clar que volia estudiar comunicació audiovisual i no, o sigui, sabia sobre alguns temes però tampoc havia aprofundit cap, i direcció de fotografia justament era un rol que jo no tenia ni idea de lo que feia. Jo també pensava que era fer fotos i ja sí, està. I clar, al fer això vaig aprendre doncs molt que era ser director de fotografia i sobretot analitzar pel·lícules i ara adonar-me en compte més a l'hora de mirar pel·lícules o produccions audiovisuals, doncs tota la feina que hi ha darrere i tot el que han hagut de pensar aquestes persones per fer-ho d'aquella manera en concret o perquè està utilitzat aquest color o aquell objecte o perquè hi ha aquesta composició en l'escena. Clar, tot això m'ha servit per, al final, ho utilitzaré en el meu futur i a la carrera també.
0: Per mirar-ho tot d'una altra manera i per vés a saber si en algun moment ho podràs aplicar.
1: Exacte.
0: En la teva vida professional, no?
1: Sí.
0: A veure, la persona que et va guiar, la teva tutora, et va ajudar molt?
1: Sí, o sigui, vaig tenir molta sort perquè, bueno, es diu Eulàlia Chalabarder i és una dona que sap de tots els temes, o sigui, té molta cultura. I clar, el seu fill també, el seu director de fotografia, sabia bastant del tema i em va ajudar molt i em va donar l'oportunitat de fer una entrevista al seu fill, cosa que vaig agrair molt perquè no troba cap director al principi. I sí, em va guiar molt en com fer el treball i com aplicar-ho, no? Com què fer de part pràctica, perquè tampoc sabia ben bé què fer.
0: És clar, i va orientar molt bé.
1: Sí, gràcies a ella, o sigui, vaig acabar fent un treball que no va acabar sent subjectiu, sinó va acabar sent objectiu i no sobre la meva experiència o el que jo crec.
0: Ja, ja, ja. Saps? Molt bé. Ben analitzat tot, no?
1: Sí.
0: Ara, per acabar, ens parles de la portada. És molt bonic la portada que hi has posat.
1: Sí, a la portada surt... La nena de la llista de Schindler que surt amb l'abric vermell,
0: sí?
1: I surten doncs diferents fotografies d'escenes de pel·lícules mítiques com Titanic, Pirates del Caribe, El Renacido, i bueno, aquesta portada me la va fer el meu germà perquè jo no tenia temps de fer-la perquè estava molt estressada fent el treball
0: i vas demanar auxili.
1: Sí, em va dir, jo faig la portada, i me la va fer i bastant ben feta, he de dir,
0: molt
1: a mi em va
0: feta.
1: Agradar molt quan ho vaig veure.
0: Sí.
1: I perquè clar, vaig dir, el ser audiovisual, el ser cine i color ha de ser una portada maca, clar. I sí, sí, me la va fer i molt bé, molt bon resultat, crec jo.
0: I tant, i tant. Bon resultat, bon treball, bona nota i gràcies per portar-lo aquí i per adornar-nos a conèixer tota aquesta feinada i tots aquests coneixements, que sempre és bo, no?, d'aprendre coses, avui n'hem après. Doncs gràcies, Carla, però... Podràs tornar la setmana que ve i seguim parlant?
1: Home, clar, sí, sí.
0: Sí? Molt bé. Sí. Doncs fins la setmana que ve. Gràcies, Clàudia. I tornem a trobar-nos dilluns que ve. Adeu-siau.
3: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
6: No! Primer has de fer la digestió!
5: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
8: 107.1 FM.
9: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia. Comencem l'informatiu de Ràdio Tordera d'avui dilluns 3 d'agost del 2026. Comencem les notícies del dia. Tordera aprova per unanimitat la nova ordenança i l'establiment del servei de residus, pas servir clau per al nou contracte. La nova normativa substitueix i actualitza textos anteriors. Ho explica Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
2: Des de la regidoria de Medi Ambient considerem bàsica aquesta ordenança. Ens hauria agradat molt poder-la portar a aprovació molt abans. Creiem que és realista amb la situació actual i la situació futura, vàlida també en el seu apartat de deixeria per a la futura deixeria que està en fase d'aprovació del projecte.
1: Tordera opina sobre la nova llei que vol prohibir fumar a les terrasses i platges. El Consell de Ministres aprova el projecte de llei antitabac que prohibirà fumar en certs espais públics. Escoltem el que opinen alguns veïns.
3: Sí, és el mateix, és dir, deixa, viu i deixa viure, no? Hauríem de ser una mica més empàtics amb la gent que tenim al voltant, sí, sí.
1: Èxit rotund de Interhates, el tretre clave de la mà de l'ACR Peracot i set de dansa. El musical sorprèn amb una posada en escena plena de ritme i un decorat molt treballat. Escoltem a Carla Barceló, actriu i membre de l'entitat.
4: En primer lloc, moltíssimes gràcies a tots els actors i ballarines que estan aquí al damunt, que han compaginat la seva vida laboral, familiar i personal, perquè això surti així de bé.
1: La Fundació La Caixa impulsa la transformació de la terrassa de l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes a un espai terapèutic i de convivència. El donatiu ha permès convertir un espai en desús en una terrassa segura, accessible i equipada per al descans, la convivència i la rehabilitació de pacients i residents. Avui arrenca una nova edició del torneig de bitlles a la fresca. Fins a 48 equips competiran des d'aquesta nit fins a divendres en un dels esdeveniments esportius i socials més esperats de l'estiu. Finalitza la

0: que domina el sol tant aquest matí com aquesta tarda, fins a mitja tarda. Després veurem com s'incrementa la nuvolositat, ja que hi haurà tempestes que afectaran l'interior, les comarques de la Catalunya central, fins i tot cap a la serralada prelitoral, però en canvi aquí a la costa ja arribaran molt debilitades. Arribaran en forma de núvols, sense descartar alguna goteta puntual, sempre poca cosa. Vents fluixos, situació marítima tranquil·la i temperatures que baixaran una mica però que continuaran realment molt altes. De cara a demà s'espera que tinguem un temps amb alguns núvols encara de matinada, primeres hores del matí, sense descartar algun petit ruixat a la zona de la serralada litoral al Maresme Nord, i tot això amb unes temperatures que demà baixaran una mica.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha aprovat inicialment, amb el vot favorable de tots els grups municipals, Govern, En Comú Podem, Vox, RC, PSC i Junts, l'establiment del servei públic i de recollida i transport de residus municipals i la de la xalleria, així com la nova ordenança reguladora que ha de regir aquest àmbit. Aquest tràmit es configura com un pas previ i necessari per poder aprovar properament els plecs del nou contracte de residus. La nova normativa substitueix i actualitza textos anteriors. S'estableix clarament que els residus pertanyen als productors i que només passen a ser propietat de l'Ajuntament un cop dipositats correctament els elements de contenció o a la via pública segons la normativa. S'hi detallen els residus domèstics i assimilables, el model de recollida, els colors de referència de cada fracció, consells pràctics, com aixafar les garrafes de plàstic, i el funcionament de serveis específics com la recollida porta a porta de voluminosos o la fracció vegetal. S'hi defineix com es du a terme la recollida d'origen industrial i comercial. S'inclouen els avantatges d'aquesta pràctica que permet una reducció del 50% en pes de la fracció resta i la possibilitat de sol·licitar reduccions fiscals a la taxa de residus. L'apartat de règim sancionador, que fins ara depenia de l'ordenança de civisme, queda integrat dins d'aquesta nova normativa de residus. El regidor de Medi Ambient, Sergi Massó, considera que la norma és realista, dinàmica i que marca les normes del joc per usuaris i administració.
1: Des de la Regidoria de Medi Ambient considerem bàsica aquesta ordenança. Ens hauria agradat molt poder-la portar a aprovació molt abans. Creiem que és realista amb la situació actual i la situació futura. Vàlida també en el seu apartat de deixeria per a la futura deixeria que està en fase d'aprovació del projecte. Una ordenança que ha de ser dinàmica i que s'ha d'adaptar als canvis normatius i de necessitats. Una ordenança que marca les normes del joc per als usuaris i també per l'administració, on es marquen límits, uns límits raonables, que deriven d'una realitat que cada cop els usuaris han de tenir més present. La recollida, el transport i l'eliminació dels residus que generem té un cost que cada dia és més elevat i que entre tots hem de mirar de reduir. Així doncs, aquesta ordenança és senzilla i honesta i pretén ser una eina i una guia per a tots els usuaris. És per això que us demanem el vostre vot favorable.
0: Durant el plenari, tots els grups van coincidir en la necessitat de desbloquejar aquesta situació per avançar cap a una licitació urgent del servei. Des de l'RC, tot i votar a favor per imperatiu i necessitat de donar cobertura jurídica al servei, es va mostrar certa incertesa respecte al model final que s'implantarà, reclamant més debat i compartir el contingut dels plecs abans que les decisions quedin tancades. Per la seva banda, des de Vox es va criticar la gestió passada i l'estat actual de la neteja, mentre que la resta de formacions van subratllar la importància de disposar d'una eina moderna i realista per millorar la neteja i la sostenibilitat del municipi. Escoltem Salvador Giral, d'En Comú Podem, Eric Pérez, de Vox, Marta Paset, d'RC, Rafa Delgado, del PSC i Elisabet Mejías, de Junts.
2: Sí, bueno, aquest procediment és un pas imprescindible que esperem des de fa molts anys i que està encaminat a l'establiment i regulació de la prestació del servei de recollida i transport de residus i, en conseqüència, tenim més a prop aquesta tan desitjada i necessària licitació del nou contracte d'aquest servei que, com tothom sap, doncs, té moltes mancances. Així que és evident que el nostre vot serà favorable. Gràcies.
3: Nosotros también votaremos a favor y con la idea de desatascar esta situación que lleva ya demasiados años enquistada y que no se le ha puesto solución. Por otro lado, las basuras de Tordera están más sucias que nunca y eso es por la irresponsabilidad de los que nos gobernaron en mandatos anteriores, que por cierto, muchos de los que no asumieron responsabilidades en su día en esta materia son los mismos que hoy en día nos gobiernan. Pero dicho esto, votaremos a favor porque consideramos que es urgente establecer el servicio para poder licitar un nuevo contrato con la mayor brevedad posible.

0: Sí, per part d'Esquerra també els avancem que hi votarem a favor, perquè entenem que es tracta, com ja s'ha comentat, d'un pas administratiu necessari per regular formalment un servei públic essencial i donar cobertura jurídica a la seva prestació. Parlem d'un dels contractes més importants de l'Ajuntament, tant pel seu impacte econòmic, però també, sobretot per la incidència directa en la qualitat de vida dels veïns i veïnes, la sostenibilitat ambiental i les obligacions derivades de la normativa europea i catalana en matèria de residus. Ens preocupa que el govern afronti l'aprovació dels nous plecs de la licitació sense haver-ne compartit prèviament el contingut amb tots els grups municipals, no? Perquè creiem que un contracte d'aquesta transcendència mereixia un debat polític previ sobre el model de recollida abans de que les decisions quedin pràcticament tancades.
1: Sí, en primer lloc, agrair i valorar l'esforç i el treball del regidor, i el nostre vot serà favorable.
2: D'aquest govern municipal, de desencallar ja per fi la licitació, sembla que ho tenim a tocar. En breu podrem publicar ja les bases del nou concurs i, per tant, entenem que cal millorar el servei, perquè en definitiva és el que la ciutadania ens demana. Havíem treballat en aquesta qüestió com una de les prioritats, més enllà de que la prioritat ara també la marca la qualitat de l'aigua. No hem deixat de treballar ni amb les escombraries ni en l'aigua, i especialment en aquest darrer mes. El que provem avui al final és ordenar, planificar i estructurar per poder explicar allò que passarà a partir de la nova licitació, i per tant agraeixo també que tots els regidors s'hagin posat d'acord.
3: El punt es va aprovar per la unanimitat del plenari. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei antitabac, una mesura que preveu prohibir fumar a les terrasses dels bars i restaurants, platges, piscines, d'ús col·lectiu i festes a l'aire lliure. Aquesta iniciativa representa el canvi de legislatiu més important en aquest àmbit de l'última dècada. A Tordera, la notícia ha generat debat i opinions diverses entre la ciutadania. La proposta, impulsada pel Ministeri de Sanitat, cerca que el tabac i els vapejadors deixin d'estar normalitzats socialment. A més de la restricció a les terrasses i platges, la llei preveu establir un perímetre mínim de prohibició de 15 metres a l'exterior d'edificis públics, escoles, centres sanitaris i parcs infantils. Així mateix, es prohibeix explícitament el consum als menors d'edat, aplicant multes que hauran de pagar els pares o la realització de treballs a la comunitat. A l'hora de valorar aquesta futura normativa, els veïns i veïnes del municipi mostren postures diverses, especialment pel que fa a l'aplicació en espais a l'aire lliure i al civisme individual. Alguns veïns consideren que la mesura pot ser excessiva i suggereixen alternatives com la delimitació d'espais en lloc d'una prohibició total.
4: Evidentment, si estàs enganxat com una sardina, pues, si estàs fumant i estàs molestant del costat, però que si no, hòstia, és un espai lliure, no? No sé. Sé que cada cop són menys empàtics, però que si és una persona amb dos dits de front, pues, si tu estàs fumant en un lloc que veus que no molestes, pues, per què no? Sí, igual que a la platja, perdona.
5: Sí.
4: La platja amb el teu cucurutxo, poses allà la teva colilla, però bueno, ja entenc que hi ha molta gent que no és així, però el mateix que fa això, pues, tira papers, deixa les caques...
3: D'altra banda, també s'apunta a la necessitat d'empatia i civisme a l'hora de compartir l'espai públic, posant en relleu la gestió dels residus i el respecte als que hi ha al voltant.
6: No és que em vulgui posar medalles, però sí que tinc en compte la gent que tinc al voltant. Intento asseure'm lluny per no molestar, però crec que és un moment de plaer i que s'ha fet tota la vida, i ja sé que no és excusa que s'hagi fet tota la vida, però crec que estan exagerant. Crec que aquell invent que van fer de separar zona de fumadors i no fumadors a l'època d'interiors es va veure que no va funcionar, però en una terrassa on l'espai és públic, crec que potser també es podria delimitar d'alguna manera la zona de taula i terrasseta d'hostaleria per fumadors.
3: El text haurà de buscar ara els suports necessaris al Congrés dels Diputats per tirar la llei endavant. Des de Sanitat confien en el seu recorregut parlamentari per seguir reduint l'índex del tabaquisme, que actualment se situa en el 25,8% de la població.

0: El Teatre Claver de Tordera ha viscut aquest cap de setmana dues jornades inoblidables amb la representació de In the Heights, el gran projecte teatral d'aquest estiu de la Serra Pere Cot i l'Escola 7 de Dansa. Amb una gran demostració de teatre, dansa, ritmes llatins i rap, la producció ha aconseguit traslladar el públic al barri de Washington Heights, a Nova York. L'obra, creada originalment per Lin-Manuel Miranda i Chiara Alegria Udes, segueix les vides, somnis i dificultats dels veïns d'aquest barri. La producció local ha destacat per la seva escenografia i per l'esforç de tot l'equip directiu i tècnic per adaptar el muntatge a les dimensions de la sala gran del Teatre Claver. En acabar la funció, Carla Barceló, actriu i membre de l'entitat, ha volgut agrair públicament a tothom qui ha fet possible el musical.
1: Molt positiva, jo crec que ha sigut una experiència espectacular. Molta gent nova, o sigui, hem fet una mica de renovació de plantilla, però també tothom que s'ha quedat amb un nivell molt alt.
2: Moltíssimes gràcies a tots els actors i ballarines que estan aquí al damunt, que han compaginat la seva vida laboral, familiar i personal, perquè això surti així de bé. Això no hauria estat possible si al darrere no hi hagués hagut una direcció com la d'en Xavi Mercader, la Gisela, l'Èlia, la Xènia i en Gé. Tampoc em vull deixar a tots els membres de l'entitat que han fet possible aquest decorat, que és impressionant.
0: Per la seva banda, l'actor Marc Fuentes ha valorat molt positivament el resultat final de l'espectacle.
1: Molt positiva, jo crec que ha sigut una experiència espectacular. Molta gent nova, o sigui, hem fet una mica de renovació de plantilla, però també tothom que s'ha quedat amb un nivell molt alt, molt contents. Doncs mira, nosaltres entrem a un local que evidentment no té ni les dimensions exactes ni les altures exactes com és quan puges a l'escenari amb tota l'escenografia muntada. Llavors, aquesta setmana que hem estat assessant el Claver, ens hem pogut adaptar. El primer dia sí que va ser una mica a l'abordatge, a veure què surt, no? Perquè també diferents altures, posicions, aquí no se't veu perquè no se't veu la llum, però durant tota aquesta setmana hem pogut perfeccionar molt, pujar el nivell, i crec que hem pogut fer una obra que la gent ha pogut gaudir.
0: Amb l'ovació del públic i gairebé totes les entrades venudes per a les funcions de l'1 i 2 d'agost, l'ACR Pere Cot i 7 de Dansa tanquen amb un balanç immillorable d'aquesta aposta per la cultura, demostrant un cop més el talent dels actors i actrius de Tordera. La Fundació La Caixa, a través de CaixaBank, ha fet una donació de 10.000 euros a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que ha permès adequar la terrassa de la primera planta de l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes. Aquest espai, fins ara en desús, s'ha transformat en una zona de trobada, convivència i rehabilitació destinada als pacients i residents del centre, com a també a les seves famílies. El projecte s'emmarca en l'aposta de la Corporació per crear espais més humans i centrats en les persones. Disposa d'un entorn exterior agradable, segur i accessible, li permet reduir la sensació d'hospitalització, afavorir el benestar emocional gràcies al contacte amb la llum natural i l'aire lliure i oferir un espai més confortable tant durant les estades dels pacients com a les visites dels familiars. L'actuació ha inclòs la instal·lació d'un tancament perimetral per reforçar la seguretat, la col·locació d'un tendal retràctil, l'enjardiment de l'espai i la incorporació de mobiliari exterior, amb taules, cadires i un baúl que fa les funcions de sofà i d'espai emmagatzematge per als coixins i els barrets de sol. També s'ha incorporat equipament mòbil i rehabilitació que permet traslladar part de les activitats terapèutiques a l'exterior.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Aquest vespre, a partir de les 9, el Parc de la Sardana tornarà a ser l'escenari de la moció de les bitlles de la Fresca 2026. La competició, que és una de les grans protagonistes de les nits estiuenques, s'allargarà des d'avui, dilluns 3, fins al pròxim divendres 7 d'agost. El torneig, organitzat per la penya del Bistec, comptarà amb un màxim de 48 equips participants. Per tal de garantir l'equitat de la competició i mantenir el seu esperit popular, l'organització va establir que només un màxim de 10 places d'aquestes 48 podrien ser ocupades per equips federats. Com és habitual, la participació al torneig és totalment oberta a qualsevol persona a partir dels 8 anys d'edat, fomentant així un ambient intergeneracional i festiu. Els equips que saltaran al terreny de joc estaran formats per un mínim de 5 i un màxim de 8 jugadors. La gran festa de les bitlles viurà el seu colofó final aquest divendres. Com a cloenda de l'últim dia de competició, s'organitzarà una botifarrada que serà totalment gratuïta per a tots els jugadors i jugadores que hagin participat en el torneig. L'organització, però, vol fer participar tot el poble de l'esdeveniment. Per això, qualsevol persona que no hagi jugat al torneig també es podrà sumar a aquest sopar final per un preu de 6 euros per persona. El torneig organitzat per l'Atlètic Club Tordera ha brillat durant 18 dies, del 13 i el 31 de juliol. L'entitat ha convertit la pista en l'epicentre absolut del futbol sala estiuenc, generant un ambient espectacular. La competició ha oferit un alt nivell competitiu, en la categoria sènior, a plat fort de les nits d'estiu. La Roja Mecànica s'ha proclamat campiona superant el Bar Ranxel a la gran final, coronant-se amb una modalitat que enguany oferia la gran atractiu d'un premi econòmic de 2.000 euros. Pel que fa a les categories formatives, el quadre d'honor d'aquesta edició s'ha tancat amb les victòries d'Inter de Mi Barrio, de Benjamí, de Camping de la Vi, Mosquitos Muertos, d'Infantil, i Balambambú, de Cadet, els quals han superat els seus respectius rivals deixant grans detalls de qualitat a la pista. Però més enllà dels marcadors i els trofeus, la gran victòria d'aquesta setmana porta la signatura indiscutible de l'Atlètic Club Tordera. L'organització vol destacar que l'èxit d'aquesta tercera edició no hauria estat possible sense el treball incansable i totalment desinteressat dels propis jugadors del club, que han cobert diàriament la gestió de les actes i els marcadors a la taula, garantint que no faltés res durant cada jornada dels partits.

0: festival Mar d'Estiu obre una nova etapa després de 2 anys de reformulació. Amb un recinte renovat i una aposta per millorar l'experiència del públic, el certamen vol convertir-se en un dels grans festivals municipals de l'estiu, ho amplia Jordi Termé.
1: Després de la cancel·lació de l'edició del 2025, l'organització ha aprofitat gairebé 2 anys per redissenyar un certamen que el 2024 es va haver de traslladar d'urgència, a pocs dies de començar, arran de problemes administratius i de les queixes pel soroll al seu emplaçament original. El resultat és un nou recinte amb més capacitat, un vilatge ampliat, més espais verds, una oferta gastronòmica reforçada i millores tant a la graderia com als serveis. L'objectiu és convertir el Mar d'Estiu en una de les cites musicals de referència de l'estiu a Catalunya, apostant per una experiència que va més enllà dels concerts. Joan Campolier és l'alcalde de Santa Susanna.
2: Després d'un any sabàtic, doncs, bueno, ens fa molta il·lusió encetar doncs, aquest 26 amb aquest nou març d'estiu. A més, amb un tot diferent, vull dir, amb un villatge doncs, molt acurat, amb molt verd, una cosa molt ben preparada. Tinc molta il·lusió a posar-ho en marxa perquè espero de que, bueno, que sí, que agradi a tothom i que, bueno, aquestes hores, doncs, des de les 7 de la tarda fins a les 2 de la nit, sigui un espai de trobada, un espai de divertir-te.
1: La nova edició arrenca avui a la nit amb el concert del cantant italià Zucchero i continuarà durant les properes setmanes amb artistes nacionals i internacionals.
0: La consellera de Territori, Habitatge i Transformació Ecològica, Sílvia Paneque, presenta avui a Vidreres les noves mesures ambientals per impulsar la implantació d'energies renovables amb criteris de sostenibilitat i protecció del territori.
3: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat avui al Parc Solar de Vidreres les noves mesures ambientals que el govern impulsarà per facilitar la implantació de projectes d'energies renovables, tot garantint la preservació del territori i la biodiversitat. Durant la visita a les instal·lacions, Paneque ha destacat la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, però ha remarcat que aquest desplegament s'ha de fer amb criteris ambientals rigorosos i compatibles amb la protecció dels espais naturals.
4: Però si hi havia una qüestió doncs, que era del tot necessari posar a punt era la modernització de les nostres infraestructures, especialment aquelles que tenen a veure amb la mobilitat a Catalunya. Estem també en escenaris de creixement demogràfic. De fet, els últims anys hem passat de 6 a 8 milions d'habitants a Catalunya. Per tant, modernitzar les infraestructures vinculades a la mobilitat i millorar també aquelles infraestructures vinculades al reforçar els nostres serveis públics.
3: La consellera està acompanyada pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Salgatal, i pel director de Generació de l'Energètica, Gil Lladó, amb qui ha conegut de primera mà el funcionament del Parc Solar de Vidreres, un exemple de producció d'energia renovable al territori. Les mesures presentades busquen compatibilitzar l'acceleració de la transició energètica amb la conservació dels valors ambientals, en un context en què Catalunya continua apostant per incrementar la producció d'energia neta i reduir la dependència dels combustibles fòssils.
0: A continuació, la previsió del temps de Joaquim Serra, del Consell Comarcal del Maresme.
5: Comencem aquesta primera setmana del mes d'agost amb una situació meteorològica que ens porta alguns petits canvis aquesta tarda. De moment, aquest matí migdia, domini del sol, però aquesta tarda s'incrementarà la nuvolositat. No esperem que hi hagi precipitacions aquí a la comarca, però sí que podríem tenir, doncs, una goteta que es podria escapar. Tot això a conseqüència de les tempestes que es formaran cap a les comarques de l'interior, afectaran la Catalunya central i arribaran aquí a la costa ja molt debilitades, molt desfetes. Però, com dèiem, no descartem que es pugui escapar alguna gota molt puntual. Això passaria de cara a aquest vespre aproximadament. Pel que fa als vents, en general, fluixos, de direcció variable, amb predomini del Garbí a la costa, i la situació marítima s'ha de mantenir dominada pel marejol. De cara a demà s'espera una nova jornada de temps tranquil, tot i que amb alguns núvols al matí, poc importants, creiem. No hi ha d'haver precipitació, potser cap a la serrada litoral al Maresme Nord es pugui escapar algun petit ruixadet de matinada a primeres hores del matí, però després hauria d'anar millorant tot això amb unes temperatures que demà baixen una mica, tampoc no massa, i que de cara a demà passat doncs, es mantindran una mica més agradables, sobretot pel que fa a les temperatures nocturnes, ja que les màximes tornarien a pujar lleugerament. Tot apunta que entre dijous i divendres tindríem un altre canvi de temps, en aquest cas amb més entitat, i sí que podríem tenir algun ruixat, seguir la comarca, fins i tot algun xàfec de cara a la nit de dijous a divendres i la matinada del divendres. Tot això, evidentment, ja ho aniríem confirmant. De moment, ens quedem amb aquesta previsió de bonança, tot i que aquesta tarda, com ja hem dit, tindrem més núvols sense descartar alguna goteta i amb temperatures que sembla voldran baixar una mica.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia.
2: Ole, ole, ole. A veure, cantaron de guapo.
1: Ah!

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Alguns estats de la Unió Europea han demanat aclarir per què es va produir un augment intens i sobtat d'arribades de migrants a Ceuta durant la reunió dels ambaixadors comunitaris que s'ha celebrat aquest migdia per videoconferència. Segons fonts de la UE, la trobada ha estat honesta i constructiva malgrat la crisi que s'ha obert entre els socis europeus arran dels incidents a la frontera i ha estat d'utilitat per ajudar a explicar-se els uns als altres. Durant les intervencions, alguns països han assenyalat que la migració s'ha fet servir de vegades per pressionar la UE i les seves fronteres i s'han obert a compartir la seva experiència per evitar-ho. També els socis comunitaris han mostrat el seu suport a Espanya. Aquesta trobada es produeix abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol i després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensés enfortir encara més les fronteres en els punts crítics, tant amb més vigilància com amb l'ús de barreres físiques quan sigui necessari. I la millora de les condicions meteorològiques de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça ha permès la protecció civil ha aixecat les restriccions d'accés i d'activitats d'excursionisme d'alta muntanya. A través d'un nou ES Alert s'ha informat que es restableix l'accés a la zona compresa entre l'Arnoguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs fins a Sanet. Paral·lelament, també s'ha desactivat l'alerta del pla enfocat, ja que es preveu una millora generalitzada del risc d'incendis durant els pròxims dies. L'incendi ha afectat provisionalment prop de 75 hectàrees de terreny forestal, de les quals al voltant de la meitat es troben a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. Segons les primeres investigacions dels agents rurals, el foc hauria estat provocat per l'impacte d'un llamp. Durant l'emergència, els bombers han treballat principalment amb mitjans aeris i els agents rurals han col·laborat en el tancament dels accessos per facilitar les tasques d'extinció i garantir la seguretat. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de les comarques gironines per un possible cas d'estafa després que una vintena de persones hagin presentat una denúncia. Alguns dels afectats han assegurat que hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances, el que es va arrencar fa unes setmanes, quan alguns van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. Aquest cap de setmana hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet, i d'altres han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i que els quedava una part a veure. I un petit apunt per acabar, una persona mort atropellada avui per un vehicle a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú. L'accident s'ha produït al pas de vianants que hi ha tocat

Bon vespre a tots i a totes, benvinguts i benvingudes a una setmana més, a una edició més de la banqueta d'estiu. Benvinguts a avui dilluns 3 d'agost, en setem mes, en setem setmana, amb molta energia i també amb moltes novetats. Poseu-vos còmodes, agafeu la vostra cerveseta, perquè avui comencen moltes cosetes aquí al poble, que sempre són de ben gust, que ara repassarem. Però poseu-vos còmodes, agafeu qualsevol cosa per picar, i atenció, que avui el programa serà llarg. Per saber tot el que ens vindrà, anem a entrar ja en sumari i us explico tot.

Avui és que comencen moltes coses. Primera setmana d'agost vol dir que comencen les bitlles a la fresca. Acabem el programa, doncs, que ja es donarà el tret de sortida al Parc de la Sardana amb el primer dia de bitlles a la fresca 2026, que s'allargarà fins aquest divendres dia 7, o 5 dies de màxima il·lusió, de molt ambient, de molt de companyerisme i també de competitivitat en el Parc de la Sardana per viure aquestes bitlles a la fresca. Hem de repassar també moltes coses que s'han viscut aquest cap de setmana. A continuació ho repassarem, però en el programa d'avui us avanço que no donarà temps d'escoltar-lo tot per aquí a Ràdio Tordera. I és que tindrem amb nosaltres en Sergio Alonso, coordinador del Club Patí Tordera, que torna a Ràdio Tordera després d'uns quants de temps, doncs, per xerrar una mica de tota l'actualitat del Club Torderenc. I és més llarg que l'estona que tenim de programa, per tant, no patiu. Perquè si us quedeu a mitges i veieu que està allà al final, podeu anar a escoltar-ho en el YouTube de Ràdio Tordera. Teniu tota l'entrevista sencera en el canal de YouTube de Ràdio Tordera. Per tant, un cop llegida aquesta actualitat local que farem d'aquí uns instants, podeu, si voleu, doncs, anar cap a YouTube, posar-vos i escoltar l'entrevista amb en Sergio Alonso, que de ben segur serà molt interessant perquè xerrem de molts de temes. Vinga, va!

Parlem ara d'actualitat tordarenca, i és que finalitza la tercera edició del Torneig de Sant Andreu amb gran èxit. 18 dies de gran ambient a la pista que culminen amb el títol de la Roja Mecànica en la categoria sènior. El torneig organitzat pel Club Atlètic Club Tordera, perdoneu, ha brillat durant 18 dies, del 13 al 31 de juliol. L'entitat ha compartit la pista en l'epicentre absolut del futbol sala estiuenc, generant un ambient espectacular. La competició ha ofert un alt nivell competitiu. A la categoria sènior, al plat fort de les nits d'estiu, la Roja Mecànica s'ha proclamat campiona, superant el Bar Ranchel en la gran final, coronant-se en la modalitat que enguany oferia un atractiu d'un premi econòmic de 2.000 euros. Pel que fa a les categories formatives, el quadre d'honor d'aquesta edició s'ha tancat amb les victòries d'Inter de Mi Barrio, de Benjamí, de Camping, a la categoria Levi, Mosquitos Muertos, la categoria infantil, i en la categoria cadet s'ha proclamat campió Balabambú, els quals han superat els seus respectius rivals, deixant grans detalls de qualitat a la pista. Però més enllà dels marcadors i dels trofeus, la gran victòria d'aquest cap de setmana porta la signatura indiscutible de l'Atlètic Club Tordera. L'organització ha volgut destacar que l'èxit d'aquesta tercera edició no hauria estat possible sense el treball incansable i totalment desinteressat dels propis jugadors del club, que han cobert diàriament la gestió de les actes i els marcadors a la taula, garantint que no faltés res durant cada jornada de partits.

Vinga, anem a seguir amb la següent, i és que avui arrenca la nova edició del torneig de bitlles a la fresca. Us ho comentava, fins a 48 equips competiran d'aquesta nit fins divendres en un dels esdeveniments

0: esportius socials més esperats de l'estiu. Aquest vespre, a partir de les 9, tan bon punt acabi el programa, el Parc de la Sardana tornarà a ser l'escenari de l'emoció de les bitlles a la fresca del 2026. La competició, que és una de les grans protagonistes de les nits estiuenques, s'allargarà des d'avui dilluns 3 fins al proper divendres 7 d'agost. El torneig organitzat per la Penya del Bistec comptarà amb un màxim de 48 equips participants. Per tal de garantir l'equitat de la competició i mantenir el seu esperit popular, l'organització va establir que només un màxim de 10 places d'aquestes 48 podrien ser ocupades per equips federats. Com és habitual, la participació del torneig és totalment oberta a qualsevol persona a partir de 8 anys d'edat, fonamentat que així un ambient intergeneracional i festiu. Els equips que saltaran al terreny de joc estaran formats per un mínim de 5 i màxim de 8 jugadors. La gran festa de les bitlles viurà el seu colofó aquest divendres. Com a cluenda de l'últim dia de competició, s'organitzarà una botifarrada que serà totalment gratuïta per a tots els jugadors i jugadores que hagin participat en el torneig. L'organització, però, vol fer participar tot el poble de l'esdeveniment. Per això, qualsevol persona que no hagi jugat al torneig també es podrà sumar en aquest sopar, però sí amb un preu de 6 euros per persona. Vinga, va, nosaltres ara sí que hem d'anar ràpidet, perquè com us comentava, l'entrevista és llargueta i no donarà temps d'escoltar-la tota per aquí, sinó que es tallarà i haureu d'anar al YouTube si la voleu acabar, que jo crec que sí, perquè es tracta molts temes i a vegades fins al final no en tractes el que vosaltres voldreu escoltar. Ara sí, nosaltres fem una passa al costat, anem a deixar aquesta entrevista amb en Sergio Alonso, coordinador del Club Petit Tordera.
1: Ara mateix, ets en temps d'esports a Ràdio Tordera. Ets en temps de la banqueta d'estiu.

0: Vinga, va, com us comentava, que no dona temps d'escoltar tota aquesta entrevista, però recordeu que podeu anar al canal de YouTube de Ràdio Tordera, trobareu l'entrevista sencera, també amb imatge, doncs perquè pugueu escoltar de nou, o si voleu acabar-la, doncs aquesta entrevista amb en Sergi Alonso, que estava sent de tot més interessant. Per tant, nosaltres, que ja fem una passa al gossat, el temps se'ns tira a sobre, i recordeu que ara ens veiem d'aquí res a la part de la sardana per gaudir d'aquesta setmaneta de Villes a la Fresca, que aquí anirem repassant dia a dia. Vinga, va, que vagi molt bé, a reveure. Molt bona nit, molt bona sort a les Villes a la Fresca i ens veiem demà.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. El govern es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa CatGirem. De fet, la Generalitat ja ha gestit la millora de 170 processos i ara se n'afegeixen 40 addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any. Ens amplia la informació Gisela Puntí.
4: Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
5: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, varen fer 170, n'afegim 40 addicionals.
4: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
3: Eusebi Camp de Pedrós, exsecretari de la Mesa del Parlament, ha deixat Junts pocs dies després que el Tribunal Suprem li apliqués l'amnistia pel cas relacionat amb la tramitació de debats sobre l'autodeterminació i la monarquia. Segons ha transcendit, considera que un cop resolta la seva situació judicial, la seva etapa política ha arribat al final. Camp de Pedrós va ser cap de llista de Junts per Tarragona a les eleccions del 2017 i va formar part de la Mesa del Parlament entre el 2018 i el 2020. Anteriorment havia militat a RC i després del seu pas per Parlament va ser secretari per a l'Administració de Justícia al govern de Pere Aragonès, fins a la sortida de Junts de l'executiu. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes acusats de sostreure cablejat de coure de les vies del tren a Mollet del Vallès. Els fets van ser detectats gràcies a la col·laboració ciutadana, que va permetre alertar els serveis d'emergència i facilitar la localització dels presumptes autors. Els agents van poder intervenir quan els homes intentaven fugir dels llocs dels fets i van procedir a la seva detenció. I la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha detectat un increment rellevant de la venda de droga a domicili, especialment en els nuclis d'habitats de Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. És una situació que es dona, d'una banda, per l'arribada massiva de turisme durant la temporada d'estiu, que multiplica per 4 la població global, i de l'altra perquè la pressió policial l'ha desplaçat als punts de venda de droga de les places i als carrers. Això és tot de moment. Tornem en una hora. Més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes

0: qualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
6: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ràdio Tordera.
7: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

tothom. O bona tarda, si és diumenge. Comencem aquí una nova edició del Rock Masters. Avui tenim un personatge molt enigmàtic. Conegut i estimat per tothom, el protagonista d'avui és una persona que ens va deixar l'any 2013... Nascut a Nova York l'any 1942 i de ben petit ja era fan del rock i del rhythm and blues. Estem parlant quan tenia ja 5-6 anyets. És autor de temes tan coneguts com Perfect Day, Sweet Jane o Walk of the Wild Side. És clar que sí, estem parlant del gran Lou Reed. Considerat el pare del rock alternatiu, va actuar amb Velvet Underground i més tard en solitari. És més conegut per la seva carrera en solitari, encara que alguns temes que coneixem d'ell van ser escrits a l'època

En la seva època de Velvet va composar, com us he dit, un dels seus temes bandera. Escoltarem Walk of the Wild Side, un tema que va crear l'any 1972. Un tema que parla de gent marginada i que parla també sense censura de la transsexualitat, prostitució i drogues. Parla de l'inframón de Nova York d'aquells 70. El poeta Lou Reed, amb la seva capacitat poètica i una melodia seductora, ens convida amb aquesta cançó a la reflexió sobre la diversitat humana. Walk of the Wild Side.

Walk of the Wild Side. Així hem començat el programa d'avui, el programa dedicat al protagonista Lou Reed, aquest gran poeta. Bueno, què us anava a dir? Doncs que hem començat amb aquest tema bandera del protagonista i ara el següent tema ens parla del desamor, d'una experiència que, bueno, doncs no va anar gaire bé. Parla dels judicis inicials, dels prejudicis, del dolor, amb les experiències no complertes. És una canció bàsicament trista. És una cançó que s'anomena Sad Song, Lou Reed.

set, son. La cançó trista de Lluï, aquesta cançó que li va crear tant de dolor a les expectatives incomplertes. Continuem, continuem amb música del nostre protagonista, d'aquest gran poeta que potser no va guanyar, és cert que no va guanyar un premi Nobel, però déu-n'hi-do els temes que va arribar a treure al llarg de la seva trajectòria, sobretot en solitari. Bueno, Old Jim és un tema que parla de l'avenidiment d'intent de venjança que no es va acabar produint i parla també de frustració. El protagonista, en Jim, decepciona el narrador, el cantant de la cançó, sent un dolor intens per la situació que ha provocat. És una cançó que és bastant llarga, dura 12 minuts, però val la pena escoltar aquí el vostre Rock Masters.

Gym. Estem més o menys a l'equador del programa avui amb Lou Reed com a protagonista. Bé, Lou Reed va ser un gran referent, un ídol no només a Europa, sinó arreu del món. A Espanya va influenciar molt a la movida madrilenya, no, glam rock que protagonitzava Lou va calar en alguns grups de l'època. El següent tema el coneixeu perfectament. Tracta de dos treballadors, dos obrers enamorats, que són els protagonistes del tema que escoltarem a continuació. És una lletra que parla de les dificultats, però parla de la grandesa de l'amor. El tema ens ve a dir que, bueno, doncs, mereix la pena i sempre s'ha de lluitar amb qui tinguem al costat, que remem junts. També anima a superar les dificultats que porta de vegades la vida. El tema ens assegura que mereix la pena lluitar per l'amor, perquè l'amor, al final, sempre porta recompenses. Estem parlant de Sweet Jane.

Estava pensant, estic segur que molta gent que esteu escoltant aquest tema, aquest gran tema, d'aquest gran protagonista d'avui, aquest gran poeta, estic segur que el primer tema, o un dels primers temes que vareu escoltar, va ser aquest magnífic Sweet Jane. Bueno, ara continuem. No hi ha temps. I és que el tema que hem d'escoltar ara anima a prendre decisions per tenir una vida millor. Es diu There is no time.

No hi ha temps. Un tema una mica més mood que no pas Sweet Chains. Sweet Chains és un tema totalment diferent, una mica més mood, una mica més rocker, una mica més lurid. There is no time. Ja que no tenim temps, ara anem a buscar... Ara anem a buscar el dia perfecte. Perfect day.

0: Perfect Day, un dia perfecte en directe des de Montreal. Ja fa uns quants anys, l'any 1981. Ara anem a buscar un tema també conegut des de l'LP Transformer, l'any 1973, amb qui va tenir col·laboració amb en David Bowie, si no recordo malament, i que ens ajudarà a arribar al final del programa. Satellite of Love.
1: This always was one of my true favorites. I thought it was like this great romantic song. And I, being one of the world's great unrecognized romantics, it's always a turn on for me to get to sing one of my own romantic songs in public.

Satellite of Love de fons. Anem acomiadant el programa d'avui. Lou ens va deixar una col·lecció de discos tan bons com Lou Reed, Transformer, American Poet, Metal Machine Music, New York, Raven, Rock and Roll Animal, Lou Reed, etc. No tenim temps per més. Així doncs, ens acomiadem fins a setmana vinent amb més música i millor, si pot ser. Amb un altre protagonista que ens farà omplir aquests 60 minuts de música de temps. Que passeu un gran cap de setmana, un bon cap de setmana, i ens veiem dintre 7 dies.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa, a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camp.
2: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. Els conductors que omplen aquest dilluns el dipòsit a les benzineres de Roda Catalunya ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus, coincidint amb l'inici del mes d'agost. Ens amplia la informació Marc Fornells, de Lleida Televisió.
5: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compraventa de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
6: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, el primer de tot, i després la segona pregunta és quant gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
4: I canviem de tema perquè Protecció Civil ha desactivat aquesta tarda el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya per la millora de les condicions de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que han permès aixecar la restricció d'activitats d'excursionisme d'alta muntanya a la zona. En quant al perill d'incendis, de cara al dimarts es limita molt alt en alguns punts de les comarques de Lleida, la Catalunya central i l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre. A la resta del país, el perill és alt o moderat. Per aquest dimarts no hi ha municipis amb el nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals i ja estan oberts els accessos als espais naturals que es mantenien amb restriccions. En canvi, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions en fase d'alerta, un cop actualitzada la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, que confirma que aquest dimarts a partir del migdia hi pot haver pluges fortes, sobretot a les comarques del nord-est. Segons el Servei Meteorològic, les comarques amb més probabilitat que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts són el Ripollès, la Garrotxa i Osona. Ja aquesta tarda hi ha hagut precipitacions acompanyades de tempesta i temps violent al Solsonès, al Berguedà i la Cerdanya. També s'adverteix de tempestes intenses amb pedra i vent fort, esclafits o tornados al Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà. I també aquest dimarts els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen per tractar la crisi migratòria a Ceuta amb els estats membres dividits. Arran dels incidents a la ciutat autònoma, 22 països van enviar una carta per demanar una acció coordinada per protegir les fronteres exteriors. En paral·lel, també el president espanyol, Pedro Sánchez, va sol·licitar una reunió dels 27 amb caràcter d'urgència. I un breu apunt per acabar, un veí de Martorell de 21 anys ha mort a la conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major de Tirig, a Castelló. L'accident es va produir el dijous al matí, quan el noi va travessar d'una tanca de protecció a una altra i una vaca el va embestir i li va provocar greus ferides al cap. Això és tot per avui, tornem demà amb més notícies en xarxa.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
9: No, primer has de fer la digestió.
8: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
9: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: Ràdio Tordera.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Village People. També parlarem de l'any, perquè el maig del 2026 ens va deixar The Nice Lepage. Parlarem de la festa homenatge que es va fer a Badalona al malauradament desaparegut Josep Maria Castells. I escoltarem avui una mica de Tecnopop. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Village People és un dels grups més emblemàtics de l'era disco. Fou creat el 1977 a Nova York pels productors francesos Jacques Morali i Henry Betolo, al costat del cantant Victor Willis. El nom del grup prové de Greenwich Village, un barri neoyorquí famós per la seva vida nocturna i la seva comunitat LGBT.

versió original estava composada per 6 personatges inspirats en estereotips masculins americans. Victor Willis, policia. Philip Rose, indígena americà. David Hodo, obrer de la construcció. Alex Bailey, militar. Glenn Hughes, motociclista. I Randy Jones, vaquer.

La seva combinació de disfressos cridaners, coreografies i cançons enganxoses els va convertir en un fenomen mundial durant l'auge de la música disco de finals dels anys 70.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Ens ha arribat una notícia dolenta. I és que el mes de maig del 2026 ens va deixar la vocalista de Lime, Denise LePage.

I si no arriba a ser per aquesta notícia, doncs ens havia passat completament desapercebut de que la música i la lletra la feien Denise i Denise Lepage, però que en directe el representaven Joy Torres i Chris Marsh. Vam tenir l'oportunitat de veure'ls en directe a Discoteca de los 80 a Madrid i a Barcelona. També varen actuar a València. Però és això. Ens ha deixat els dos components de Lime. Denise Lepage ens va deixar el 2023 i tres anys més tard, Denise Lepage. Sempre tindrem en records els grans èxits, perquè varen tenir més d'una cançó que fos èxit a les pistes de ball.

0: el 24 de maig del 2026 se li va fer una festa d'homenatge a José María Castells a Badalona. I és que aquest DJ productor ens va deixar el 31 de desembre del 2024. Molts convidats a aquesta festa, molts DJs i la presentació de la seva filla Nàdia com a futura DJ.
1: Bueno, ara fa un moment us deia que tenim un buit molt gran, el tindrem tota la vida, però atenció, perquè no estava pensant en el més important. Us presento a Nàdia Castells. Que avui, amb tot l'orgull, porta la samarreta del Dream Team. I sabeu què? El seu pare sempre ha estat molt orgullós d'ella. Però a partir d'ara, ella vol ser DJ. I està aprenent. És el millor que creiem que pot passar. I tant, Nàdia, aquest buit l'omples tu ara mateix. Un fort aplaudiment. Nàdia Castells, un xant!

Això era l'estrena com a DJ de Nàdia Castells, la filla de Josep Maria Castells, que l'està ensenyant que el productor Julio Posadas. I en aquesta festa es va presentar un doble LP, dos LPs i dos CDs amb treballs inèdits de Josep Maria Castells, que han recopilat i que tenim aquí a Hot Dance 80.

Hola, què tal? Soc Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

Fa 16 temporades que fem Hot Dance 80. I coneixem molts DJs. I les demanem a veure què els agrada. A Josep Maria Castells li agradava tot tipus de música, però hi ha tres cançons que li encantaven. El John Miles, amb el que hem obert aquesta part de Hot Dance 80. El Mico Mission, How Old Are You? I la cançó de Pilion, Happy Children. Així doncs, avui escoltem una mica del que li agradava a Castells.

La música de Mi Commission avui és protagonista a aquesta edició de Hot Dance 80. I ara ens arriba aquesta cançó de Pete Lyon, que ens arribava a finals del 83. Això és la quitxalla feliç.

Fins aquí el nostre record per a en Josep Maria Castells. La currada que han tingut la seva vídua i el José Sala. Avui, doncs, he tingut el plaer de conèixer en José. I, lògicament, no va amb el micro a sobre. Han tingut una xerrada tranquil·lament de com va anar la festa, de qui està ensenyant a punxar a la Nàdia, de les perspectives de futur. Que aquests discs, aquests discs que han sortit editats no podien incloure la paraula Megamix i per això es diu col·lecció d'inèditos i altres coses que

0: seguim nosaltres d'aquesta edició de Hot Dance 80.
1: Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.

la música dels Oi Madé, orquestrals manobres i endedant, maniobres orquestrals a la foscor. Formats a Birral, Merseyside, Anglaterra, el 1978, per Andy McCluskey i Paul Humphries. Oi Madé va néixer de la fascinació per Kraftwerk i el desig de combinar l'experimentació electrònica abstracta amb la sensibilitat del pop melòdic. I ara escoltem la música de John Fox, que va néixer a Lancashire, Anglaterra.

música de John Fox i el seu Europe After the Rain, Europa després de la pluja, anem a escoltar una música que ens arriba d'Escòcia.

Hem anat d'Anglaterra a Escòcia. I ara d'Escòcia ens anem cap a Düsseldorf, Alemanya. Ells són els DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, format el 1978 per Gaby Delgado López, vocalista d'origen espanyol, i Robert Gold, bateria i seqüenciadors.

Avui el Tecnopop és el protagonista d'aquesta edició de Hot Dance 80.

Martin Guerre i Ian Greig Marsh van abandonar la primera encarnació de Human League. I el nom Heaven 70 el varen prendre d'una banda fictícia mencionada a la novel·la La taronja mecànica. I si Martin Guerre va marxar de Human League, escoltem aquesta formació.

Hem passat per Anglaterra, per Escòcia, per Alemanya. I ara el Tecnopop ens arriba des d'Estats Units, de la mà de Devo.

la banda Devo, per envasar tot el seu concepte artístic en la teoria de la devolució, la idea de que l'humanitat, en lloc d'evolucionar, s'estava desmoronant i tornant-se més estúpida i conformista. Això era el 1973 i estem al 2000... Fla! I el món segueix igual de boig.

0: Yarattı.
1: Infopodcast Tordera.
2: Hola, dilluns 3 d'agost. Les tres paraules del dia són residus, èxit, bitlles. Residus, Tordera aprova per unanimitat la nova ordenança i l'establiment del servei de residus, pas previ clau per al nou contracte. I hem sortit avui al carrer per conèixer l'opinió dels ciutadans sobre la nova llei que vol prohibir fumar a terrasses i platges. Èxit, èxit rotund de In the Heights al Teatre Claver de mà de Pere Coti i Set de Dansa. El musical sorprèn amb una posada en escena plena de ritme i un decorat molt treballat. I la Fundació La Caixa impulsa la transformació de la terrassa de l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes en un espai terapèutic i de convivència. Bitlles. Avui arranca una nova edició del torneig de bitlles a la fresca. Fins a 48 equips competiran des d'aquesta nit i fins divendres. I finalitza la tercera edició del torneig Sant Andreu amb gran èxit. 18 dies de gran ambient a la pista que culminen amb el títol de la Roja Mecànica en la categoria sènior. El darrer ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat la nova ordenança i l'establiment del servei de residus pas previ clau per al nou contracte. La nova normativa substitueix i actualitza textos anteriors. Sergi Massó és regidor de Medi Ambient.
3: Des de la regidoria de Medi Ambient considerem bàsica aquesta ordenança. Ens hauria agradat molt poder-la portar a aprovació molt abans. Creiem que és realista amb la situació actual i la situació futura. Vàlida també en el seu apartat de deixeria per a la futura deixeria que està en fase d'aprovació del projecte.
2: Avui, 3 d'agost, és el Dia Internacional de la Planificació Familiar que s'emmarca en la Setmana Mundial de la Lactància Materna. Avui és Sant Esperanat de Nàpols. Queden 9 dies per a l'eclipsi solar total, 21 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un ambient càlid i xafogós amb intervals de núvols. Demà, temps similars, predominant el temps assolellat i alguns núvols alts. La dita a l'agost, a les 10 el sol crema i a les 12 cou. El camp és moment àlgid per recollir tomàquets, albergínies, cogombres i pebrots i cal plantar verdures per a la tardor, com escaroles, espinacs, bledes, entre d'altres.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia. Comencem l'informatiu de Ràdio Tordera d'avui dilluns 3 d'agost del 2026. Comencem les notícies del dia. Tordera aprova per unanimitat la nova ordenança i l'establiment del servei de residus, pas servir clau per al nou contracte. La nova normativa substitueix i actualitza textos anteriors. Ho explica Sergi Massó, regidor de Medi Ambient.
2: Des de la regidoria de Medi Ambient considerem bàsica aquesta ordenança. Ens hauria agradat molt poder-la portar a aprovació molt abans. Creiem que és realista amb la situació actual i la situació futura. Vàlida també en el seu apartat de deixeria per a la futura deixeria que està en fase d'aprovació del projecte.
1: Tordera opina sobre la nova llei que vol prohibir fumar a les terrasses i platges. El Consell de Ministres aprova el projecte de llei antitabac que prohibirà fumar en certs espais públics. Escoltem el que opinen alguns veïns.
3: Sí, és el mateix, és dir, deixa, viu i deixa viure, no? Hauríem de ser una mica més empàtics amb la gent que tenim al voltant, sí, sí.
1: Èxit rotund de Interhates, el tretre clave de la mà de l'ACR Peracot i set de dansa. El musical sorprèn amb una posada en escena plena de ritme i un decorat molt treballat. Escoltem a Carla Barceló, actriu i membre de l'entitat.
4: En primer lloc, moltíssimes gràcies a tots els actors i ballarines que estan aquí al damunt, que han compaginat la seva vida laboral, familiar i personal, perquè això surti així de bé.
1: La Fundació La Caixa impulsa la transformació de la terrassa de l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes a un espai terapèutic i de convivència. El donatiu ha permès convertir un espai en desús en una terrassa segura, accessible i equipada per al descans, la convivència i la rehabilitació de pacients i residents. Avui arrenca una nova edició del torneig de bitlles a la fresca. Fins a 48 equips competiran des d'aquesta nit fins a divendres en un dels esdeveniments esportius i socials més esperats de l'estiu. Finalitza la tercera edició del torneig Sant Andreu amb un gran èxit. 18 dies de gran ambient a la pista que culminen amb el títol de la Roja Mecànica en la categoria sènior.

0: I a continuació, la previsió del temps de Joaquim Serra, del Consell Comarcal del Maresme.
1: De moment arrenquem aquesta primera setmana sencera del mes d'agost amb una situació meteorològica força tranquil·la. Avui s'espera que domini el sol tant aquest matí com aquesta tarda, fins a mitja tarda. Després veurem com s'incrementa la nuvolositat, ja que hi haurà tempestes que afectaran l'interior, les comarques de la Catalunya central, fins i tot cap a la serralada prelitoral, però en canvi aquí a la costa ja arribaran molt debilitades. Arribaran en forma de núvols, sense descartar alguna goteta puntual, sempre poca cosa. Vents fluixos, situació marítima tranquil·la i temperatures que baixant una mica però que continuaran realment molt altes. De cara a demà s'espera que tinguem un temps amb alguns núvols encara de matinada, primeres hores del matí, sense descartar algun petit ruixat a la zona de la serralada litoral al Maresme Nord, i tot això amb unes temperatures que demà baixaran una mica.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha aprovat inicialment, amb el vot favorable de tots els grups municipals, Govern, En Comú Podem, Vox, RC, PSC i Junts, l'establiment del servei públic i de recollida i transport de residus municipals i la de la xalleria, així com la nova ordenança reguladora que ha de regir aquest àmbit. Aquest tràmit es configura com un pas previ i necessari per poder aprovar properament els plecs del nou contracte de residus. La nova normativa substitueix i actualitza textos anteriors. S'estableix clarament que els residus pertanyen als productors i que només passen a ser propietat de l'Ajuntament un cop dipositats correctament els elements de contenció o a la via pública segons la normativa. S'hi detallen els residus domèstics i assimilables, el model de recollida, els colors de referència de cada fracció, consells pràctics, com aixafar les garrafes de plàstic, i el funcionament de serveis específics com la recollida porta a porta de voluminosos o la fracció vegetal. S'hi defineix com es du a terme la recollida d'origen industrial i comercial. S'inclouen els avantatges d'aquesta pràctica que permet una reducció del 50% en pes de la fracció resta i la possibilitat de sol·licitar reduccions fiscals a la taxa de residus. L'apartat de règim sancionador, que fins ara depenia de l'ordenança de civisme, queda integrat dins d'aquesta nova normativa de residus. El regidor de Medi Ambient, Sergi Massó, considera que la norma és realista, dinàmica i que marca les normes del joc per usuaris i administració.
1: Des de la Regidoria de Medi Ambient considerem bàsica aquesta ordenança. Ens hauria agradat molt poder-la portar a aprovació molt abans. Creiem que és realista amb la situació actual i la situació futura. Vàlida també en el seu apartat de deixeria per a la futura deixeria que està en fase d'aprovació del projecte. Una ordenança que ha de ser dinàmica i que s'ha d'adaptar als canvis normatius i de necessitats. Una ordenança que marca les normes del joc per als usuaris i també per a l'administració, on es marquen límits, uns límits raonables, que deriven d'una realitat que cada cop els usuaris han de tenir més present. La recollida, el transport i l'eliminació dels residus que generen...

0: banda, des de Vox es va criticar la gestió passada i l'estat actual de la neteja, mentre que la resta de formacions van subratllar la importància de disposar d'una eina moderna i realista per millorar la neteja i la sostenibilitat del municipi. Escoltem Salvador Giralt, d'En Comú Podem, Eric Pérez, de Vox, Marta Paset, d'RC, Rafa Delgado, del PSC, i Elisabet Mejías, de Junts.
1: Sí, bueno, aquest procediment és un pas imprescindible que esperem des de fa molts anys i que està encaminat a l'establiment i regulació de la prestació del servei de recollida i transport de residus, i en conseqüència tenim més a prop aquesta tan desitjada i necessària licitació del nou contracte d'aquest servei que, com tothom sap, doncs, té moltes mancances. Així que és evident que el nostre vot serà favorable. Gràcies.
2: Nosotros también votaremos a favor y con la idea de desatascar esta situación que lleva ya demasiados años enquistada y que no se le ha puesto solución. Por otro lado, las basuras de Tordera están más sucias que nunca, y eso es por la irresponsabilidad de los que nos gobernaron en mandatos anteriores, que por cierto, muchos de los que no asumieron responsabilidades en su día en esta materia son los mismos que hoy en día nos gobiernan. Pero dicho esto, votaremos a favor porque consideramos que es urgente establecer el servicio para poder licitar un nuevo contrato con la mayor brevedad posible.
3: Sí, per part d'Esquerra també els avancem que hi votarem a favor, perquè entenem que es tracta, com ja s'ha comentat, d'un pas administratiu necessari per regular formalment un servei públic essencial i donar cobertura jurídica a la seva prestació. Parlem d'un dels contractes més importants de l'Ajuntament, tant pel seu impacte econòmic, però també, sobretot per la incidència directa en la qualitat de vida dels veïns i veïnes, la sostenibilitat ambiental i les obligacions derivades de la normativa europea i catalana en matèria de residus. Ens preocupa que el govern afronti l'aprovació dels nous plecs de la licitació sense haver-ne compartit prèviament el contingut amb tots els grups municipals, no? Perquè creiem que un contracte d'aquesta transcendència mereixia un debat polític previ sobre el model de recollida abans de que les decisions quedin pràcticament tancades.
4: Sí, en primer lloc, agrair i valorar l'esforç i el treball del regidor, i el nostre vot serà favorable.
5: D'aquest govern municipal, de desencallar ja per fi la licitació, sembla que ho tenim a tocar. En breu podrem publicar ja les bases del nou concurs i, per tant, entenem que cal millorar el servei, perquè en definitiva és el que la ciutadania ens demana. Havíem treballat en aquesta qüestió com una de les prioritats, més enllà de que la prioritat ara també la marca la qualitat de l'aigua. No hem deixat de treballar ni amb les escombraries ni en l'aigua, i especialment en aquest darrer mes. El que provem avui al final és ordenar, planificar i estructurar per poder explicar allò que passarà a partir de la nova licitació, i per tant agraeixo també que tots els regidors s'hagin posat d'acord.
0: El punt es va aprovar per la unanimitat del plenari. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei antitabac, una mesura que preveu prohibir fumar a les terrasses dels bars i restaurants, platges, piscines, d'ús col·lectiu i festes a l'aire lliure. Aquesta iniciativa representa el canvi de legislatiu més important en aquest àmbit de l'última dècada. A Tordera, la notícia ha generat debat i opinions diverses entre la ciutadania. La proposta, impulsada pel Ministeri de Sanitat, cerca que el tabac i els vapejadors deixin d'estar normalitzats socialment. A més de la restricció a les terrasses i platges, la llei preveu establir un perímetre mínim de prohibició de 15 metres a l'exterior d'edificis públics, escoles, centres sanitaris i parcs infantils. Així mateix, es prohibeix explícitament el consum als menors d'edat, aplicant multes que hauran de pagar els pares o a la realització de treballs a la comunitat. A l'hora de valorar aquesta futura normativa, els veïns i veïnes del municipi mostren postures diverses, especialment pel que fa a l'aplicació en espais a l'aire lliure i al civisme individual. Alguns veïns consideren que la mesura pot ser excessiva i suggereixen alternatives com la delimitació d'espais en lloc d'una prohibició total.
6: Evidentment, si estàs enganxat com una sardina, pues, si estàs fumant i estàs molestant del costat, però que si no, hòstia, és un espai lliure, no? No sé, sé que cada cop som menys empàtics, però que si és una persona amb dos dits de front, pues, si tu estàs fumant en un lloc que veus que no molestes, pues, per què no? Sí, sí. Igual que a la platja, perdona.
7: Sí, sí, sí, sí.
6: La platja amb el teu cucurutxo, poses allà la teva colilla, però bueno, ja entenc que hi ha molta gent que no és així, però el mateix que fa això, pues, tira papers, deixa les caques...
0: D'altra banda, també s'apunta a la necessitat d'empatia i civisme a l'hora de compartir l'espai públic, posant en relleu la gestió dels residus i el respecte als qui hi ha al voltant.
7: No és que em vulgui posar medalles, però sí que tinc en compte la gent que tinc al voltant. Intento asseure'm lluny per no molestar, però crec que és un moment de plaer i que s'ha fet tot.

0: tota la vida, i ja sé que no és excusa que s'hagi fet tota la vida, però crec que estan exagerant. Crec que aquell invent que van fer de separar zona de fumadors i no fumadors a l'època d'interiors es va veure que no va funcionar, però en una terrassa on l'espai és públic, crec que potser també es podria delimitar d'alguna manera la zona de taula i terrasseta d'hostaleria per fumadors.
1: El text haurà de buscar ara els suports necessaris al Congrés dels Diputats per tirar la llei endavant. Des de Sanitat confien en el seu recorregut parlamentari per seguir reduint l'índex del tabaquisme, que actualment se situa en el 25,8% de la població.

0: El Teatre Claver de Tordera ha viscut aquest cap de setmana dues jornades inoblidables amb la representació de In the Heights, el gran projecte teatral d'aquest estiu de la Serra Pere Cot i l'Escola 7 de Dansa. Amb una gran demostració de teatre, dansa, ritmes llatins i rap, la producció ha aconseguit traslladar el públic al barri de Washington Heights, a Nova York. L'obra, creada originalment per Lin-Manuel Miranda i Chiara Alegria Udes, segueix les vides, somnis i dificultats dels veïns d'aquest barri. La producció local ha destacat per la seva escenografia i per l'esforç de tot l'equip directiu i tècnic per adaptar el muntatge a les dimensions de la sala gran del Teatre Claver. En acabar la funció, Carla Barceló, actriu i membre de l'entitat, ha volgut agrair públicament a tothom qui ha fet possible el musical.
1: Molt positiva, jo crec que ha sigut una experiència espectacular. Molta gent nova, o sigui, hem fet una mica de renovació de plantilla, però també tothom que s'ha quedat amb un nivell molt alt.
2: Moltíssimes gràcies a tots els actors i ballarines que estan aquí al damunt, que han compaginat la seva vida laboral, familiar i personal, perquè això surti així de bé. Això no hauria estat possible si al darrere no hi hagués hagut una direcció com la d'en Xavi Mercader, la Gisela, l'Èlia, la Xènia i en Gent. Tampoc em vull deixar a tots els membres de l'entitat que han fet possible aquest decorat que és impressionant.
0: Per la seva banda, l'actor Marc Fuentes ha valorat molt positivament el resultat final de l'espectacle.
1: Molt positiva, jo crec que ha sigut una experiència espectacular. Molta gent nova, o sigui, hem fet una mica de renovació de plantilla, però també tothom que s'ha quedat amb un nivell molt alt, molt contents. Doncs mira, nosaltres entrem a un local que evidentment no té ni les dimensions exactes ni les altures exactes com és quan puges a l'escenari amb tota la escenografia muntada. Llavors, aquesta setmana que hem estat a César Claver, ens hem pogut adaptar. El primer dia sí que va ser una mica a l'abordatge, a veure què surt, no? Perquè també diferents altures, posicions, aquí no se't veu perquè no se't veu la llum, però durant tota aquesta setmana hem pogut perfeccionar molt, pujar el nivell, i crec que hem pogut fer una obra que la gent ha pogut gaudir.
0: Amb l'ovació del públic i gairebé totes les entrades venudes per a les funcions de l'1 i 2 d'agost, l'ACR Pere Cot i 7 de Dansa tanquen amb un balanç immillorable d'aquesta aposta per la cultura, demostrant un cop més el talent dels actors i actrius de Tordera. La Fundació La Caixa, a través de CaixaBank, ha fet una donació de 10.000 euros a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que ha permès adequar la terrassa de la primera planta de l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes. Aquest espai, fins ara en desús, s'ha transformat en una zona de trobada, convivència i rehabilitació destinada als pacients i residents del centre, com a també a les seves famílies. El projecte s'emmarca en l'aposta de la Corporació per crear espais més humans i centrats en les persones. Disposa d'un entorn exterior agradable, segur i accessible, li permet reduir la sensació d'hospitalització, afavorir el benestar emocional gràcies al contacte amb la llum natural i l'aire lliure i oferir un espai més confortable tant durant les estades dels pacients com a les visites dels familiars. L'actuació ha inclòs la instal·lació d'un tancament perimetral per reforçar la seguretat, la col·locació d'un tendal retràctil, l'enjardiment de l'espai i la incorporació de mobiliari exterior, amb taules, cadires i un baúl que fa les funcions de sofà i d'espai emmagatzematge per als coixins i els barrets de sol. També s'ha incorporat equipament mòbil i rehabilitació que permet traslladar part de les activitats terapèutiques a l'exterior.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Aquest vespre, a partir de les 9, el Parc de la Sardana tornarà a ser l'escenari de la moció de les bitlles de la Fresca 2026. La competició, que és una de les grans protagonistes de les nits estiuenques, s'allargarà des d'avui, dilluns 3, fins al pròxim divendres 7 d'agost. El torneig, organitzat per la penya del Bistec, comptarà amb un màxim de 48 equips participants. Per tal de garantir l'equitat de la competició i mantenir el seu esperit popular, l'organització va establir que només un màxim de 10 places d'aquestes 48 podrien ser ocupades per equips federats. Com és habitual, la participació al torneig és totalment oberta a qualsevol persona a partir dels 8 anys d'edat, fomentant així un ambient intergeneracional i festiu. Els equips que saltaran al terreny de joc estaran formats per un mínim de 5 i un màxim de 8 jugadors. La gran festa de les bitlles viurà el seu colofó final aquest divendres. Com a cloenda de l'últim dia de competició, s'organitzarà una botifarrada que serà totalment gratuïta per a tots els jugadors i jugadores que hagin participat en el torneig. L'organització, però, vol fer partícip a tot el poble de l'esdeveniment. Per això, qualsevol persona que no hagi jugat al torneig també es podrà sumar a aquest sopar final per un preu de 6 euros per persona. El torneig organitzat per l'Atlètic Club Tordera ha brillat durant 18 dies, del 13 i el 31 de juliol. L'entitat ha convertit la pista en l'epicentre absolut del futbol sala estiuenc, generant un ambient espectacular. La competició ha oferit un alt nivell competitiu, en la categoria sènior, a plat fort de les nits d'estiu. La Roja Mecànica s'ha proclamat campiona superant el Bar Ranxel a la gran final, coronant-se a una modalitat que enguany oferia la gran atractiu d'un premi econòmic de 2.000 euros. Pel que fa a les categories formatives, el quadre d'honor d'aquesta edició s'ha tancat amb les victòries Tinter de Mi Barrio, de Benjamí, de Càmping de la Vi, Mosquitos Muertos, d'Infantil, i Balambambú, de Cadet, els quals han superat els seus respectius rivals deixant grans detalls de qualitat a la pista. Però més enllà dels marcadors i els trofeus, la gran victòria d'aquesta setmana porta la signatura indiscutible de l'Atlètic Club Tordera. L'organització vol destacar que l'èxit d'aquesta tercera edició no hauria estat possible sense el treball incansable i totalment desinteressat dels propis jugadors del club, que han cobert diàriament la gestió de les actes i els marcadors a la taula, garantint que no faltés res durant cada jornada dels partits.

0: El festival Mar d'Estiu obre una nova etapa després de 2 anys de reformulació. Amb un recinte renovat i una aposta per millorar l'experiència del públic, el certamen vol convertir-se en un dels grans festivals municipals de l'estiu, ho amplia Jordi Termé.
1: Després de la cancel·lació de l'edició del 2025, l'organització ha aprofitat gairebé 2 anys per redissenyar un certamen que el 2024 es va haver de traslladar d'urgència, a pocs dies de començar, arran de problemes administratius i de les queixes pel soroll al seu emplaçament original. El resultat és un nou recinte amb més capacitat, un vilatge ampliat, més espais verds, una oferta gastronòmica reforçada i millores tant a la graderia com als serveis. L'objectiu és convertir el Mar d'Estiu en una de les cites musicals de referència de l'estiu a Catalunya, apostant per una experiència que va més enllà dels concerts. Joan Campolier és l'alcalde de Santa Susanna.
2: Després d'un any sabàtic, doncs, bueno, ens fa molta il·lusió encetar doncs, aquest 26 amb aquest nou març d'estiu. A més, amb un tot diferent, vull dir, amb un villatge doncs, molt acurat, amb molt verd, una cosa molt ben preparada. Tinc molta il·lusió a posar-ho en marxa perquè espero de que, bueno, que sigui, que agradi a tothom i que, bueno, aquestes hores, doncs, des de les 7 de la tarda fins als 2 de la nit, sigui un espai de trobada, un espai de divertir-te.
1: La nova edició arrenca avui a la nit amb el concert del cantant italià Zucchero i continuarà durant les properes setmanes amb artistes nacionals i internacionals.
0: La consellera de Territori, Habitatge i Transformació Ecològica, Sílvia Paneque, presenta avui a Vidreres les noves mesures ambientals per impulsar la implantació d'energies renovables amb criteris de sostenibilitat i protecció del territori.
3: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat avui al Parc Solar de Vidreres les noves mesures ambientals que el govern impulsarà per facilitar la implantació de projectes d'energies renovables, tot garantint la preservació del territori i la biodiversitat. Durant la visita a les instal·lacions, Paneque ha destacat la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, però ha remarcat que aquest desplegament s'ha de fer amb criteris ambientals rigorosos i compatibles amb la protecció dels espais naturals.
4: Però si hi havia una qüestió doncs, que era del tot necessari posar a punt era la modernització de les nostres infraestructures, especialment aquelles que tenen a veure amb la mobilitat a Catalunya. Estem també en escenaris de creixement demogràfic. De fet, els últims anys hem passat de 6 a 8 milions d'habitants a Catalunya. Per tant, modernitzar les infraestructures vinculades a la mobilitat i millorar també aquelles infraestructures vinculades al reforçar els nostres serveis públics.
3: La consellera està acompanyada pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Salgatal, i pel director de Generació de l'Energètica, Gil Lladó, amb qui ha conegut de primera mà el funcionament del Parc Solar de Vidreres, un exemple de producció d'energia renovable al territori. Les mesures presentades busquen compatibilitzar l'acceleració de la transició energètica amb la conservació dels valors ambientals, en un context en què Catalunya continua apostant per incrementar la producció d'energia neta i reduir la dependència dels combustibles fòssils.
0: A continuació, la previsió del temps de Joaquim Serra, del Consell Comarcal del Maresme.
5: Comencem aquesta primera setmana del mes d'agost amb una situació meteorològica que ens porta alguns petits canvis aquesta tarda. De moment, aquest matí migdia, domini del sol, però aquesta tarda s'incrementarà la nuvolositat. No esperem que hi hagi precipitacions aquí a la comarca, però sí que podríem tenir, doncs, una goteta que es podria escapar. Tot això a conseqüència de les tempestes que es formaran cap a les comarques de l'interior, afectaran la Catalunya central i arribaran aquí a la costa ja molt debilitades, molt desfetes. Però, com dèiem, no descartem que es pugui escapar alguna gota molt puntual. Això passaria de cara a aquest vespre aproximadament. Pel que fa als vents, en general, fluixos, de direcció variable, amb predomini del Garbí a la costa, i la situació marítima s'ha de mantenir dominada pel marejol. De cara a demà s'espera una nova jornada de temps tranquil, tot i que amb alguns núvols al matí, poc importants, creiem. No hi ha d'haver precipitació, potser cap a la serrada litoral al Maresme Nord es pugui escapar algun petit ruixadet de matinada a primeres hores del matí, però després hauria d'anar millorant tot això amb unes temperatures que demà baixen una mica, tampoc no massa, i que de cara a demà passat doncs, es mantindran una mica més agradables, sobretot pel que fa a les temperatures nocturnes, ja que les màximes tornarien a pujar lleugerament. Tot apunta que entre dijous i divendres tindríem un altre canvi de temps, en aquest cas amb més entitat, i sí que podríem tenir algun ruixat, seguir la comarca, fins i tot algun xàfec de cara a la nit de dijous a divendres i la matinada del divendres. Tot això, evidentment, ja ho aniríem confirmant. De moment, ens quedem amb aquesta previsió de bonança, tot i que aquesta tarda, com ja hem dit, tindrem més núvols sense descartar alguna goteta i amb temperatures que, sembla, voldran baixar una mica.

Neutralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.